0: Vull dir, en principi,
1: no.
0: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
1: Sí.
0: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
1: Por ahí.
0: Buah.
1: Ara, no, crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, pot ser.
0: I en quilòmetres, més o menys?
1: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
0: Buah.
1: Sí. I n'he de fer en total 26.000.
0: I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
1: Ara a l'estiu estic fent de mitjana 40.
0: 40.
1: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguida havia d'acampar.
0: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
1: Són
0: 42
1: i
0: alguna cosa.
1: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
0: Sí. I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
1: Sí.
0: És la part més...
1: Entre els peus i les cames jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
0: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
1: S'ha de cuidar bé.
0: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
1: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
0: Ah, encara.
1: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
0: O sigui que...
1: Estic bastant content en el pes.
0: Economitzes el que pots, no?, perquè pesi el menys possible, no?
1: Clar, important.
0: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia? A Geòrgia va ser o...?
1: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Hoka,
0: sí?
1: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li ha una tanta canya, doncs s'han patat, però les que tenia abans no havien patat tan abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
0: Ah, molt bé, estàs encarregant les
1: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
0: Ah, les has comprat ja, molt bé,
1: sí,
0: molt bé.
1: Jo pensava que no tindria el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors, però l'he trobat, ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
0: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
1: Clar, sí, marca Peak, no sé, no la conec, crec que és marca xinesa, sí.
0: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
2: Has fet alguna mitjana?
1: Mira,
2: has fet alguna mitjana de les bambes, quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
1: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
2: Quina diferència, eh?
1: Però, bueno, tenien altres inconvenients també, vull dir que al final no hi ha la bamba perfecta.
2: Yeah.
1: Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno.
0: No te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
1: Clar, és que marca que no conec.
0: Sí.
1: No tenen la sola especial per muntanya, però bueno, tampoc per la muntanya.
0: Sí. Ara, més o menys, portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
1: Vale.
0: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
1: Doncs...
0: Ara, Pakistan,
1: des
0: no?
1: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen. I fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan. Després anar cap a la frontera amb l'Índia, creuar fins a l'Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera no estic molt clar si està oberta o tancada. A l'Índia directament ja vaig cap als Himalaies Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre l'Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré als Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. i per últim Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
0: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
1: exacte.
0: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
1: Això m'han dit.
0: Clar, home, jo penso anar-hi. Sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... amb un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podia ser.
1: Està lluny.
0: Quan sí. Més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
1: Ui, traient el passatge és mala idea, però no, que és broma. Més o menys al maig.
0: Al maig de l'any que ve.
1: Potser.
0: Al maig.
1: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a l'Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No sé.
2: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
1: Tajikistan és un país que, abans d'entrar... Jo no sabia res, crec que la majoria no sap res de Tajikistan, i llavors clar, tot em venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt, molt islàmic. Són musulmans, però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, eh? Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt sorprenent.
0: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
1: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa, llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Crec que és impossible que funcioni. Diré que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I bueno, doncs et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però bueno, també anant sol coneixes més gent perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes i la gent se t'apropa més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol.
0: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, uns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un... no sé com li diuen, un morogoló, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
1: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que no feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ell estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Price, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent, i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Però els he hagut de trobar aposta, no? No els he trobat pel camí, sinó els han hagut d'anar buscant, entre cometes.
0: Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns en bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, que tal, agafem en bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
1: Clar, aquests, tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers que van únicament a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Però, igualment, la volta al món a peu, no, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh?
0: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la... que està envoltant de dos monstres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig...
1: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
0: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos monstres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
1: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó i poca cosa més. La veritat és un país que té molt poca cosa. És que ni el turisme és potent allà.
0: A veure si a través...
1: Ho fan aposta, perquè ja és un visat per anar, vull dir que ja...
0: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert, això? O... Tu has passat per allà?
1: És el... No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... No és un mar, tipus el mar Càspic, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac. I bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses. Llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va assecar. Una de les desastres naturals més altes, més grans de la història, diuen.
0: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda
1: bueno,
0: nostra...
1: Bueno, perquè ja fa molts anys.
0: Ah, vale,
1: ja
0: vale.
1: Ja fa molts anys, sí.
0: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. Uh-huh. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
1: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i buah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
0: Bueno, així passa acumulant greixos, pel que pugui passar, sí. No? I tens alguna anècdota que diguis, bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que et volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
1: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no? També allà. Doncs després del dinar, amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
0: No estava carregat, això... no?
1: Suposo que no. Però pesava, ostres, pesava.
0: Sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos, els ruskis, no?
1: Que jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
0: Home,
1: també, sí.
0: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
1: Té tota la pinta,
0: sí. Portava baioneta o no, sense baioneta?
1: Sí.
0: Tenia baioneta. Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir. No?
1: Era arma de guerra.
0: Arma de guerra. Sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
1: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors... A veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
0: No cridava, vale. A ti te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes radicals.
1: Això,
0: no?
1: Això diuen.
0: Diguéssim, allà has d'anar una mica en precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
1: No sé... Jo, a priori, no crec... O sigui, que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors, jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, als estrangers que van a peu en bicicleta, els hi posa una escorta, i és una mica agòbil, però bé, ho fan per seguretat.
0: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
1: No. M'ho van preguntar.
0: T'ho van preguntar. No.
1: M'ho van preguntar, perquè vaig anar a molts països, clar, el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir
0: que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista i...
1: Puguis... No només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista, malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
0: Sí.
1: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa.
0: Clar,
1: no sé.
0: Que siguis influencer...
1: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
0: Ah, això, clar,
1: no
0: que anava
1: tampoc,
0: a dir.
1: Però tampoc... Ves el mateix, jo crec, que periodista, no?
0: Algú semblat, no? Diguéssim.
1: Sí.
0: Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora i, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura, o d'exemple, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no? Diguéssim.
1: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que... No ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, suposo que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
0: Sí, a la Índia segur. A Pakistan sí que dubto que sigui democràtic. No sé,
1: jo
0: no
1: dubto, també.
0: No tinc ni idea. Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb oli, no? Que es diu. Molt bé.
1: Sí.
0: A veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per el que ve?
1: Ara vinc d'un d'un mes que ha sigut dur psicològicament i... Hòstia, si tota la volta al món feu vols com Tajikistan, seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé. No ho sé, estic bé, sí. Estic, en general no tinc cap queixa i crec que si segueixo així podré seguir. Però bueno, només porto 9 mesos.
0: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat d'ellos quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui. Mira, clar. Estic a Tailàndia, però doncs, em queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no clar, tornis
1: sempre
0: en avió...
1: Sempre puc fer-ho, això, sí.
0: Sempre pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
1: Sí.
0: Diguéssim, estic molt
1: agobiat. I de fet ho vaig fent, eh? Vaig parant. Sí.
0: Vas parant, i però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és...
1: Doncs pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar 3 setmanes.
0: Tres setmanes?
1: Això sí, vaig parar una setmana. Ara estic parant... No? Ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està contra el, fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
0: Vale. Sí.
1: És necessari.
0: Uh-huh. Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
1: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
0: clar,
1: i per això... Però
0: clar,
1: sí, veig que ha augmentat bastant ara.
0: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
1: no,
0: quan més
1: no,
0: tingui,
1: però
0: millor, però...
1: Mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
0: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
1: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
0: Déu-n'hi-do.
1: I al YouTube, 29.000.
0: Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
1: Sí.
0: No? Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, tinc amics amb els que parlo sovint. Sí.
0: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
1: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... I explico una mica, després tinc el podcast, Tan Falses i Marim,
0: vale.
1: I també cada dimarts o dimecres, doncs, mitja horeta fent una mica de resum de la setmana.
0: Sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any i mig o una cosa així, més o menys?
1: Sí, fora, dos així, sí, vaig viure 2 anys a Terrassa. Però... Algunes penses que soc de Terrassa, però no.
0: Ah, és el que anava a dir, has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era... Com
1: l'alcalde, no?
0: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
1: Raül Romeva?
0: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
1: Ah, ell va dir que era de Terrassa? Pues, no, Sant Espluga, sí. Vull anar repetint sempre, perquè...
0: Ho has de dir,
1: eh? El diari de Terrassa, el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, és igual, saps?
0: Sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més avui, que és la Festa Major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
1: No, silenci res, eh?
0: Ah, no?
1: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
0: Hòstia.
1: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot. Saps? és brutal. És brutal, eh?
0: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
1: Crec que un milió, aprons.
0: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran,
1: sí.
0: No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment... Això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
1: Doncs això deu haver passat
0: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
1: Jo crec que sí.
0: Perquè, clar...
1: Sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí. però viuen allí.
0: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus sí, més xinesos, no? Més així de, exacte, orientals.
1: Exacte.
0: Ah, exacte,
1: sí, a veure, sí, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original. O sigui, durant més de 2.000 anys, Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
0: Sí, sí, sí, sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
1: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cort d'Aventura, com si els edificis posin de cartó o pedra. Uh-huh. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
0: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...
1: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts. Però no, a Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Uh-huh. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
1: No m'he trobat allò... No.
0: No, no.
1: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
0: Clar, clar, clar.
1: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant? Allò és que
1: no, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
0: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
3: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, l'hi has fet?
0: Ja està.
3: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
1: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
3: O sigui, clica el vídeo i tanca.
1: I per això han augmentat les visites.
3: Ah, doncs no...
1: Que això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant, sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
3: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar,
1: exacte,
3: és veritat que algun vídeo l'he obert més d'una vegada per errada. Sí.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Val. Doncs això.
3: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
1: Va ser molt emocionant, sí.
3: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
1: Gràcies.
3: El barret nou m'agrada molt.
1: Mira, a mi quan no vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, eh? Tapa molt, m'agrada.
3: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
0: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
3: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
0: La Volta al Món a peu. Dia?
3: Dia, avui quin
1: 294,
3: dia és?
1: 294,
0: crec. 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
1: No estic segur.
0: Te fots una paella, ja, una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, aquí, quan, d'aquí, per Nadal,
1: sí,
0: o
1: tant,
0: així?
1: Tant.
0: No tens cap problema, no?
1: I tant.
0: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem sí. amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
3: Una abraçada.
0: Okay. Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
1: Una abraçada a tots.
0: Una abraçada. Bona festa major. Adéu, gràcies.

0: Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. De... La gent està molt engrescada amb la... amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilles.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades, que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles, amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix, al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell regarregui la seva energia i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
0: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac i això ja sí que és el que... perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu doncs ja et va coneixent també i llavors ja sap el que tu necessites.
0: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
2: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis sí que els podeu trobar. O contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
0: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
2: Sí.
0: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
2: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a la Olga,
0: doncs
2: que
0: vinga,
2: també són d'Esplugues.
0: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns i molta màgia.
2: Sí.
0: Val? I gràcies.
2: A tu.
0: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
3: Hola, bones, què tal?
0: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
3: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
0: Molt bé. Hi ha pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
3: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
0: Per exemple, tenim... aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
3: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talisma.
0: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
3: Ah, exacte.
0: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
3: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
0: Sé que n'hi ha una concreta que és de protecció.
3: Sí, totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
0: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
3: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc bruixeria nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
0: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
3: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
0: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir, i ara estem en una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
4: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles, i com deies tu tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús la part pràctica, per donar-los els sopars, que eren flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra, sí, tota és de titelles.
0: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè al meu fill li agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
4: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen, i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets, i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions, i és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
0: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
4: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, sí, allà encara li diuen els putxinel·lis.
0: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit
4: sí,
0: que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
4: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
0: Les feu vosaltres?
4: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
0: Per tant, seria com una col·lecció.
4: Sí,
0: jo, aquests... no és una titella, no, és una col·lecció del conte.
4: Aquests els fem de quatre personatges, són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Pues la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, pues el Patufet, per exemple, hi posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la Caputxeta, la Rínxols d'Or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
0: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires. Aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
4: Exacte.
0: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
4: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellaespuma@.
0: Val. Seria això, l'arroba al davant, titella espuma.
4: Exacte.
0: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga.

0: L'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
1: Jo deia els exiliats.
0: Exacte, sí, sí, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades, realment, som superamigues, però no ens veiem durant tot l'any i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
2: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb, no?, amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses. I llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any. Per això.
0: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna. Vinga.
3: Ens aixequem i anem cap a la... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
4: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent de... Pues d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, que ens trobem, que hem compartit molta cosa i és com un anca anual. Així.
3: La veritat és que és molt xulo perquè jo que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any però sembla com no ha passat el tiempo des de l'any passat i és superbonic de veure, oi que sí?
0: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
3: Exactament.
0: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
5: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps i, bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament i com són les festes populars i, bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
0: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
6: Bueno, molt bé, no sé, és... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
0: Però també havies estat diable.
6: Sí, també, sí, sí.
0: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
6: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
0: Ah, imagina't, encara se sap, sí. La lletra, fortíssim.
3: I els diables quan surten, avui?
0: Avui a la nit, no? A la nit.
3: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
7: Pol.
3: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
7: Estic bé, bastant bé, sí.
3: Que ets primera, segona, tercera generació de què? De mestizo, de híbrid?
7: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Ah, llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
3: Carai, veniu del País Basc a la festa?
7: Sí.
3: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? Que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí a l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
0: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
8: De Vilada.
3: On és Vilada?
8: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll és el primer poble.
3: A prop no, eh?
8: A prop de Berga, sí.
3: No, a prop d'aquí.
8: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
3: Has fet uns quilòmetres.

0: Gràcies per venir a trobar-te amb el grup.
1: Sí. Bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
2: Sí, és d'agrair que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares, i molta més gent que trobem, i ostres, mira, igual d'any rere any, o més, perquè hi ha gent que igual falta un any,
1: sí.
2: I ens tornem a trobar, i ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
3: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i part de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, com et dius? No té nom, un moment.
4: Iñaki.
3: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
4: No, perquè jo sóc del País Basc.
3: És del País Basc. I has vingut al País Basc?
4: Eh?
3: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
4: Vaig vindre el dijous.
3: Vale, però has vingut amb excusa.
4: Les festes, sí.
3: Veieu el moviment?
2: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
5: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
3: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
2: Aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
3: 10 del matí.
2: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs, com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
3: Molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Visca la Festa Major de Sant Mateu.
2: Visca!

0: On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Tuer Brilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, ¿tú de aquí eres o no?
1: Sí. ¿Y tú de dónde eres?
2: No, yo en Barcelona. Soy la tía, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Buenísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito, la verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los, ¿cómo se llamaban? Los currafox.
4: Los currafox,
3: sí.
4: ¿Que fueron ayer por la noche?
3: Sí, y hoy por la noche creo que también son.
1: Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente, a toda la gente que conocemos.
1: Ay. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama mercado medieval. Y mercado medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City. Para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Ay, no, tú no, tú no, tú no. Ay, qué vergüenza. En directe per Esplugues FM. Què us està semblant la festa?
6: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests saben més, estan més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona.
6: Segona, sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, sí, sí, m'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. Ai, que riu, que riu, que riu. Què tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
7: Adéu, bona festa major a tothom.
1: Igualment. Un petitó. Ah! Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí, sou d'aquí d'Esplugues. Els dos.
8: Però que de Sant Jordi. Jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo.
7: Jo que no.
1: Te hablo en castellano.
8: Soc rifenyo i vinc a Poble Veí.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: No, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va, amb estabata del Ball de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. És la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes de tu? No.
7: Perquè no amb el cap.
1: Molt bé, oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
0: Ah, ens faràs venir gana, eh?
1: Un altre que té formatge, solis, embotits...
0: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
0: Sí.
1: Veniu aquí, demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 2:45 i des de 5:45, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Tatín, tatín, tatín. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
9: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
9: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
9: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
9: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals. Aquest al ser de l'oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No té més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
10: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
10: Els diables.
1: Has apuntat a la colla del diable?
10: Sí.
1: Sí? Ostres, que guai. Va sortir allà la nit?
10: Sí.
1: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
10: No.
1: No cremen.
10: Què?
1: No cremen les escoles.
10: No, depèn. Si porta estratxa, no?
1: Clar. És que jo aniria sense estratxa i això no pot ser, oi que no?
10: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí i si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
0: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
0: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant. I
2: els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Tarzaparrilla, poca.
2: Molt poca tarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò es entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època. Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entenc?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic. No, estaven més als salons i poca més. Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira... És el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia el DiCaprio i no sé qui més. Doncs mira, me l'apunto i per demà me la miro. Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio.
3: Ah, mira, goita, doncs no ho sabia pas.
1: Mira, sempre t'emportaran alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què?
2: Que he rebaixat
1: el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
1: I li 6 dedos. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
4: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola a tots, sóc en Luis Vizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o a lo millor una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'Església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els nou benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les plugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom amb els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60 a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i es marxava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos, en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens se'n feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corrien per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i l'encomanant al riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar licors a la pinyata, a veure com caïen les carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al club de futbol Can Vidalet, i els pavillons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'avenç, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avenç era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop de on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc al tren de la Bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartits a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El terra feia xits, sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltaré ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clara Esplugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex, o los Diablos, o Mocedades, o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca, amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat, era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica Orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així, gairebé sense adonar-nos, em va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble, transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rock més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment al poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe Energy Los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja, que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafava en algun espectacle o event. Ara escoltarem un d'aquests temes del 90 que van cantar los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi de led, els vermuts fantàstics al bar de l'Avenç, els cotxes de xoc a la plana i el castell de focs d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar el cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poc de tot i algo més, Esplugues FM, us dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Doncs mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la festa major funcioni bé.
1: I petardos.
0: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar. Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
1: I tant.
0: És el grup de tambor.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes, Sant Botifarra, que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan, eh?
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bueno, és que jo no estava, però pues aquí... Sí.
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys. Perquè l'any passat, el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu... Sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè... no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. Anem a desplaçar-nos ara, tornen una altra vegada els timbalers, anem a desplaçar-nos una miqueta cap al Robert Brilles, a veure quines són les activitats. Et passo el micro i tornem d'aquí un parell de minuts. Bé, anem a recordar una mica les activitats que tenim per avui diumenge de Festa Major. La més important de totes, no us la podeu perdre, és venir a la ràdio, perquè tenim la jornada de portes obertes. Esplugues FM obre les seves portes. Tothom que vingui aquí ens podrà veure treballar, podrà veure totes les instal·lacions, l'estudi. Inclús, si tenim el moment, doncs li podem fer una petita entrevista i que ens expliqui el que opina de la ràdio, què li ha semblat, com ho veu, com veu la Festa Major. Aquesta és l'activitat número 1 i la més important de totes, ja ho sabeu, portes obertes de la ràdio. Després, recordem més activitats que tenim el dia d'avui. Tenim el torneig de partides ràpides d'escacs, que aquest torneig farem una entrevista en breu a un de les persones que està fent directament la partida. També tenim el torneig de billar a tres bandes, que intentarem també entrevistar algú. El futbol de botons de Festa Major, també tenim el concurs de menjadors de botifarra, com hem dit abans, i que ja hem estat entrevistant a la gent que hi era, tothom a la festa, que durarà fins a 2:15. Després tenim el refugi dels sentits, que també dura fins a 2:15, i això es fa al Robert Brilles, igual que l'anterior, i després tenim la concentració de tambors i cercaviles que hem escoltat la primera tamborada, que ha sigut bastant impactant, perquè la veritat que estar al costat dels tambors et deixa amb els sentits una mica tocats per un rato. Aquestes són les activitats principals. Us torno a recordar, portes obertes a Esplugues FM, veniu, ens veureu com treballem, veureu com està la ràdio, l'estudi, com fem les coses. Molt important, és Festa Major, per tant ens tenim que divertir, tenim que passar-ho bé, i a dintre d'Esplugues FM la nostra principal iniciativa és passar-ho bé i disfrutar del moment. John Brown era un petit indi. John Brown era un conill d'Índies i ara és una balena. Bé, com us hem dit, l'activitat més important és les portes obertes d'Esplugues FM. I tenim aquí a tres senyores que ens han vingut a visitar i que és la primera o la segona vegada que venen a la Festa Major. Hola, com us dieu?
3: Jo Clamores.
0: Muy bien.
3: Jo Carmen.
0: Carmen i...
3: Hortensia.
0: I Hortensia, muy bien. ¿Quién es la que ha venido por primera vez a la Fiesta Mayor? ¿Cuál de las tres?
4: Yo, es la primera vez.
0: Es la primera vez. ¿Qué te ha parecido la Fiesta Mayor de Esplugas?
4: Pues lo que he visto, perfecto. Me parece muy bien, mucha animación. Sí, muy agradable.
0: Sí, muy bien. Vosotras que es la segunda vez que venís, ¿no? ¿Habéis notado cambio de la primera? ¿Habéis notado alguna cosa mejor, peor, diferente?
3: No, porque el año pasado, y además llovió por la tarde, no pudimos ver...
0: Ya, fue un poco... se deslució.
3: Sí.
0: se deslució. Sí. Este año os ha parecido mejor, entonces.
3: Sí, claro, ¿sí? Sobre todo por el tiempo y podemos...
0: De las actividades que habéis hecho, habéis ido, ¿cuál os ha parecido la mejor? Esplugas FM, seguro, pero aparte de esa, esa la digo yo, esa la digo yo. Aparte de esta, que seguro que es la mejor de todas que haréis, pero...
4: La mejor, porque es una cosa que no hacemos todos los días.
0: Bueno, pues mira, ya es una claro, ventaja, sí. ya me habéis dado la razón. Sí. ¿Qué otra cosa habéis hecho o pensáis hacer o tenéis pensado? ¿Algún concierto? Esta noche está Dr. Prats, que es un concierto muy interesante, a las 9 de la noche.
3: Ya. Bueno, queríamos haber venido a la Orquesta Mondragón, pero como era un poco tarde...
0: Era muy tarde, sí, muy tarde. Empezó muy tarde. Muy para tarde. Mí, demasiado tarde.
3: No, sí. Pudimos, no nos hemos quedado.
0: Bueno, sí, pero no lo entiendo. Viendo
3: ayer lo... Pero bueno, ayer sí que estuvimos viendo los Trabucaires, todo lo que hacían por la calle, ¿no? Y después fuimos a ver el lo que hacían, el concierto en la Rayoleta, ¿no? En el museo.
0: En la Rayoleta, en el museo que hay de, sí, sí. De, la, sí, de la cerámica, sí.
3: Sí.
4: Y luego empezamos a caer.
3: Sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué os gustó más de todo? ¿Qué os gustó más de todo?
3: Es diferente todo. Sí. Sí, porque ahora, por ejemplo, esta mañana hemos ido a misa porque ella es de.
4: De Aragón.
3: De Aragón.
0: Es verdad, había mi misa baturra esta mañana a las 10. Sí, señora.
3: Interés por la misa, entonces fuimos a misa.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido?
4: Muy bien, muy bien.
0: ¿Sí?
4: Sí, sí, sí.
3: Luego estuvimos viendo todas las tiendas que hay por ahí, muy bien. Y ahora pues hemos buscado esto y queríamos ver esto porque eran puertas abiertas.
0: Muy bien, pues oye, me alegro muchísimo.
3: Y muy bien.
0: Sois muy bienvenidas, espero volveros a ver el año que viene en la fiesta mayor.
3: Pues
0: espero
3: sí.
0: Que lo paséis muy bien, aún queda mucha fiesta, queda mucha marcha, sí. Con lo cual tenéis que tener energía, desayunar fuerte porque os va a hacer falta. Y aquí estáis invitadas el año que viene, si volvemos a hacer puertas abiertas, tenéis aquí vuestra casa.
3: Muy bien.
4: Pues bueno, ha sido una experiencia muy agradable.
0: Sí, muy bien, me alegro muchísimo. Muchísimas gracias.
3: Venga.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot, tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta el dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan, eh?
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, no, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, mira, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, és que jo no estava, però pues aquí...
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys, perquè l'any passat el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu, sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. I tenim amb nosaltres a la Elsa. Hola, Elsa.
3: Hola.
0: La Elsa és participant del concurs d'escacs. Què ens expliques d'aquest concurs?
3: Que jo no sóc tan bona, però m'agrada participar, encara no sóc de nivell molt bé, però així participo, m'ho poso bé.
0: Bueno, una pregunta, quina edat tens? Això també és important.
3: Tinc 11 anys, però després de les festes compliré 12.
0: Bueno, estàs a punt ja.
3: Sí.
0: Quina participació hi ha de nens de la teva edat? N'hi ha molts, n'hi ha pocs?
3: Hi ha pocs,
0: molt. Bueno. I a tu t'agrada molt l'escac de sempre o ha sigut alguna cosa que de la teva família t'ha fet que li agafis el gust?
3: La meva família. El meu germà jugava i el meu pare també, llavors jo també he començat a jugar i ja està.
0: Bueno, el que no és tan bona és perquè ets molt jove. Ja aniràs millorant, home, amb l'edat això es va millorant. Tots els que són joves al final comença que no saben gaire i després quan es fan grans són molt millors. Què t'ha semblat el concurs que hi ha aquí? Has anat a algun altre concurs a part del nostre d'Espluga?
3: Sí, alguns de Sant Joan d'Espí, de més festes... I ja està, però mai he guanyat. Bueno, sí, una vegada vaig ser segona.
0: Bueno, molt bé, no? Veus com no és tan dolenta? No ets tan dolenta. Escolta, a mi quina diferència has vist del concurs que fem aquí amb el que fan a Sant Joan d'Espí i els altres que has anat?
3: No és fora, és com dins.
0: Perquè els altres es feien a l'exterior.
3: Sí, es feien a l'exterior.
0: Clar, i aquesta és aquí...
3: Sí,
0: i està el sòtanus, que el sòtanus també vulguis que no, queda més tancat, no?
3: Sí.
0: I aquesta és la diferència principal.
3: Bueno, sí, i també que no hi ha rellotge, alguns, i no hi ha temps, i pots pensar més.
0: Clar, si no hi ha temps, tens lliure i pots pensar tot el rato. Tens algun ídol dintre del món de l'escacs? Algun jugador que sigui per tu mític o que sigui un ídol teu?
3: El meu germà.
0: El teu germà.
3: Juga molt bé.
0: I el teu pare també, suposo. També, els dos.
3: Sí. Bueno.
0: I el teu germà estava cursant avui també o no?
3: No.
0: Avui no.
3: Avui no.
0: I concursa normalment?
3: Bueno, abans sí, però ja no tant.
0: Ja no
3: però se li dona molt bé encara.
0: Sí?
3: Sí. Bueno.
0: I dels que estan aquest any, algun que vegis que serà el que guanyarà segur perquè és molt millor que els altres o no?
3: Sí, el que ha tocat a la primera taula i encara segueix allà i és molt bo.
0: I és molt bo.
3: Sí.
0: Bueno. Entre setmana jugues normalment?
3: No, només a casa amb el meu pare.
0: I és una activitat que no fas entre setmana amb el teu pare i prou.
3: Sí.
0: I després amb amics i tot això no estàs apuntada a cap...
3: Bueno, sí, abans al col·le jugava... Bueno, ho feia d'extraescolar entre migdia, una hora.
0: I ara ja no ho fas?
3: No, ara ja no, perquè he canviat de col·le.
0: Ah, bueno, i millor aquest col·le o l'anterior?
3: No sé, és que porto tres... Bueno, porto poquet.
0: Clar, fa molt poquet que he començat, encara no pots dir-ho.

0: estant, que ha posat Fundació Finestrelles, i ara hem trobat a la Carina. Hola, Carolina.
1: Hola, buenos días.
0: I a veure si trobem un lloc amb cobertura i amb ombra.
2: Sí,
0: també,
2: i potser és més important l'ombra que la cobertura,
0: a
2: avui,
0: veure,
2: no?
0: Aquí sí. Mònica, què tal? Carolina. Carolina, com deia, és educadora, especialista en art i ceràmica de la Fundació Finestrelles, i avui hem vingut, estem aquí davant del Robert Brillas, amb un estant, amb una activitat molt xula. Què esteu fent, Carolina?
1: Bueno, estamos haciendo pintura, pero en realidad es más que todo decorado de bolas, ¿vale? Traemos bolsas de papel, hay algunas plantillas, dibujos, y los chicos lo que hacen pues es pintar su dibujo, recortarlo y después lo pegan y lo decoran en la bolsa. Es una actividad, la verdad, que ha tenido mucho éxito, les ha gustado mucho, sobre todo porque ya se llevan su bolsa decorada, y pues con hecho especialmente por ellos, entonces sí, sí que ha tenido éxito.
0: Que bé, Carolina, han passat moltes persones, doncs, per l'estant avui.
1: Sí, desde que empezamos, que bueno, instalamos todos a las 9:30, a las 10 se abrió, y la verdad que no hemos parado, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido más de 50 personas, porque en estos momentos ya nos quedan muy pocas bolsas, entonces... Por eso ya detectamos ya que no...
0: Doncs veniu de seguida davant del Robert Brillas, que s'acaben les bosses i ja no podreu fer la vostra bossa de la Fundació Finestrelles. Fantàstic, feu una labor estupenda i sempre esteu per aquí, no?, quan hi ha algun aconteixement de cultural.
1: Sí, sí, siempre venimos, participamos, además que nos encanta porque es una actividad donde los chicos también se pueden integrar y además nos pueden conocer.
0: Que es tracta d'això, no? Que tots ens coneixem a tots, Esplugues de Llobregat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carolina.
1: Gràcies a ti.
0: Gràcies, gràcies.
3: No sé si podem anar a buscar una altra persona per entrevistar de l'Associació d'Autisme i...
0: Neurodiversitat d'Esplugues. Anem a provar-ho?
3: Anem a provar-ho.
0: Vinga, anem a provar-ho. Ara s'ha afegit la Marta.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: I ara anem a buscar a... Mira, hem trobat el Jordi. Gràcies, Jordi. A l'Emília i al Jordi. A veure si busquem una miqueta d'ombra, que estaria guai. Sí. Hi ha cobertura, Mònica?
5: Sí.
0: Vale, perfecte. Hola, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, aquí, felices. Soy Emilia, Asociación ANE. Bueno, con una propuesta en el Día de San Mateo, inclusiva, que darle un espacio a todos en general y en particular a los niños y jóvenes con autismo y neurodivergencias, ¿no?
0: Qué bueno, ¿y con adultos también?
5: Sí, sí, con los adultos también tienen un espacio, siempre es diferente, pero si les agrada la propuesta, súper bienvenido a todos.
0: Muchas gracias, Emilia. ¿Y qué estáis haciendo en el stand hoy, Jordi?
6: Pues tenemos una propuesta artística y tenemos unos dibujos y unas láminas en blanco para que los niños puedan pintar con diferentes materiales. Tiza, colores, ceras, témperas, un poco para que se lo pasen bien.
0: Genial, i esteu tenint molta gent que passa per l'estant?
6: Sí, doncs no hem parat, hem començat a les 10 amb una hora tranquil·la, amb poca música, poc soroll, han començat a venir nens i ara potser tenim 10 nens pintant.
0: Fantàstic. Pues moltes felicitats i moltes gràcies per apropar-vos. On teniu la vostra seu, per si algú que ens escolta es vol dirigir?
5: Sí, nosotros estamos aún online, en la página web o Instagram, vale. Autismo y Esplugas y Neurodiversidad, y pronto tendremos nuestra sede tan esperada. Pero bueno, en principio seguimos haciendo propuestas de este tipo colaborativas y en espacios cedidos, por el ayuntamiento, y así vamos armando propuestas. Y pronto estaremos en la radio, que vamos a tener un programa.
0: ¡Epa! Nous col·laboradors, molt bé, i col·laboradores, fantàstic. I us trobem online a ANE, A-N-E, amb el símbol infinit, que està molt associat al tema d'autisme i neurodivergència, i autisme i neurodiversitat Esplugues. Moltíssimes gràcies, Jordi.
6: Gràcies i bona festa major.
0: Gràcies, Emília.
5: Gràcies, gràcies, i gràcies per estar sempre present.
7: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
2: Doncs tenim aquí uns altres convidats que han vingut a veure la ràdio. L'activitat millor que teniu avui, que no podeu perdre, és que és venir a veure Esplugues FM des de dintre.

0: Una activitat que us permetrà veure com treballem, com tenim l'estudi, la maquinària que utilitzem, com ho fem tot. Què us ha semblat? Vosaltres esteu aquí?
1: Bé.
0: Ningú vol dir res, els hi fa vergonya a tots. Tots els hi fa vergonya. A veure, sou d'Esplugues tots, no m'heu dit?
2: Sí, sí, sí.
0: I fa molts anys que veniu a la Festa Major, per tant ja ho coneixeu bastant.
2: Molt, molt.
0: Aquest any ha trobat que és millor que els altres anys, diferent, o què li ha semblat millor?
2: Para mí que cada año es mejor.
0: Cada año va mejorando.
2: Sí.
0: Sí, bueno.
2: Eso
0: bueno.
2: Creo yo.
0: ¿Cuál actividad, qué actividad de lo que hayan hecho hasta ahora que le ha parecido mejor o que le ha gustado más?
2: Es que me gusta todo lo que he visto.
0: Ah, bueno, pues todo es maravilloso. Oye, entonces ya no hay nada. Tenía que decir la radio, que es lo mejor de todo.
2: Ah, pues también es verdad, tienes razón.
0: Es broma. ¿Dónde está que todo? ¿Han ido a lo del Far West? ¿Han visto lo del de mercadillo que hay?
2: Sí.
0: Eso claro. Ya hace años que está también.
2: Sí, cada año venimos. Sí. Sí.
0: ¿Y hay alguna otra cosa que les guste más que otra o que cada año no se pierdan nunca? ¿Alguna actividad que digas, oye, esto tenemos que ir sí o sí?
3: A mí me encantan los castellers.
0: Los castellers, muy bien.
3: Siento, no sé cómo pueden hacer eso, esas torres.
0: Tiene usted razón, es increíble.
3: ¿Desde cuándo?
0: Es increíble verlos cómo suben, sí. Y la altura que cogen.
3: Digo yo, ¿desde cuándo se inició esta costumbre? Llevará muchos años ya, ¿no?
0: Sí, lleva muchísimos años. No se lo sé decir.
3: Habría que mirar los archivos, claro.
0: Pero yo creo que antes del 1900 ya se hacían, con lo cual creo que por ahí.
3: Un any per Santa Madalena van veure aquí a l'església.
0: Sí, sí, estava jo aquell any.
3: La torre aquella.
0: Sí, jo estava aquell any, increïble.
3: Sense l'altar. Sí, sí. Mi català no és molt d'això, però bueno.
0: No se preocupe.
3: Y oye, yo me fascinó aquello, un año que estuvimos aquí, porque normalmente para la fiesta de Santa Madalena estamos fuera, pero un año estamos aquí y yo casi no me lo creía cuando decían, es que los castellers van andando desde la puerta, digo, con la torre, montáis, sí, y ese año lo vimos y yo digo, pero ¿cómo pueden hacer esto, por Dios?
0: Es que es increíble cuando lo ves. Si alguien no ha visto los castellers, se lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Es un espectáculo que verdaderamente, si no lo ves... No sabe, aparte te transmite unas sensaciones interiores.
3: Sí, yo.
0: Que estás ahí, que estás sufriendo, estás emocionado de ver cómo suben, mucho, cómo mucho. Lo hacen.
3: Y aquel año cuando los vi caminando desde la iglesia, desde la puerta hasta el altar, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso?
0: No,
3: y es
0: increíble.
3: Una cosa que solo se hace en Cataluña, ¿no?
0: Sí, solo se hace aquí, sí, sí.
1: Bueno, sí, a la India.
0: A la India, sí, a la India. Sentit, sí, señor. He sentit també que hi ha un... Sí, també hi ha un sí.
3: A la India?
0: I, bueno,
3: a la India, tan lluny, sí. A la Índia.
0: I ara hi ha colles a Xina, també. A Xina també han començat a fer colles per poder fer castells. Sí, curiós, sí. Però bueno. Diuen que ho copien tot, però també han copiat els castells.
1: La Índia ho fan una mica diferent, però bueno, ve a ser el mateix.
0: Sí, bueno, perquè al final la gent, no, el món, vull dir, el que pensem uns també igual ho pensen els altres a l'altra punta. Tampoc hi ha tanta diferència, tots som humans al final. Sí, sí. I a part dels castellers, hi ha alguna altra cosa que les haya llamat l'atenció, que les guste més, que les persones que no hablen, les que no hablen, hi ha algun?
2: Los bailes me gustan mucho, los bailes catalanes me encantan.
0: El bar d'Esplugues.
2: Sí, sí, me encanta. La sardana y todo lo demás, todos los bailes de Cataluña me gustan mucho. Bueno. Me encantan.
0: El correfoc també, ben xulo, els diables.
1: I ara n'hi ha bastants.
0: Ara n'hi ha bastants, sí. Ara n'hi ha bastants.
4: Teniu una guita, nosaltres que som de Berga, i teniu un drac nou que és com la guita de Berga.
0: De Berga, bueno, perquè això dels dracs també, tot el joc dels dracs també passa que...
5: Vaig fer allí la mili.
4: Ostres, que jo res.
6: Sí, jo també la vaig fer allà.
0: Doncs no devien passar fred, no? A Berga no devien passar gaire fred, no?
6: Sí, a l'hivern fot un fred de l'hòstia.
0: Per això ho dic. Molt bé.
5: Aquell quartel, mare meva.
4: No sé, sí.
6: Allà, al davant del quartel, hi havia una peixera, sempre estava glaçada.
4: A l'hivern?
5: No ho recordo.
0: Sí, imagina.
5: Allà estava el corbacho.
4: Sí, ja no existeix tot això. Ni el cortijo, ni el corbacho, ni res de tot allò.
5: Un jugocàtar de truita.
0: Aquests són els bons records, aquests són els records que no s'oblida. Això és el que no s'oblida, clar, per això, que això és el que no s'oblida, que això no s'oblida mai. Molt bé. Pues escolti, ha sigut un plaer tenir-los aquí amb nosaltres, molt benvinguts. Si l'any que ve tornen a estar aquí i tornem a fer portes obertes, els convido a tornar a venir i ha sigut un plaer tenir-los. I...
3: No havíem estat mai en una d'això de ràdio.
0: Què li ha semblat? No. Li ha semblat? Li ha agradat?
3: Sí, molt maco.
0: Us passem el testimoni.
7: Estem on air.
0: Vinga,
7: molt
0: ataque,
7: bé, aquí Ràdio Esplugues continuem la Cristina, la Mònica i la Marta. Ara anem a entrevistar a un altre estant que està davant del Robert Brilles, que és Esplugues Sense Bar. Tenim aquí el seu president, en Bernat. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia.
7: Teniu un estant aquí superxulo muntat. Què esteu fent?
8: Estem fent pintacares per a nens i adults. I estem fent també promoció de l'associació, de la nostra associació, que és per a persones amb discapacitat i mobiliar reducida, aquí a Espluga. Bueno, i per tothom també.
7: I teniu ja una antiguitat vosaltres com a associació Esplugues, oi que sí?
8: Sí, tenim 20 anys.
7: 20 anys. Molt bé.
8: Espluga. I ara cada vegada hi ha més gent que s'interessa per l'associació i estem molt...
7: I ens podem apropar tant persones amb diversitat de mobilitat o també amb diversitat intel·lectual?
8: Sí.
7: De totes hores. La mobilitat és primordial, no?
8: És primordial la mobilitat reducida i sensorial.
7: Sí. Va bé saber-ho, no? Perquè de vegades ens fem idees i no ens apropem a associacions que ens poden ajudar a tots sense saber-ho.
8: Sí, i fent activitats per a la gent, fent zumba, com a veig veure, fent zumba, fent gimnàstica, fent pintura...
7: Aquí estic llegint el vostre bueno, flyer gegant, que ara no sé com es diu, que feu, a veure, tallers de sensibilització, superinteressant. En què consisteix un taller de sensibilització, Bernat?
8: Pues anem a institut o a escola i donem una petita xarra i li donem una silla de rodes perquè veiessin com costa anar-hi en cadira de rodes.
7: Molt bé, és posar a l'altre en el lloc de l'altre literalment, això és molt important, perquè la gent que no va en la cadira no se fa la idea de què el significa, no?
8: Clar. Nosaltres tenim la visió d'anar en silla de roda i la gent que no va en silla de roda no se'n refia o no se dona de la dificultat que...
7: Correcte, i fins i tot la gent que porta cadira de rodes ha de preguntar qui va a la cadira de rodes per on vol anar, no portar-la.
8: També.
7: No treure-li capacitat de decisió.
8: També. Tenim que... Hi ha persones que necessiten tercera persona per anar en bus, al tram o per fer qualsevol activitat.
7: Molt bé, aleshores feu també una feina de difusió a les escoles i altres llocs que us puguin trucar, no? I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
8: Pues espluga@gmail.com o a les xarxes socials.
7: Molt bé, i a més teniu seu físic, estic veient, no? El local 1...
8: Estem a Rafael Sant Sebastià, local 1... I ahí fer les activitats i atenent a la gent que tingui algun problema de convivència, que li falti una rampa, un ascensor o algun paper per fer.
7: Val. Molt bé, moltes gràcies, Bernat.
9: Tinc una pregunta. M'han dit que teniu previst tenir un taller de teatre, és així?
8: Sí, estem fent. Ara a Nolga, que és una sòcia, que sempre està donant-li volta al cap i estem fent la primera agrupació de teatre amb persones amb discapacitat física.
7: És superguai. Heu pensat que sigui mixta? És a dir, persones de tot tipus.
8: Sí. És tant per a persones com a vida reducida, els cuidadors i persones que estem bé.
9: Que vulguin afegir-se a aquest taller.
8: Que l'agradi el teatre, podrà vindre a fer teatre amb nosaltres.
7: Doncs moltes felicitats al projecte. La Mònica tenia aquesta pregunta, perquè faig un spoiler.
9: No!
7: Sí! La Mònica és de l'Endoi Teatre, d'aquí de l'Avens, i mira, potser aquí estem fent un link sense saber-ho de teatre.
9: És que m'ho van comentar els teus companys, i la Olga diuen que potser és la directora, i, ostres, a veure quan feu la primera obra, jo tinc ganes de veure-la.
8: Sí, ara estem molt bé, todavía, però jo crec que ja per Navidad o Nadal jo crec que podem fer alguna cosa.
9: Que guai. Pues Radio Esplugues FM estarà per Nadal a la primera obra d'Esplugues sense barrera de teatre. Allà estarem. Moltes gràcies, Bernat.
8: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
9: Gràcies. I ara anem a l'últim estant que està, que és Esprocit, que es dedica a ajudar a persones amb discapacitat des de l'edat infantil fins a l'adultesa. Anem a veure si trobem algun responsable amb qui parlar.
7: I no perdem la connexió.
0: Bé, i tenim ara amb nosaltres, el David i el Javier. Sou d'Esplugues, oi, m'heu dit?
2: Sí.
0: I ja no és la primera vegada que veniu a la Festa Major, ja no, ho coneixeu una mica, sí. Bastant. Bueno, què us ha cridat més l'atenció de l'enguany?
10: Bueno, a mi el que m'agrada molt de les festes d'Esplugues és sobretot el que és el correfoc. El correfoc m'agrada, encara que aquest any no he baixat a veure'l, però l'he vist des del balcó. M'agrada molt el correfoc, m'agrada molt que el facin.
0: És el que més t'agrada.
10: El que més m'agrada, i després també l'ambient, que tanta gent, que de tot arreu, de molts instituts, de moltes feines d'aquí d'Esplugues, molts treballs, s'ajuntin, m'agrada molt.
0: És que és maco, el veure el carrer ple, la gent contenta, tot això et dona alegria. És que només veure el carrer com està, i a més un dia de sol, un dia maco, això és alegria.
10: Sí, sí.
0: Això és alegria, molt bé. I quina és la... Bueno, ja m'has dit lo del... Però quina és l'activitat que tu sempre dius, ostres, a part d'aquesta que m'ha agradat tant, n'hi ha una altra que aquest any dic, ostres, això no havia pensat i això em podria agradar molt.
10: Bueno, a veure, jo d'activitat... No sabria, però sí que és veritat que m'ha agradat el que és això de... Bueno, els gegants aquests, els gegants.
0: Sí.
10: Això m'ha agradat, els gegants que ballaven, bueno, que es movien una mica.
0: També t'ha agradat?
10: Bueno, sí, allò m'ha agradat.
0: I a l'escaig també m'heu dit que us agradava, perquè a l'escaig també heu estat veient a l'escaig, no?
11: He baixat jo, sí, sí.
0: Ah. Sí, sí, han baixat a veure com jugaven la... Sí. Sí, això, o també li agrada al teu pare, a tu no t'agrada tant això.
10: L'escaig.
0: Sí, l'ajedrez.
10: Ah, l'escaig. A mi no, jo no soc tan fan d'això.
0: No, el teu pare sí, eh? Sí. Ell sí. Javier, tu eres el fan del...
11: Sí, bueno, m'agrada, sí.
0: T'agrada?
11: Sí,
0: bueno, sí.
11: Sí.
0: Has jugat alguna vegada?
11: Sí. M'agrada aquí al club, com juguen, i bueno, i m'agrada molt... La barreja de gent jove i gent més gran jugant.
0: Sí, és
11: això, veritat. Això és molt maco. Això un noi de 5 anys, o hi havia 7, i un senyor de 60 i pico. I això ha estat molt agradable.
0: Sí, perquè...
11: Ha estat molt bé.
0: Això tens tota la raó, perquè pocs deports hi han que puguin estar jugant un de 5 amb un de 70. És que és...
11: Sí. Ha sigut molt important i molt positiu. M'ha agradat molt.
0: Acabem d'entrevistar amb una noia d'11 anys que estava jugant aquí al torneig d'escaig i, escolta, ella deia que està molt bé, que el torneig és un dels torneigos que li agrada perquè precisament hi ha molta competitivitat i hi ha molta gent de totes les edats, com tu dius, que juguen un contra l'altre, i això també és una cosa que és interessant.
11: I també una cosa que normalment no es veu, que és quan tens el falta temps, que clar, juguen amb temps, llavors quan falten 20 segons com juguen, no? Això normalment no el patim, perquè que el juguem per plaer i no juguem, no competitim. Però quan hi ha una competició, això del temps ha sigut també molt maco de veure'l.
0: O sigui, és una variable que et fa que tinguis que moure una fitxa que de l'altra manera no mouries.
11: Teníem 10 segons per fer un
0: perill,
11: moviment.
0: Clar, un perill que de l'altra manera no agafaries. Clar, sí. D'aquesta manera, per culpa del temps, clar, es pot canviar tota la partida.
11: Sí, això clar, normalment no el veu, perquè tu jugues tranquil, normalment no juguem en temps, però aquí està molt maco de veure'l. Sí,
0: molt
11: sí.
0: Bé. Bueno, pues res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos visitat, i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu teniu les portes obertes d'Esplugues FM. Us ha agradat la ràdio? Us ha agradat veure l'estudi?
10: Molt, m'ha agradat molt l'estudi, el color de l'estudi.
0: El color t'ha agradat molt, sí.
10: El color sobretot. I m'ha agradat també conèixer també la gent que està per aquí, per algunes persones que es dediquen aquí a estar per aquí per controlar la zona de la ràdio. I mai sabia que estava just aquí en la ràdio, saps? No.
0: No ho sabies. Bueno, ara ja no podràs dir-ho. Ara ja no pots dir-ho. Ara ja saps on està. Sí. Ara ja no pots dir-ho.
10: Sí. I bé. La veritat que bé.
11: Hem de vindre, no? Sí. Quan facin un programa musical, sí. A ti que t'agrada molt la música, doncs vindrem un dia.
10: Sí.
0: Quan vulguis, estàs convidat, quan vulguis. I ja ho saben tots els que ens senten, que la millor activitat que hi ha avui a les festes és venir a veure Esplugues FM en directe. Això és la millor activitat que hi ha. Per tant, tots convidats, veniu cap aquí... David, Javier, moltes gràcies per haver vingut.
10: De
0: i
10: res.
0: Que espero que tingueu una molt bona festa major.
10: Moltes gràcies.
11: Ha sigut una experiència molt maca. Moltes gràcies.

0: I passem el micro a la Mònica. Mònica, Mònica, Mònica, que estàs al carrer. Com va això? Què ens expliques?
1: Doncs ara estem amb l'Alba, que és de l'Asprocit, que és un...
2: Asprocea, perdona.
1: És un conjunt d'entitats socials que promouen i gestionen serveis per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. Explica'ns una miqueta què feu.
2: Doncs nosaltres atenem a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. Llavors, això significa que és des dels 3 anys fins al final de la vida. Hi ha serveis des d'una escola d'educació especial, centres especials de treball, centres de dia per persones amb més necessitat de suport, centres ocupacionals, també tenim una associació per les famílies, hi ha tallers d'esport, d'activitats d'oci. Llavors tenim una mica tot el que una persona amb discapacitat pot necessitar.
1: Hi ha persones residents a dins d'aquesta associació?
2: A la d'Esplugues concretament no, però sí que tenim serveis de llar, residència i residències.
1: I on estan aquestes residències?
2: Al Baix Llobregat, a tot el Baix Llobregat.
1: I si la gent necessités dels vostres serveis, on es podrien...
2: A Asprocea't. Asprocea't.org pot contactar amb nosaltres.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la feina que feu, gràcies per donar-nos aquests minuts per conèixer-vos i que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: Sí, i avui ho fent a l'estim, que dones.
2: Avui hem fet imants per tots els nens petits.
3: Ai,
2: sí, han fet
3: guai.
2: Els seus dibuixos i llavors hem convertit el seu dibuix en un imant.
3: Que guai. I heu tingut molta afluència de gent?
2: Sí, molts.
3: Fantàstic.
2: Molts.
3: No? Això molt està que avui està molt bé, tota
2: sí,
3: aquesta
2: sí,
3: zona
2: sí,
3: del
2: sí.
3: Brilla, sé que avui.
2: Sí.
3: Doncs moltes gràcies i molta bona festa major.
2: Igualment, gràcies.
1: A tu, gràcies.

0: I ara tenim a la Isabel, que la tenim desplaçada a la plaça Santa Magdalena, on tenim la Diada Castellera de Festa Major. Actuen la Colla de Castellers d'Esplugues, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró. Isabel, com està, com veus el carrer aquí amb els castells?
1: Doncs mira, ara mateix estem a la segona ronda. La plaça estava plena gom a gom. Si sentiu, ara comencen a tocar les tenores perquè estan iniciant la formació, una de les colles. I com us deia, la plaça a les 12 estava plena de gom a gom, però ara ja hi ha moments que ja s'està començant a aclarir una miqueta a aquest tap que hi havia aquí davant de l'Ajuntament. La plaça sí que està plena, el que s'està esvaint una mica és el que és la carretera, on es col·loca el públic. Sí, estem aquí esperant a que es munti aquest pilar que encara no estava pujat. No s'ha fet ni la pinya encara, o sigui que encara queden uns minutets perquè comencin a aixecar el castell.
0: Has pogut veure aquells castells ja alçats?
1: Sí, de fet tots s'han aixecat i molt bé, hi ha hagut algun que a l'enxaneta li costava arribar a dalt, però ja dic que estem a la segona ronda, per tant ja s'han fet tres castells de la punta.
0: Molt bé. Estàvem parlant abans de l'emoció que és veure els castells, aixecar-los en viu. Com sí. Ho veus tu des d'aquí? En directe? Com ho pots transmetre això?
1: Mira, jo sempre en directe, o encara que sigui a través de la televisió, pateixo molt. Pateixo molt perquè trobo que és molt perillós. Jo vaig estar veient en directe, que va retransmetre Esplugues Televisió a través de Terramar. Vaig estar mirant la Diada Castellera que es va fer a Vilafranca, ara fa, crec que fa una setmana. I és igual que sigui en directe o per televisió, pateixo. Pateixo perquè sempre tinc por que la canalla petita, les aletes i l'enxaneta doncs, prenguin mal o caiguin.
0: Bueno, recordem que es va posar el casc precisament per
1: Sí, tot això ha anat evolucionant per protecció. Comença a pujar el primer castell i ja tenim el primer pitch pujat, Vull dir, això de retransmetre els castells per ràdio no és gens radiofònic, Però sí que l'ambient està molt bé. Sempre en el balcó de l'Ajuntament durant tota la jornada castellera, que són més de dues hores, hi ha representants de l'Ajuntament, ara mateix veig que hi ha l'alcalde i algun regidor més. Van entrant i sortint, perquè no hi caben tots, són 21 regidors i els 21 no caben a dintre del balcó. Van entrant i sortint regidors de l'equip de govern i de l'oposició. No, aquí no hi ha distorsió. Doncs ara comença a pujar al segon pis, el tercer de fet, perquè la base no la veiem. Val? Bé, no sé si voleu alguna coseta més d'aquí d'ambient, si puc trobar alguna persona que m'expliqui què sent quan ve a veure castells. Hi ha alguna persona que conec,
0: Isabel, digues, Isabel, Maria. Estan totes les colles a la vegada? Han començat una i les altres estan esperant? Com està això?
1: A veure, jo t'explico. Quan hi ha una Diada Castellera, són tres colles. Evidentment, prèviament es reuneixen bastant abans de la hora d'inici. Aquí l'hora d'inici era a les 12, doncs una hora abans es reuneixen a Casalbrilles. En altres poblacions cadascú utilitza el seu seguici o utilitza la manera que vol. No? Són tres colles i arriben totes les colles juntes a la plaça. Es fa el toc d'inici a Esplugues, a la tarda dels castellers, i aleshores hi ha un ordre. Cadascuna va fent el seu pilar, i fan tres pilars cada colla, per tant són nou. Entre pilar i pilar, cada colla es prepara, parla com estan físicament, parlen amb el cap de colla, escolten com esteu del pilar anterior, esteu bé, hi ha algú que estigui forçat, com anem muntant, com anem pujant, I així, quan s'acaba la diada, és molt bonic, perquè el Marcel Casellas va ser una cançó que era el tancament de castells i ballen tots junts. I és el lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Bueno, ja tenim la música a l'estudi l'eslògan de fan. Ha pujat el piló, ha pujat l'enxaneta, ha fet l'aleta a l'enxaneta, ha fet cim i ja estan baixant molt ràpides enxaneta i aletes. Les enxanetes i les aletes, com que estan a dalt de tot, són les que tenen la vibració de com va el pilar avall. I si veuen que està movent-se molt, passen ràpidament. Mira, tinc aquí al meu costat un senyor que no sé si voldrà dir unes paraules per a si no va fer FM per la ràdio. No, d'acord, només era per preguntar si com està vivint avui. Mira, agafaré la Montserrat, que la Montserrat sí que em coneix, la Montserrat. I la Marta, Marta, carinyo, estic per la ràdio, fent una mica de crònica d'ambient. Com estàs vivint avui aquesta diada?
2: Oh, molt bé, molt a gust. Els dies ho estan fent molt bé. Els castells que he vist jo, no ha fet llenya cap de cap d'ells. I, bueno, a mi m'agrada molt venir, i molt bé, he fet unes fotos molt xules. I res, a gaudir-ho tot el que pugui mentre estigui dreta una estona més.
1: Molt bé, sí, per aguantar dreta, eh? De fet, és que aquí, tanta estona de peu dret, cansa una mica, eh? Vull dir que no tothom aguanta tota la jornada. Bueno, espero que avui no hi hagi incidents de camins, perquè crec que el dia del pregó una mica assistirà en l'ambulància. Estem molt bé, estem aquí a la OMCA, ocupant tota la avinguda de l'Aurea Miró a la sala de la Constitució. Estem bé, no fa tanta calor com les setmanes. Què més voleu comentar? Perquè ja el Pilar ja no està aixecat i ara s'està preparant la colla següent. Josep Maria, vol alguna pregunta més?
3: Molt bé, Isabel. Bueno, el Josep Maria ara ja saps com és, que està donant voltes.
1: Sí, és un belluguet que no té mai el cul a la cadira.
3: Moltes gràcies, Isabel, per aquesta crònica.
1: Sí.
3: I que disfrutis i que us ho acabeu de passar bé.
1: Gràcies.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: Bueno, i tenim aquí l'Armand i l'Eric, que han estat jugant al concurs d'escacs, i ens explicaran una miqueta què tal, Eric. Com ha anat això de l'escacs?
1: Bé, bueno, m'ha agradat molt el torneig. Crec que he fet un molt bon torneig. He guanyat moltes partides, quasi guanyo la copa, encara que el Quim Rovira, que és un amic meu, també ha tingut moltíssimes possibilitats de guanyar. I... bueno, jo ho he vist bastant bé, però ja és veritat que a ser unes partides ràpides de 3 minuts era com difícil concentrar-se, perquè tenies que jugar molt ràpid i a vegades capturaves un cavall en comptes d'una torre i, bueno, coses que passen.
0: Clar, errors, perquè la velocitat també moltes vegades fa que no puguis pensar la jugada bé com vols, no?
1: Sí.
0: Clar, però això també forma part del joc. Perquè si et deixen molt temps per pensar, la partida seria completament diferent. El anar tan ràpid també t'obliga a prendre decisions molt ràpides.
1: Sí, però és veritat que hi ha partides, bueno, una partida o dos, em sembla, que he guanyat per temps, perquè hi ha gent que... bueno, jo tinc alguna tàctica i tal, i que hi ha gent que jo veig que hi ha gent que a moure pensa molt, o sigui, sobretot gent gran, i llavors a l'hora de fer partides ràpides tarden un minut a moure i llavors... ho tenen molt xungo.
0: Ho tenen malament perquè ja han perdut que la meitat del temps només pensant el que faran, clar.
1: Sí.
0: Això és que la gent gran som així, noi, que tu ets molt jovenet. Quants anys tens?
1: 11.
0: Clar, 11 anys, eh? És la segona persona que entrevistem. Hi havia una noia també que ha vingut abans, que també tenia 11 anys, i ha estat jugant, però ella ha dit, no, jo sóc molt dolenta, sóc molt dolenta. Dic, home, tan dolenta no ets, perquè vas quedar segon en un concurs no fa gaire, vull dir que tan dolenta no ets.
1: Yeah.
0: Ets bo, ets dolent, com ets tu, Eric?
1: Jo diria que sóc mig-mig, perquè és que tampoc vull ser molt egocèntric ni res, però, a veure, per 11 anys, que és veritat que a més que bé faré 12, a mi em sembla que sóc bastant bo, però, bueno, que el meu pare et digui, perquè...
2: bueno, si ho diu ell, ja...
0: si ho diu ell, tu ja no dius que no.
2: Exacte. És veritat que la gent gran ja comencem a pensar més a poc,
0: clar.
2: Però, bueno, jo, a mi m'agraden aquestes partides perquè veig que, com tenen poc temps, es concentren molt i són molt divertides, i així poden jugar moltes.
0: Clar,
2: és interessant, si no
0: és
2: interessant.
0: Clar, si no es fa molt més avorrit, inclús pels que juguen. Clar, d'aquesta manera és molt, molt dinàmic.
2: Sí, sí.
1: Ja, perquè hem estat una hora fent partides i tal, però clar, si són de 15 minuts, 10 minuts, clar, és veritat que et dona molt temps per pensar, però a l'hora de fer partides només podràs fer 5 partides perquè...
0: Clar, també suposo que no deu ser el mateix jugar partides de 3 minuts que jugar-les de 10, perquè també, clar, hi haurà un tipus de jugador que igual en les de 10 és molt millor que amb les de 3. Vull dir que això també...
2: Exacte.
0: Clar,
1: sí.
0: Això cada un...
1: Encara que és veritat que ràpides a mi se'm dona bastant bé fer ràpides, perquè a l'hora de pensar penso molt ràpid i clar, pel temps jo no perdo per temps mai a ràpides, encara que tinc un minut.
2: I a més, estan acostumats a jugar amb el Duolingo, que són partides ràpides.
0: Ja tenen l'entrenament.
2: Jo crec que així tothom, a tots els nivells, tenen possibilitats. Llavors jo crec que...
1: bueno, Duolingo i més coses.
2: Sí. Bueno, ja ho sé.
0: I escolta, normalment entre setmana entrenes algun dia,
1: sí,
0: vas a jugar?
1: Sí, vaig el dilluns, el dijous, rugby, 2 hores entreno, i el dimarts faig una mica de boxeo. Que
0: estàs preparat per tot, eh?
1: No.
0: Tu no se't pot dir res, perquè tu estàs preparat per tot, estàs fort.
1: Ja. I el dimecres, bueno, a vegades vaig ser psicòleg, però cada 15 dies o sí. I el divendres o faig anglès o faig escacs.
0: Bueno, t'agrada més l'escacs que l'anglès o t'agrada més l'anglès que l'escacs?
1: Jo diria que igual, però una mica més l'escacs, eh? I, bueno, i a partir... i els dissabtes fem partit de rugby.
0: Vale. I el teu pare, tu també jugues a escacs? O...
2: No, jo...
0: Tu acompanyes,
2: jo acompanyo.
0: Tu acompanyes.
2: He començat fa poc i...
0: Tu ets el patidor.
2: Exacte. Jo sóc l'esparring.
0: Escolta, hi ha algun ídol que tinguis a escacs? Algun jugador que diguis, ui, aquest és el meu ídol, m'encantaria semblar-me amb ell? El Kasparov. Has vist totes les partides que ha fet i l'has seguit?
1: Sí. I el Magnus Carlsen també.
0: Jo sé, i ho tens claríssim, tu tens claríssim. El Kasparov per tu és el teu model a seguir.
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, arribaràs a ser tan bo com ell?
1: Jo crec que sí.
0: Molt bé, així m'agrada, la moral alta, que això és el més important.
1: Jo crec que abans arribaré a l'astrofísic que ser tan bo com Kasparov.
2: No tiene abuela, eh?
0: Però millor, escolta, millor que tingui la moral alta, millor, no? Millor, sempre és millor.
2: Sí,
0: clar, això és bo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sabeu, teniu casa vostra, qualsevol cosa a Esplugues FM.
2: Moltes gràcies, la veritat és que les festes estan sent magnífiques.
1: Sí, la veritat que a mi m'agraden bastant les festes i, bueno,
0: Sou d'Esplugues? Viviu a Esplugues?
1: Sí, som d'Esplugues.
2: I al col·le. No saludes al teu col·le?
1: Sí, home, hola, Garbí.
0: Molt bé fet.
2: Molt bona feina, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut i ja sabeu, teniu aquí a casa vostra. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies. Fins la propera.
1: Adéu, fins la propera.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses de diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí, del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

I després d'aquest cap de setmana frenètic, la Festa Major de Sant Mateu, dilluns 21 de setembre, ens ofereix una jornada més tranquil·la. A les 11 del matí, a la pista Conxita Udina, del parc del Pou d'en Fèlix, ens ofereix un recital de cançons, un concert de rock, És Salut. Bé, és un concert en el que podem escoltar els grans èxits del rock de diferents grups. És un concert perquè els infants i les famílies puguin compartir aquesta experiència del rock durant una bona estona, durant el dia, que el rock tampoc fa falta que sigui de nit, eh? Doncs compartirem aquest espai que es diu Concert de rock pels xics, pels més petits, perquè cantar, ballar i el rock també és salut. Aquest serà el programa per dilluns Sant Mateu al matí. La programació es concentra per la tarda. A partir de 5:45 de la tarda hi haurà un espectacle infantil adreçat a les famílies que es farà al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda tornem una altra vegada a la pista coberta Conxita Udina. Allà la secció de sardanes de l'Avent Centre Cultural ens oferirà la ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Com no, si és Sant Mateu i estem a 21 de setembre, hi haurà d'haver la missa al patró, que es farà a la parròquia de Sant Mateu, que està al barri de la Plana, al carrer del Carme, número 28. I ens n'anem una altra vegada cap al centre, al carrer de les Piles, al carrer de l'escola Isidre Martí. Allà se'ns oferirà Habaneres amb el grup Són d'Habaneres. Hi ha una activitat que seria una activitat central a la tarda, que és a les 7 de la tarda hi haurà un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas i per diversos carrers d'Esplugues i acabarà a la plaça Catalunya. La plaça Catalunya és on es fan els focs artificials. És un cercavila molt festiu i participen moltes entitats: diables, trabucaires, gegants, bastoners, castellers, a l'esbar d'aquí d'Esplugues, la colla dels Tres Toms, participen el grup de percussió Atabalats i el grup d'Ums Batucada, Espluga Viva i amb tradicions i costums i la Guita Trapella. Amb aquest recorregut, que començarà a 7:45 aproximadament, està previst que quan arribi a la plaça Catalunya es pugui unir amb aquesta altra festa que hi haurà preparada dels focs artificials. Els focs, que molta gent està esperant, l'espectacle pirotècnic començarà a 9:45 de la nit a la plaça Catalunya. I ara ja sí, amb aquests focs artificials donarem per finalitzada aquesta Festa Major de Sant Mateu. Com us estem dient, des d'Esplugues FM i des de l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major i esperem que gaudiu de tots els actes. Visca Sant Mateu!

0: tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
1: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i als espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però és clar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella, ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major, sense tu falta alguna cosa. Aquí hi ha alguna cosa que ens falta, ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
1: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el Bert i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus te veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
1: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt la part de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és al mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
1: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que hi vagi gent, i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
1: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte.
1: És un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer, i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
1: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica que va ser totalment, o sigui, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
0: bueno,
1: perquè
0: jo, més que trist, podria... diria afortunat.
1: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
0: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, afortunat per la meva persona. Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic perquè...
1: Bueno, jo sí, deixem
0: aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem a una altra cosa. Tenim ara l'estudi. Molta gent...
1: És un crit de guerra, tio,
0: ja,
1: és un crit
0: correcte,
1: de guerra.
0: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot
1: el seu... Pilarín! Sí, va sí. Encantar! A veure, torna-la a fer, va, perdre.
0: No. Tenim aquí vària gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, sí. Tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
1: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de el que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
1: no
0: així.
1: No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat de Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i en recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anava per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt, i com a exemple de les teves acampades m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment no hi havia tant, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant a que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai, les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts llocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada 2x3 està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè al principi a Taquillistan aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans,
2: sí.
3: No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els direu, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no?
2: Uh-huh.
3: Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No, no. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí en principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí.

0: tonta, ja t'han salvisat?
1: No. No, no, estic esperant. No sé per què t'hi ha tant. Estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a veure, a trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
0: I quan, diguéssim, quant temps tens de... O sigui, comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge? Més o menys? 20 dies o així?
1: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat.
0: Sí.
1: Llavors tinc 30 dies en total. Home, però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, pues, també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
0: Clar.
1: Llavors, no sé.
0: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no?, i diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no?, i que inclús estan nevades, no?, quasi totes, no?
1: La muntanya més alta del Pamir, que és la zona aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 3.500 metres, a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat doncs són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts, i tot sec. I de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar i m'han enviat alguna foto i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
0: Ara, on estàs ara? Quina temperatura esteu ara?
1: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1.000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Kashgar, estem als 24 graus.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
1: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
0: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
1: Home, m'ho passo molt bé viatjant, però també el viatjar et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, encara no m'enyoro gaire.
0: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
1: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
0: Ah, a partir de l'any.
1: Diuen que a partir de l'any m'enyoro. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... Mira, queda encara 2 mesos i mig.
0: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi...
1: No.
0: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
1: Sí.
0: 3 anys. O sigui, que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
1: Por ahí.
0: Buah.
1: Ara, no, crec que ara ja porto més del 25%. Potser un 28 o 29, no sé. Però sí, pot ser.
0: I en quilòmetres... Més o menys?
1: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
0: Uah.
1: Sí, i n'he de fer en total 26.000.
0: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
1: Ara, a l'estiu, estic fent de mitjana 40.
0: 40.
1: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguida havia d'acampar.
0: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
1: Són
0: 42
1: sí.
0: I alguna cosa.
1: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
0: Sí.
1: Sí.
0: I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
1: Sí.
0: És la part més...
1: Entre els peus i les cames jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
0: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
1: S'ha de cuidar bé.
0: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
1: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa es diu...

0: d'hivern pesa un 9 i pico.
1: Ah, encara.
0: Sense les coses d'hivern deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
1: O sigui,
0: estic bastant content amb el pes.
1: Economitzes el que pots, no? Perquè pesi el menys possible, no?
0: Clar, important.
1: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia?
0: Pues...
1: A Geòrgia va ser o...?
0: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Huka,
1: sí?
0: Que... s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li ha una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tant abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
1: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
0: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
1: Ah, les has comprat ja, molt bé,
0: sí,
1: molt bé.
0: Sí. Jo pensava que no tindria el meu número, perquè... clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, Ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé. A veure què tal.
1: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
0: Clar, sí, marca Peak. No sé, no el conec. Crec que és marca xinesa, sí.
1: A veure què et duren. Fet a Shanghai, no?
2: Has fet alguna mitjana...
0: Mira, m'han de les...
2: Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes? De quants quilòmetres et dura cada bamba? O això va depèn de la marca de la bamba?
0: Sí. Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire. Encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja. Llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres. Molt millor.
2: Quina diferència, eh?
0: Però, bueno, tenien altres inconvenients, també. Vull dir que al final no hi ha la bamba perfecta.
2: Yeah.
0: Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno...
1: Bueno, no te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
0: Clar, és que marca que no conec.
1: Sí.
0: No tenen la sola especial per muntanya, però bueno, tampoc per la muntanya.
1: Sí, sí. Ara més o menys portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
0: Vale.
1: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
0: Doncs...
1: Ara Pakistan,
0: des
1: no?
0: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen. I fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan. Després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalayas indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur, passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
1: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
0: exacte.
1: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
0: Això m'han dit.
1: Clar, home, jo penso anar-hi. Sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... en un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podria ser.
0: Salsa lluny.
1: Quan sí. Més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
0: Ui, traient el passatge és mala idea, però
1: no, que és broma.
0: Més o menys al maig.
1: Al maig de l'any que ve.
0: Potser.
1: Al maig.
0: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
2: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial, algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
0: Tajikistan és un país que abans d'entrar jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors que tot et venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt, molt islàmic. Són musulmans, però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent a Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, eh? Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt, molt sorprenent.
1: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
0: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Crec que és impossible que funcioni. Diré que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I bueno, doncs et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però bueno, també anant sol coneixes més gent perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes i la gent s'adapta més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol. Mm-hmm.
1: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, uns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un... no sé com li diuen, un morburú, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
0: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Reis, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent, i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Els he hagut de trobar a posta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar buscant, entre cometes.
1: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns en bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, què tal, agafem en bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
0: Clar, tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers que van l'únic que fent a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que que ja porten un tute i ja seguiran, no? Igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, jo crec, sí, que, jo crec, sí, que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la que està envoltant de dos monstres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig.
0: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
1: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat en la Unió, sí, Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan, sí, enmig, sí, sí, de dos monstres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
0: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó, i poca cosa més. La veritat és un país que té molt poca cosa. És que ni el turisme és potent allà.
1: A veure si a través...
0: També ells ho fan aposta, perquè tenen través... ja un visat per anar, vull dir que ja...
1: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert, això? O... Tu has passat per allà?
0: És el... No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... No és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac. I bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses. Llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va assecar. Una de les desastres naturals més grans de la història, diuen.
1: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda,
0: bueno,
1: nostra...
0: Ja, ni... ja fa molts anys.
1: Ah, vale,
0: ja
1: vale.
0: Ja fa molts anys, sí.
1: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. Uh-huh. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
0: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, un bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i buah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. I he fet un canvi molt a De fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut passar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
1: Bueno, així passa acumulant greixos, perquè, pel que pugui passar, sí, no? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que et volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa, exacte, molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a, sí, a Esplugues FM, que farem una primícia.
0: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no?, també allà. Doncs després del dinar amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
1: No estava carregat, no?
0: Suposo que no. Però pesava, eh? Ostres, pesava.
1: Sí, sí, sí, sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos? Els ruskis, no?
0: Que jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
1: Home,
0: també, sí, sí.
1: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
0: Té tota la pinta, sí.
1: Sí, sí, sí. Portava baioneta o no? Sense baioneta.
0: Sí.
1: Tenia baioneta.
0: Sí, sí, sí.
1: Estava pres, sí, sí, per l'atac, no? Per fer-lo servir, no?
0: Era arma de guerra.
1: Arma de guerra. Sí, sí, sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, a Rússia o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
0: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors, a veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
1: No cridava, vale. A ti te va,
0: no.
1: Te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
0: Això,
1: no?
0: Això diuen.
1: Diguéssim, allà has d'anar una mica en precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
0: No sé, jo a priori no crec, o sigui, crec que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona, i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, als estrangers que van a peu o en bicicleta, els hi posa una escorta, i és una mica agòbil, però bueno, ho fan per seguretat.
1: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
0: No. M'ho van preguntar.
1: T'ho van preguntar.
0: No. M'ho van preguntar, perquè vaig anar a molts països, clar, tant el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir cap.
1: Que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista. I
0: no, però no només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista... Malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
1: Sí.
0: Llavors, els periodistes que van a l'estranger crec que diuen que són una altra cosa.
1: Clar,
0: no sé.
1: Clar. Que siguis influencer...
0: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
1: Ah, això clar, és el
0: no
1: que anava
0: tampoc,
1: a dir.
0: Perquè però tampoc... el mateix, jo crec, que periodista, no?
1: Algú semblat, no? Diguéssim.
0: Sí.
1: Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora... I, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura, o d'eixample, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no?, diguéssim.
0: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, sobre una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
1: Sí, a la Índia segur, a Pakistan sí que dubto que sigui democràtic, no sé,
0: no tinc ni idea.
1: Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb oli, no?, que es diu. Molt bé.
0: Sí.
1: A veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per el que ve?
0: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i hòstia, si tota la volta al món ha feu vots com Tajikistan, seria molt dur, però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, estic bé, sí, en general no tinc cap queixa i crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
1: Bueno, clar, i sempre tens l'oportunitat, d'ells, quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui, mira...
0: Clar.
1: Estic a Tailàndia, però pues, en queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis
0: en
1: avió...
0: Sempre
1: pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
0: Sí.
1: Diguéssim, estic molt agobiat...
0: I de fet ho vaig fent, vaig parant.
1: Vas parant, però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és... Doncs
0: pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar 3 setmanes.
1: Tres setmanes?
0: A Xòsia vaig parar una setmana... Ara estic parant, no? ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
1: Sí.
0: És necessari.
1: Uh-huh. Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Uh-huh. Es pot ser exponencialment o com ha anat la cosa?
0: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
1: ah,
0: i per això... Però
1: clar,
0: sí, clar. Veig que ha augmentat bastant ara. Sí.
1: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
0: no,
1: quan més
0: no,
1: tingui
0: la,
1: millor,
0: la
1: però...
0: Mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
1: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
0: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
1: Ui, Déu-n'hi-do.
0: I al YouTube, 29.000.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
0: Sí.
1: Exacte, exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
0: Sí.
1: Sí, no?
0: Sí, tinc amics que amb els que parlo sovint. Sí, sí, sí, sí.
1: I després hi ha una, sí, ràdio, una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. Ràdio Terrassa és?
0: Ah, exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... Ja explico una mica, després tinc el podcast, que em fa el Sergi Marín,
1: vale.
0: I també cada dimarts o dimecres, doncs, mitja horeta fent una mica resum de la setmana.
1: Sí, sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any, un any i mig, o una cosa així, més o menys?
0: Sí, fora, dos així. Sí, però... Algunes penses que soc de Terrassa, però no.
1: Ah, és el que anava a dir, has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
0: L'alcalde,
1: no? No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
0: Pol Romeva.
1: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
0: Ah, i va dir que era de Terrassa? Ah, doncs... Pues... No, no, no, no, no. Sant Espluga, sí. Vull anar repetint sempre perquè...
1: Ho has de dir, ho has de dir,
0: eh? El diari de Terrassa, sobre el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa i ho van dir equivocadament. I bueno, ja no els hi vaig corregir perquè dic, ah, és igual, saps?
1: Sí, sí, sí, sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat,
0: va,
1: i
0: va.
1: Aquí sempre, i a més avui que és la festa major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la
0: aquí,
1: ciutat...
0: No, silenci res, eh?
1: Ah, no?
0: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
1: Hòstia.
0: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot. Saps? és brutal. És brutal, eh?
1: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
0: Crec que uns 1 milió, aprons.
1: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran,
0: sí.
1: No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
0: Doncs això deu haver passat
1: això,
0: aquí.
1: Això deu passar, sí, aquí també, no? Segurament.
0: Jo crec que sí, jo crec, sí, que sí.
1: Perquè, clar,
0: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
1: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus,
0: sí,
1: més xinesos, no? Més així de,
0: ah, exacte,
1: orientals.
0: Exacte.
1: Ah, exacte,
0: sí, a veure, sí, aquesta ciutat és de la ruta de la seda original. O sigui, durant més de 2.000 anys, Kashgar era una parada primordial de la ruta de la seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs. Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
1: Sí, sí, sí, sí. I té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
0: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la ruta de la seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cor d'Aventura, com si els edificis posin de cartró pedra. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
1: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...
0: Fora el centre històric, són edificis alts. bastant alts, però no, a Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis d'alta Barcelona. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
1: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
0: No, no m'he trobat allò... No.
1: No, no.
0: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
1: Clar, clar, clar.
0: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant de...
0: Que no, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
1: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
3: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, li has fet?
1: Ja està.
3: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
0: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
3: O sigui, clica el vídeo i tanca.
0: I per això han augmentat les visites.
3: Ah, doncs no...
0: Que això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques com el temps de visualització que m'ha augmentat. Per tant,
3: clar,
0: sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
3: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar, exacte, és veritat que algun vídeo l'he vist més d'una vegada per errada.
1: Clar.
3: Sí.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Val. Tot això.
3: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
0: Va ser molt emocionant, sí.
3: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla, però ens arriba a la pell.
0: Gràcies.
3: El barret,
0: que ho sàpiga transmetre.
3: El barret nou m'agrada molt.
0: Mira, a mi, quan no vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, eh? Tapa molt, m'agrada.
3: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
1: La Isabel i
0: sí,
1: jo
0: sí,
1: fem,
0: sí,
1: un,
0: sí, sí, sí,
1: fem una crònica mensual per la revista. Sí.
3: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al món de l'Enric.
1: La Volta al món a peu. Dia?
3: Dia, avui quin
0: 294,
3: dia és?
1: 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
0: No estic segur.
1: Te fots una paella, hòstia, ja, una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal,
0: sí,
1: o
0: tant,
1: així? No tens cap problema, no?
0: Al tant.
1: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
3: Una abraçada.
0: Okay.
1: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
0: Una abraçada a tots.
1: Una abraçada. Adéu, gràcies.

0: Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. De... La gent està molt engrescada amb la... amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell recarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
0: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu, doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
0: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
2: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis, sí que els podeu trobar, o contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
0: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
2: Sí.
0: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
2: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a la Olga, que
0: doncs
2: també
0: vinga,
2: són d'Esplugues.
0: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia.
2: Sí.
0: Val? I gràcies.
2: A tu.
0: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
3: Hola, bones, què tal?
0: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
3: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
0: Molt bé. Hi ha pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
3: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
0: Per exemple, tenim... aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
3: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talismà.
0: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
3: Exacte.
0: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
3: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és prehnita en aquest cas. Vale. I la prehnita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
0: Sé que n'hi ha una concreta que és de protecció.
3: Sí, totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
0: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
3: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc Bruixeria Nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
0: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
3: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
0: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
4: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles. I com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús en la part pràctica, per donar-los el sopar, es queden flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra sí, tota és de titelles.
0: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè al meu fill agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
4: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets, i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions. I és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
0: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
4: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
0: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit.
4: sí,
0: que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
4: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
0: Les feu aquestes, vosaltres?
4: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
0: Per tant, seria com una col·lecció.
4: Sí,
0: jo, no és una titella, no, és una col·lecció de del conte.
4: Els fem de quatre personatges, són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Pues la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, pues el Patufet, per exemple, i posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la Caputxeta, la Rínxols d'Or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
0: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires, aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
4: Exacte.
0: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
4: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellaespuma@.
0: Val. Seria això, l'arroba al davant i té ja espuma.
4: Exacte.
0: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja, si un cas, torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara.
5: A la Gina i les seves amigues, l'Ari, l'Edurne, l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
6: Ja deia els exiliats.
5: Exacte, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any, de vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
7: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any. Per això.
5: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
8: Ens aixequem i anem cap a la... Ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
9: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa i és com un anca anual. Així.
8: La veritat és que és molt xulo, perquè jo, que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el temps des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
5: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
8: Exactament.
5: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
10: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps i, bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament, i com són les festes populars, i, bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
5: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
11: Bueno, molt bé, no sé, és... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
5: Però també havies estat diable.
11: Sí, també, sí, sí.
5: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Barçots. I com és tornar ara?
11: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Barçots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
5: Imagina't, eh? Encara se sap sí. La lletra, fortíssim.
8: I els diables quan surten, avui?
5: Avui a la nit, no? A la nit.
8: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
12: Pol.
8: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
12: Estic bé, bastant bé, sí.
8: Que ets primera, segona, tercera generació de què? De mestizo, de híbrid...
12: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
8: Carai, veniu del País Basc a la festa.
12: Sí.
8: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? Que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
5: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
13: De Vilada.
8: On és Vilada?
13: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll, és el primer poble.
8: A prop no, eh?
13: A prop de Berga, sí.
8: No, a prop d'aquí.
13: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
8: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
13: Sí, sí, sí. Bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
5: Sí, és d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem i ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any
13: sí.
5: I ens tornem a trobar i ostres, tu faltaves l'any passat i és com un moment...
8: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i parte de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No tenim més? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
14: Iñaki.
8: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
14: No, perquè jo sóc del País Basc.
8: És el País Basc. I has vingut al País Basc?
14: Eh?
8: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
14: Vaig vindre el dijous.
8: Vale, però has vingut amb excusa.
14: Les festes, sempre.
8: Veieu el moviment?
5: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
7: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot... I després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
8: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet, omnívora, exacte, omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la paca.
5: Aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
8: 10 del matí.
5: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors agrair també a tothom que està implicat i que hi participa perquè aquestes festes molen molt.
8: Molen, molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
5: Visca!

0: On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Tuer Brillas. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, som d'aquí, eh? No, no.
1: Sí? I tu de on eres?
2: No, jo en Barcelona. Soy la tia, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Chulísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito, la verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo lo...

0: medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Esplugas City, para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Hola. Buena tarde. Ay, no, tú no. ¡Ay, qué vergüenza! En directo para Esplugas FM. ¿Qué os estàs semblant la festa?
1: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests saben més, han estat més estona per aquí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: És la primera vegada que veniu?
1: Jo la segona.
0: Segona,
1: sí.
0: I t'agrada?
1: Sí, m'agrada.
0: I la teva companya em sembla que no està molt. No vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. I que riu. Què tal? Bona tarda, en directe per Esplugas FM.
2: Adéu, bona festa major a tothom.
0: Igualment. Un petitó! Ah! Quan fa que veniu a les festes?
2: Des de que vam néixer.
0: Sí, sou d'aquí d'Esplugas. Sí. Els dos.
3: Però què de Sant Jordi? Jo no hablo espanyol.
0: No te preocupes, jo hablo.
2: Jo que no.
0: Te hablo en castellano.
3: Soc rifenyo i vinc a Poble Vall.
0: És la primera vegada que vens aquí?
3: Oh, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
0: I el petitó també vindrà cada any.
2: Així intentarem. Mira, aquí ja va, amb estrabeta del Vall de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. Que és la millor manera de viure les festes majors.
0: I tant que sí. T'agraden les festes de tu? No.
2: Perquè no amb el cap.
0: Molt bé. Oye, totes les opinions són benvingudes.
2: A parlar, és aquesta la cosa.
0: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
2: Adéu, bona tarda.
0: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Esplugas City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
4: Ens faràs venir gana, eh?
0: Un altre que té formatge, solis, embotits...
4: Per berenar, per l'hora de berenar.
0: Que sí?
4: Sí.
0: Veniu aquí. Demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 3:15 i des de 5:15, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Tatim. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
5: Sí?
0: Sí? És la primera vegada que vens?
5: No és la primera vegada, no.
0: És d'aquí d'Esplugas?
5: Soc d'aquí d'Esplugas, sí.
0: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
5: Doncs tot, sobretot les festes populars, que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals, aquest al ser de l'oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No té més remei que passar-hi també.
0: I a tu t'agraden les festes?
6: Sí.
0: Sí? Què és el que m'ha estat agradant de totes les festes?
6: Els diables.
0: Has apuntat a la colla del diable?
6: Sí.
0: Sí? Ostres, que guai! Va sortir allà la nit?
6: Sí.
0: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
6: No.
0: No cremen.
6: Què?
0: No cremen les escoles.
6: No, depèn. Si porta estratxa, no.
0: Clar. És que jo aniria sense estratxa i això no pot ser, oi que no?
6: No.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí i si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
4: Perfecte, Mònica.
0: Fins d'aquí una estona.
4: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer...

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant.
2: I els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Tarzaparrilla, poca.
2: Molt poca tarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò es entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època. Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, entenc?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica, sí. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic. No, estaven més als salons i poca més. Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira... És el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més. Doncs mira, me l'apunto i per demà me la miro. Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio. Ah, que goita, doncs no ho sabia pas. Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què?
2: Que he rebaixat
1: el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
1: I li 6 dedos. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
3: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un Poco de Todo i Algo Más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o, a lo millor, una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els nou benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les Esplugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom a les braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no n'hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60, a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i esmerçava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos, en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens se'n feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corrien per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i encomanant al riure a tothom la xaranga. Ells seran color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues, com jugaven a donar licors a la pinyata, a veure com caïen les carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun circ a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest circ i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al club de futbol Can Vidalet, i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'Avens, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avens era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop d'on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc, el tren de la Bruixa, quina por, les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartits a la nit, i el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terrafia Chits sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clara Esplugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sírex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica Orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així gairebé sense adonar-nos en va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble, transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rock més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment el poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafaven algun espectacle o event. Ara escoltarem ara un d'aquests temes del 90 que van cantar los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi de led, els vermuts fantàstics al bar de l'Avens, els cotxes de xoc a la plana i el castell de fots d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar el cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poc de tot i algo més, Esplugues FM, us dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: Gràcies.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.

0: després...
1: Doncs mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la festa major funcioni bé.
2: I petardos.
1: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar... Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
2: I tant!
1: És el grup de...

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra que enguany, sí, sempre sí, és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt, sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig molt que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan,
0: 49è any que ho fan,
1: la 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats, un altre 10 plats, un altre 9, vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4 que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, menys que jo no estava, però... Sí, pues aquí... Sí.
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella. Bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'han menjat menys. Perquè l'any passat, el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu... Sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'm va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. Anem a desplaçar-nos ara, tornen una altra vegada els timbalers, anem a desplaçar-nos una miqueta cap al Robert Brilles a veure quines són les activitats. Et passo el micro i tornem d'aquí un parell de minuts. Bé, i anem a recordar una mica les activitats que tenim per avui diumenge de Festa Major. La més important de totes, no us la podeu perdre, és venir a la ràdio, perquè tenim la jornada de portes obertes. Esplugues FM obre les seves portes. Tothom que vingui aquí ens podrà veure treballar, podrà veure totes les instal·lacions, l'estudi. Inclús, si tenim el moment, doncs li podem fer una petita entrevista i que ens expliqui el que opina de la ràdio, què li ha semblat, com ho veu, com veu la Festa Major. Aquesta és l'activitat número 1 i la més important de totes, ja ho sabeu, portes obertes de la ràdio. Després, recordem més activitats que tenim el dia d'avui. Tenim el torneig de partides ràpides d'escacs, que aquest torneig farem una entrevista en breu a un de les persones que està fent directament la partida. També tenim el torneig de billar a tres bandes, que intentarem també entrevistar algú. El futbol de botons de Festa Major, també tenim el concurs de menjadors de botifarra, com hem dit abans, i que ja hem estat entrevistant a la gent que hi era, tothom a la festa, que durarà fins a 2:15. Després tenim el refugi dels sentits, que també dura fins a 2:15, i això es fa al Robert Brilles, igual que l'anterior, i després tenim la concentració de tambors i cercaviles que hem escoltat la primera tamborada, que ha sigut bastant impactant, perquè la veritat que estar al costat dels tambors et deixa amb els sentits una mica tocats per un rato. Aquestes són les activitats principals. Us torno a recordar, portes obertes a Esplugues FM, veniu, ens veureu com treballem, veureu com està la ràdio, l'estudi, com fem les coses. Molt important, és Festa Major, per tant ens tenim que divertir, tenim que passar-ho bé, i a dintre d'Esplugues FM la nostra principal iniciativa és passar-ho bé i disfrutar del moment. John Brown era un petit indi. John Brown era un conill d'Índies i ara és una balena. Bé, com us hem dit, l'activitat més important és les portes obertes d'Esplugues FM. I tenim aquí a tres senyores que ens han vingut a visitar i que és la primera o la segona vegada que venen a la Festa Major. Hola, com us dieu?
3: Jo Clamores.
0: Muy bien.
3: Jo Carmen.
0: Carmen i...
3: Hortensia.
0: I Hortensia, muy bien. ¿Quién es la que ha venido por primera vez a la Fiesta Mayor? ¿Cuál de las tres?
4: Yo, es la primera vez.
0: Es la primera vez. ¿Qué te ha parecido la Fiesta Mayor de Esplugas?
4: Pues lo que he visto, perfecto. Me parece muy bien, mucha animación. Sí, muy agradable.
0: Sí, muy bien. Vosotros, que es la segunda vez que venís, ¿no? ¿Habéis notado cambio de la primera? ¿Habéis notado alguna cosa mejor, peor, diferente?
3: No, porque el año pasado, y además llovió por la tarde, no pudimos ver...
0: Ya, fue un poco... se deslució.
3: Sí.
0: se deslució. Sí. Este año os ha parecido mejor, entonces.
3: Sí, claro, ¿sí? Sobre todo por el tiempo y podemos...
0: De las actividades que habéis hecho, habéis ido, ¿cuál os ha parecido la mejor? Esplugas FM, seguro, pero aparte de esa, esa la digo yo, esa la digo yo. Aparte de esta, que seguro que es la mejor de todas que haréis, pero...
4: La mejor, porque es una cosa que no hacemos todos los días.
0: Bueno, pues mira, ya es una claro, ventaja, sí. ya me habéis dado la razón. Sí. ¿Qué otra cosa habéis hecho o pensáis hacer o tenéis pensado? ¿Algún concierto? Esta noche está Dr. Prats, que es un concierto muy interesante, a las 9 de la noche.
3: Ya. Bueno, queríamos haber venido a la Orquesta Mondragón, pero como era un poco tarde...
0: Era muy tarde, sí, muy tarde. Empezó no, muy tarde, muy para tarde. Mí demasiado tarde.
3: No sí. pudimos, no nos hemos quedado.
0: Bueno, sí, no lo entiendo.
3: Ayer pero bueno, ayer sí que estuvimos viendo los trabucaires, todo lo que hacían por la calle, ¿no? Y después fuimos a ver el lo que hacían, el concierto en la Rayoleta, ¿no? En el museo.
0: En la Rayuleta, este. En el museo que hay de, sí, sí. De, la, sí, de la cerámica, sí.
3: Sí.
4: Y luego en la Plaza de Macael.
3: Sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué os gustó más de todo? ¿Qué os gustó más de todo?
3: Es diferente todo.
4: Sí.
3: Sí, porque ahora, por ejemplo, esta mañana hemos ido a misa porque ella es de.
4: De Aragón.
3: No, de Aragón.
0: Es verdad, había mi misa baturra esta mañana a las 10. Sí, señora.
3: Interés por la misa, entonces fuimos a misa.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido?
4: Muy bien, muy bien.
0: ¿Sí?
4: Sí, sí, sí.
3: Luego estuvimos viendo todas las tiendas que hay por ahí, muy bien. Y ahora pues hemos buscado esto y queríamos ver esto porque eran puertas abiertas.
0: Muy bien, pues oye, me alegro muchísimo.
3: Y muy bien.
0: Sois muy bienvenidas, espero volveros a ver el año que viene en la fiesta mayor.
3: Pues
0: espero
3: sí.
0: que lo paséis muy bien, aún queda mucha fiesta, queda mucha marcha, sí. con lo cual tenéis que tener energía, desayunar fuerte porque os va a hacer falta. Y aquí estáis invitadas el año que viene, si volvemos a hacer puertas abiertas, tenéis aquí vuestra casa.
3: Muy bien.
4: Pues bueno, ha sido una experiencia muy agradable.
0: Sí, muy bien, me alegro muchísimo. Muchísimas gracias.
3: Venga.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot, tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb Botifarra, que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan, eh?
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, no, aquí veig encara que hi ha Botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mira, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, és que jo no estava, però pues aquí...
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys, perquè l'any passat el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu, sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. I tenim amb nosaltres a la Elsa. Hola, Elsa.
3: Hola.
0: La Elsa és participant del concurs d'escacs. Què ens expliques d'aquest concurs?
3: Que jo no sóc tan bona, però m'agrada participar, encara no sóc tenir bé, molt bé, però així participo, m'ho poso bé.
0: Bueno, una pregunta, quina edat tens? Això també és important.
3: Tinc 11 anys, però després de les festes compliré 12.
0: Bueno, estàs a punt ja.
3: Sí.
0: Quina participació hi ha de nens de la teva edat? N'hi ha molts, n'hi ha pocs?
3: N'hi ha pocs.
0: Bueno. I a tu t'agrada molt l'escac de sempre o ha sigut alguna cosa que de la teva família t'ha fet que li agafis el gust?
3: La meva família. El meu germà jugava i la meva pare també, llavors jo també he començat a jugar i ja està.
0: Bueno, el que no és tan bona és perquè ets molt jove. Ja aniràs millorant, home, amb l'edat això es va millorant. Tots els que són joves al final comença que no saben gaire i després quan es fan grans són molt millors. Què t'ha semblat el concurs que hi ha aquí? Has anat a algun altre concurs a part del nostre d'Espluga?
3: Sí, alguns de Sant Joan d'Espí, de més festes... I ja està, però mai he guanyat. Bueno, sí, una vegada vaig ser segona.
0: Bueno, molt bé, no? Veus com no és tan dolenta? No ets tan dolenta. Escolta, a mi quina diferència has vist del concurs que fem aquí amb el que fan a Sant Joan d'Espí i els altres que has anat?
3: No és fora, és com dins.
0: Perquè els altres es feien a l'exterior.
3: Sí, es feien a l'exterior.
0: Clar, i aquesta és aquí...
3: Sí,
0: i està el sòtanus, que el sòtanus també vulguis que no, queda més tancat, no?
3: Sí.
0: Ah. I aquesta és la diferència principal.
3: Bueno, sí, i també que no hi ha rellotge, alguns, i no hi ha temps, i pots pensar més.
0: Clar, si no hi ha temps, tens lliure i pots pensar tot el rato. Tens algun ídol dintre del món de l'escacs? Algun jugador que sigui per tu mític o que sigui un ídol teu?
3: El meu germà.
0: El teu germà.
3: Juga molt bé.
0: I el teu pare també, suposo. També, els dos.
3: Sí. Bueno.
0: I el teu germà estava cursant avui també o no?
3: No.
0: Avui no.
3: Avui no.
0: I concursa normalment?
3: Bueno, abans sí, però ja no tant. Però se li dona molt bé encara.
0: Sí?
3: Sí. Bueno.
0: I dels que estan aquest any, algun que vegis que serà el que guanyarà segur perquè és molt millor que els altres o no?
3: Sí, el que ha tocat a la primera taula i encara segueix allà i és molt bo.
0: I és molt bo.
3: Sí.
0: Bueno. Entre setmana jugues normalment?
3: No, només a casa amb el meu pare.
0: I és una activitat que no fas entre setmana amb el teu pare i prou.
3: Sí.
0: I després amb amics i tot això no estàs apuntada a cap...
3: Bueno, sí, abans al col·le jugava... Bueno, ho feia d'extraescolar entre migdia, una hora.
0: I ara ja no ho fas?
3: No, ara ja no, perquè he canviat de col·le.
0: Ah, bueno, i millor aquest col·le o l'anterior?
3: No sé, és que porto tres... Bueno, porto poquet.
0: Clar, fa molt poquet que he començat, encara no pots dir-ho. Molt bé, doncs escolta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, felicitats per ser concursant i una concursant tan jove. I segur que d'aquí uns anys seràs molt més bona i et tindrem que entrevistar, havent sigut campiona de moltes coses, ja ho veuràs.
3: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: Adéu.
0: Adéu. I tenim a la nostra companya Mònica, que està al carrer, copsant l'opinió del carrer. Mònica, com ho tenim, això?
4: Hola, bona tarda, em sentiu?
0: Perfectament.
4: Que estem buscant a la responsable de...
5: d'art i l'educadora d'art i ceràmica de la Fundació Finestrelles.
4: Sí, jo sóc la Cristina, la Marta també està per aquí.
5: Pues mira, Caroli, ara estem aquí entrant a l'estand que ha posat Fundació Finestrelles i ara hem trobat a la Carina. Hola, Carolina.
6: Hola, buenos días.
5: I a veure si trobem un lloc amb cobertura i amb ombra.
0: Sí,
5: l'ombra també,
0: i potser és més important l'ombra que la cobertura,
5: avui,
0: no?
5: Aquí sí. Mònica, què tal? Carolina. Carolina, com deia, és educadora d'especialista en art i ceràmica de la Fundació Finestrelles i avui hem vingut, estem aquí davant del Robert Brillas, amb un stand, amb una activitat molt xula. Què esteu fent, Carolina?
6: Bueno, estamos haciendo pintura, pero en realidad es más que todo decorado de bolas, ¿vale? Traemos bolsas de papel, hay algunas plantillas, dibujos, y los chicos lo que hacen pues es pintar su dibujo, recortarlo y después lo pegan y lo decoran en la bolsa. Es una actividad, la verdad, que ha tenido mucho éxito, les ha gustado mucho, sobre todo porque ya se llevan su bolsa decorada y pues hecho especialmente por ellos, entonces sí, sí que ha tenido éxito.
5: Que bé, Carolina, han passat moltes persones, doncs, per l'estant avui.
6: Sí, desde que empezamos, que bueno, instalamos todos a las 9:30, a las 10 se abrió. Y la verdad que no hemos parado, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido más de 50 personas, porque en estos momentos ya nos quedan muy pocas bolsas, entonces por eso ya detectamos ya que no...
5: Doncs veniu de seguida davant del Robert Brillas, que s'acaben les bosses i ja no podreu fer la vostra bossa de la Fundació Finestrelles. Fantàstic, feu una labor estupenda. I sempre esteu per aquí, no?, quan hi ha algun aconteixement de cultural.
6: Sí, siempre venimos, participamos, además que nos encanta porque es una actividad donde los chicos también se pueden integrar y además nos pueden conocer.
5: Que es tracta d'això, no?, que tots ens coneixem a tots a Esplugues de Llobregat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carolina.
6: Gràcies a ti.
5: Gràcies, gràcies.
7: No sé si podem anar a buscar una altra persona per entrevistar de la Associació d'Autisme i
5: Neurodiversitat d'Esplugues. Anem a provar-ho?
7: Anem a provar-ho.
5: Vinga, anem a provar-ho. Ara s'ha afegit la Marta.
8: Hola, bon dia a tothom.
5: I ara anem a buscar a... Mira, hem trobat el Jordi. Gràcies, Jordi.
9: I l'Emília.
5: A l'Emília i el Jordi. A veure si busquem una miqueta d'ombra, que estaria guai. Sí. Hi ha cobertura, Mònica?
8: Sí.
5: Vale, perfecte. Hola, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, aquí, felices. Soy Emilia, Asociación ANE. Bueno, con una propuesta en el Día de San Mateo, inclusiva, que darle un espacio a todos en general y en particular a los niños y jóvenes con autismo y neurodivergencias, ¿no?
5: Qué bueno, ¿y con adultos también?
10: Sí, sí, que los adultos también tienen un espacio, siempre es diferente, pero... Si les agrada la propuesta, súper bienvenido a todos.
5: Muchas gracias, Emilia. ¿Y qué estáis haciendo en el stand hoy, Jordi?
11: Pues tenemos una propuesta artística y tenemos unos dibujos y unas láminas en blanco para que los niños puedan pintar con diferentes materiales. Tiza, colores, ceras, témperas, un poco para que se lo pasen bien.
5: Genial. I esteu tenint molta gent que passa per l'estand?
11: Sí, doncs sí, doncs no hem parat. Hem començat a les 10 amb una hora tranquil·la, amb poca música, poc soroll. Han començat a venir nens i ara potser tenim 10 nens pintant.
5: Fantàstic. Doncs pues moltes, moltes felicitats i moltes gràcies per apropar-vos. On teniu la vostra seu, per si algú que ens escolta es vol dirigir?
10: Sí, nosotros estamos aún online, en la página web o Instagram, vale. Autismo y Esplugas y Neurodiversidad. y pronto tendremos nuestra sede tan esperada. Pero bueno, en principio seguimos haciendo propuestas de este tipo colaborativas y en espacios cedidos por el ayuntamiento, y así vamos armando propuestas. Y pronto estaremos en la radio, que vamos a tener un programa.
12: ¡Epa! Nous col·laboradors, molt bé, i col·laboradores, fantàstic. I us trobem online a ANE, A-N-E, amb el símbol infinit, que està molt associat al tema d'autisme i neurodivergència, i autisme i neurodiversitat a Esplugàs. Moltíssimes gràcies, Jordi.
11: Gràcies i bona festa major.
12: Gràcies, Emília.
10: Gràcies, gràcies, i gràcies per estar sempre present.
13: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Doncs tenim aquí uns altres convidats que han vingut a veure la ràdio. L'activitat millor que teniu avui, que no podeu perdre, és que és venir a veure Esplugues FM des de dintre. Una activitat que us permetrà veure com treballem, com tenim l'estudi, la maquinària que utilitzem, com ho fem tot. Què us ha semblat? Vosaltres esteu aquí?
14: Molt bé.
0: Ningú vol dir res, els hi fa vergonya a tots. Tots els hi fa vergonya. A veure, sou d'Esplugues tots, no m'heu dit?
15: Sí, sí, sí.
0: I fa molts anys que veniu a la Festa Major, per tant ja ho coneixeu bastant.
15: Molt bé, molt, molt.
0: Aquest any ha trobat que és millor que els altres anys, diferent, o què li ha semblat millor?
15: Para mí que cada año es mejor.
0: Cada año va mejorando.
15: Sí.
0: Sí, bueno.
15: Eso
0: bueno.
15: Creo yo.
0: ¿Cuál actividad, qué actividad de lo que hayan hecho hasta ahora que le ha parecido mejor o que le ha gustado más?
15: Es que me gusta todo lo que he visto.
0: Ah, bueno, pues entonces es maravilloso, oye, entonces ya no hay nada. Tenía que decir la radio, que es lo mejor de todo.
15: Ah, pues también es verdad, tienes razón.
0: Es broma, es broma, es broma. ¿Dónde está que entonces? ¿Han ido a lo del Far West? ¿Han visto lo del de mercadillo que hay?
15: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Eso claro. Ya hace años que está también.
15: Sí, cada año venimos, eso. Sí. Sí.
0: ¿Y hay alguna otra cosa que les guste más que otra o que cada año no se pierdan nunca? ¿Alguna actividad que digas, oye, esto tenemos que ir sí o sí?
16: A mí me encantan los castellers.
0: Los castellers, muy bien.
16: Siento, no sé cómo pueden hacer eso, esas torres.
0: Tiene usted razón, es increíble.
16: ¿Desde cuándo?
0: Es increíble verlos cómo suben, sí, sí. Y la altura que cogen.
16: Digo yo, ¿desde cuándo se inició esta costumbre? Llevará muchos años ya, ¿no?
0: Sí, lleva mucho, yo creo que lleva muchísimos años. No se lo sé decir. No
16: habría
0: lo
16: que mirar los archivos, claro.
0: Pero yo creo que antes del 1900 ya se hacían, con lo cual creo que por ahí.
16: Un any per Santa Madalena van veure aquí a l'església.
0: Sí, sí, estava jo aquell any.
16: La torre aquella.
0: Sí, jo estava aquell any, increïble.
16: Fins a l'altar.
0: Sí, sí.
16: Mi català no es muy de eso, pero bueno.
0: No se preocupe.
16: Y oye, yo me fascinó aquello, un año que estuvimos aquí, porque normalmente para la fiesta de Santa Madalena estamos fuera, pero un año estamos aquí y yo casi no me lo creía cuando decían, es que los castellers van andando desde la puerta, digo, con la torre, montáis, sí, sí, sí, sí. Y ese año lo vimos y yo digo, pero ¿cómo pueden hacer esto, por Dios?
0: Es que es increíble cuando lo ves. Si alguien no ha visto los castellers, se lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Es un espectáculo que verdaderamente, si no lo ves, no sabe, aparte te transmite unas sensaciones interiores.
16: Sí, sí, sí, yo.
0: Que estás ahí, que estás sufriendo, estás, no sé, estás emocionado de ver cómo suben, mucho, cómo mucho. Lo hacen.
16: Y aquel año cuando los vi caminando desde la iglesia, desde la puerta hasta el altar, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso?
0: No,
16: y es una cosa que solo se hace en Cataluña, ¿no?
0: Sí, sí, solo se hace aquí, sí, sí.
17: Bueno, sí, a la India.
0: A la India, sí, he sentit, sí, senyor. He sentit també que hi ha un... Sí, també hi ha un sí.
16: A la India?
0: I, bueno,
16: a la India, tan lluny, sí. A la Índia.
0: I ara hi ha colles a Xina, també. A Xina també han començat a fer colles per poder fer castells. Sí, sí, sí, sí, curiós, sí. Però bueno. Sí. Diuen que ho copien tot, però també han copiat els castells.
17: A la Índia ho fan una mica diferent, però bueno, ve a ser el mateix.
0: Sí, sí. Bueno, perquè al final la gent, no, el món, vull dir, el que pensem uns també igual ho pensen els altres a l'altra punta. Tampoc hi ha tanta diferència, tots som humans al final. Sí, sí. I a part dels castellers, hi ha alguna altra cosa que les haya llamat l'atenció, que les guste més, que les persones que no hablen, les que no hablen, hi ha algun?
15: Los bailes me gustan mucho, los bailes catalanes me encantan.
0: El esbar d'Esplugues.
15: Sí, sí, me encanta. La sardana y todo lo demás, todos los bailes d'Esplugues de Catalunya me gustan mucho.
0: Bueno.
15: Me encanta.
0: El correfoc també, ben xulo, els diables.
17: I ara n'hi ha bastants.
0: Ara n'hi ha bastants, sí, sí, sí. Ara n'hi ha bastants.
18: Teniu una guita.
14: Nosaltres que som de Berga. I teniu un drac nou que és com una, la guita de Berga.
0: De Berga. Bueno, perquè això dels dracs també, tot el zoo dels dracs mires, també passa que...
16: Jo vaig fer allí la mili.
14: Ostres, que jo res.
17: Sí, jo també la vaig fer allà.
0: Doncs pues no devien passar fred, no? A Berga no devien passar gaire fred, no?
17: Sí, a l'hivern fot un fred de l'hòstia.
0: Per això ho dic, per això ho dic. Per això ho dic, per això ho dic. Molt bé.
16: Aquell quartel, mare meva.
14: Sí, sí.
17: Allà, al davant del quartel, hi havia una peixera, sempre estava glaçada. Al...
14: A l'hivern?
16: Sí. No recordo. Però...
0: Sí, imagina.
16: Allà estava el corbacho.
14: Sí, ja no existeix tot ja això, no, ja no. Ni el cortijo, feies ni el corbacho, ni res
16: de tot allò. Un xocàtar de truita.
0: Aquests són els bons records, aquests són els records sí, que no s'oblida. Sí, sí. Això és el que no s'oblida, clar, per això, que això és el que no s'oblida, que això no s'oblida mai. I molt bé. Pues bueno, escolti, ha sigut, molt bé. Ha sigut un plaer tenir-los aquí amb nosaltres, molt benvinguts. Si l'any que ve tornen a estar aquí i tornem a fer portes obertes, els convido a tornar a venir i ha sigut un plaer tenir-los. I...
16: No havíem estat mai d'això de ràdio.
0: Què li ha semblat? No. Què li ha semblat? Li ha agradat?
16: Sí, molt maco.
0: Us vale, passem el
5: estem
0: testimoni.
5: Estem on air.
0: Vinga,
5: molt bé, aquí
0: l'ataque.
5: Ràdio Esplugues, continuem la Cristina, la Mònica i la Marta. Ara anem a entrevistar a un altre stand que està davant del Robert Brilles, que és Esplugues sense bar. Tenim aquí el...

0: Cada vegada hi ha més gent que s'interessa per l'associació i estem molt...
1: I ens podem apropar tant persones amb diversitat de mobilitat o també amb diversitat intel·lectual?
0: Sí.
1: Totes les... mobilitat és primordial, no?
0: És primordial la mobilitat reducida i sensorial.
1: Sí. Va bé saber-ho, no? Perquè de vegades ens fem idees i no ens apropem a associacions que ens poden ajudar a tots sense saber-ho.
0: Sí, i fent activitats per a la gent, fent zumba, com a veig veure, fent zumba, fent gimnàstica, fent pintura...
1: Aquí estic llegint el vostre bueno, flyer gegant, que ara no sé com es diu. Que feu, a veure, tallers de sensibilització, superinteressant. En què consisteix un taller de sensibilització, Bernat?
0: Pues anem a institut o a escola i donem una petita xarra i li donem una silla de rodes perquè veiessin com costa anar en cadira de rodes.
1: Molt bé, és posar a l'altre en el lloc de l'altre literalment, això és molt important, perquè la gent que no va en la cadira no se fa la idea de què el significa, no?
0: Clar. Nosaltres tenim la visió d'anar en silla de roda i la gent que no va en silla de roda no se'n refia o no se dona de la dificultat que...
1: Correcte, i fins i tot la gent que porta cadira de rodes s'ha de preguntar qui va a la cadira de rodes per on vol anar, no portar-la.
0: També.
1: No treure-li capacitat de decisió.
0: També. Tenim que... Hi ha persones que necessiten tercera persona per anar en bus, al tram o per fer qualsevol activitat.
1: Molt bé, aleshores feu també una feina de difusió a les escoles i altres llocs que us puguin trucar, no? I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
0: Pues l'espluga@gmail.com o a les xarxes socials.
1: Molt bé, i a més teniu seu físic, estic veient, no? El local 1...
0: Estem a Rafael Sant Sebastià, local 1...
1: Vale.
0: I ahí fer les activitats i atenent a la gent que tingui algun problema de convivència, que li falti una rampa, un ascensor o algun paper per fer.
1: Val. Molt bé, moltes gràcies, Bernat.
2: Tinc una pregunta. M'han dit que teniu previst tenir un taller de teatre, és així?
0: Sí, estem fent. Ara a Nolga, que és una sòcia, que sempre està donant-li volta al cap i estem fent la primera agrupació de teatre amb persones amb discapacitat física.
1: És superguai, heu pensat que sigui mixta? És a dir, persones de tot tipus.
0: Sí. És tant per a persones com a vida reducida, els cuidadors i persones que estem bé.
2: Que vulguin afegir-se a aquest taller.
0: Que l'agradi el teatre, podrà vindre a fer teatre amb nosaltres.
1: Doncs moltes felicitats al projecte. La Mònica tenia aquesta pregunta, perquè faig un spoiler.
2: No!
1: Sí! La Mònica és de l'Endoi Teatre, d'aquí de l'Avens, i mira, potser aquí estem fent un link sense saber-ho de teatre.
2: És que m'ho van comentar els teus companys, i la Olga diuen que potser és la directora, i, ostres, a veure quan feu la primera obra, jo tinc ganes de veure-la.
0: Sí, ara estem molt bé, todavía, però jo crec que ja per Navidad o Nadal, jo crec que podem fer alguna cosa ja.
2: Que guai.
1: Pues Radio Esplugas FM estarà per Nadal a la primera obra d'Esplugas sense barrera de teatre. Allà estarem. Moltes gràcies, Bernat.
0: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: I ara anem a l'últim estant que està, que és Esprocit, que es dedica a ajudar a persones amb discapacitat des de l'edat infantil fins a l'adultesa. Anem a veure si trobem algun responsable amb qui parlar.
1: I no perdem la connexió.
3: Bé, tenim ara amb nosaltres el David i el Javier. Sou d'Esplugues, oi, m'heu dit?
4: Sí.
3: I ja no és la primera vegada que veniu a la Festa Major, ja ho coneixeu,
4: no,
3: ja ho
4: no,

0: Una mica, sí. Bastant. Bueno, què us ha cridat més l'atenció de l'enguany?
1: Bueno, a mi el que m'agrada molt de les festes d'Esplugues és sobretot el que és el correfoc. El correfoc m'agrada. Encara que no, aquest any no he baixat a veure'l, però l'he vist des del balcó. M'agrada molt el correfoc. O sigui, m'agrada molt que el facin.
0: És el que més t'agrada.
1: El que més m'agrada. I després també l'ambient, que tanta gent, que de tot arreu, de molts instituts, de moltes feines d'aquí d'Esplugues, molts treballs, s'ajuntin, m'agrada molt.
0: No, és que és maco, veure el carrer ple, la gent contenta, tot això et dona alegria. És que només veure el carrer com està, i a més un dia de sol, un dia maco, això és alegria.
1: Sí, sí.
0: Això és alegria, molt bé. I quina és la... Bueno, ja m'has dit lo del... Però quina és l'activitat que tu sempre dius, ostres, a part d'aquesta que m'ha agradat tant, hi ha una altra que aquest any dic, ostres, això no havia pensat i això em podria agradar molt.
1: Bueno, a veure, jo d'activitat... No sabria, però sí que és veritat que m'ha agradat el que és això de... Bueno, els gegants aquests, els gegants.
0: Sí.
1: Això m'ha agradat, els gegants que ballaven, bueno, que es movien una mica.
0: També t'ha agradat?
1: Bueno, sí, allò m'ha agradat.
0: I a l'escaig també m'heu dit que us agradava, perquè a l'escaig també heu estat veient a l'escaig, no?
2: He baixat jo, sí, sí.
0: Sí, sí, han baixat a veure com jugaven la... Sí. Sí, això, o també li agrada al teu pare, a tu no t'agrada tant això.
1: L'escaig.
0: Sí, l'ajedrez.
1: Ah, l'escaig. A mi no, jo no soc tan fan d'això.
0: No, el teu pare sí, eh? Sí. Ell sí. Javier, tu eres el fan del...
2: Sí, bueno, m'agrada, sí.
0: T'agrada?
2: Sí,
0: bueno, sí.
2: Sí.
0: Has jugat alguna vegada? Jugues...
2: Sí. I m'agrada aquí al club com juguen i, bueno, i m'agrada molt... La barreja de gent jove i gent més gran jugant.
0: Sí, és
2: això, veritat. Això ha sigut molt maco. Això un noi de 5 anys, o hi havia 7, i un senyor de 60 i pico. Això ha estat molt agradable.
0: Sí, perquè
2: molt bé.
0: Això tens tota la raó, perquè pocs deports hi ha que puguin estar jugant un de 5 amb un de 70. És que és...
2: Sí, ha sigut molt important i molt positiu. M'ha agradat molt.
0: Acabem d'entrevistar amb una noia d'11 anys que estava jugant aquí al torneig d'escaig i, escolta, ella deia que està molt bé, que el torneig és un dels torneigos que li agrada perquè precisament hi ha molta competitivitat i hi ha molta gent de totes les edats, com tu dius, que juguen un contra l'altre i això també és una cosa que és interessant.
2: I també una cosa que normalment no es veu, que és quan tens falta temps, que clar, juguen amb temps, llavors quan falten 20 segons com juguen, no? Això normalment no el patim, perquè que juguem per plaer i no juguem, no competitim, però quan hi ha una competició, això del temps ha sigut també molt maco de veure'l.
0: O sigui, és una variable que et fa que tinguis que moure una fitxa que de l'altra manera no mouries.
2: Teníem 10 segons per fer un
0: perill,
2: moviment.
0: Clar, un perill que de l'altra manera no agafaries. Clar, sí. D'aquesta manera, per culpa del temps, clar, es pot canviar tota la partida.
2: Sí, això clar, normalment no el veu, perquè tu jugues tranquil, normalment no juguem en temps, però aquí està molt maco de veure'l.
0: Molt bé. Bueno, pues res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos visitat i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu teniu les portes obertes d'Esplugues FM.
2: Ah, pues sí.
0: Us ha agradat la ràdio, us ha agradat veure l'estudi?
1: Molt, m'ha agradat molt l'estudi, el color de l'estudi.
0: El color t'ha agradat molt, sí.
1: El color sobretot. M'ha agradat pues, també conèixer també la gent que està per aquí, per algunes persones que es dediquen aquí a estar per aquí per controlar la zona de la ràdio. I mai sabia que estava just aquí en la ràdio, saps? No.
0: No ho sabies. Bueno, ara ja no podràs dir-ho. Ara ja no pots dir-ho. Ara ja saps on està.
1: Sí.
0: Ara ja no pots dir-ho.
1: Sí. I no, bé. La veritat que bé.
2: Hem de vindre, no? Sí. Quan facin un programa musical, sí. A ti que t'agrada molt la música, pues vindrem un dia.
1: Sí, m'agrada.
0: Quan vulguis, estàs convidat, quan vulguis. I ja ho saben tots els que ens senten, que la millor activitat que hi ha avui a les festes és venir a veure Esplugues FM en directe. Això és la millor activitat que hi ha. Per tant, tots convidats, veniu cap aquí. David, Javier, moltes gràcies per haver vinguts i que espero que tingueu una molt bona festa major.
1: Moltes gràcies.
2: Ha sigut una experiència molt maca, moltes gràcies.

0: I passem el micro a la Mònica. Mònica, Mònica, Mònica, que estàs al carrer. Com va això? Què ens expliques?
1: Doncs ara estem amb l'Alba, que és de l'Asprocit, que és un...
2: Asprocea.
1: És un conjunt d'entitats socials que promouen i gestionen serveis per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. Explica'ns una miqueta què feu.
2: Doncs nosaltres atenem a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. Llavors, això significa que és des dels 3 anys fins al final de la vida. Hi ha serveis des de una escola d'educació especial, centres especials de treball, centres de dia per persones amb més necessitats de suport, centres ocupacionals, també tenim una associació per a les famílies, hi ha tallers d'esport, d'activitats d'oci, llavors tenim una mica tot el que una persona amb discapacitat pot necessitar.
1: Hi ha persones residents a dins d'aquesta associació?
2: A la d'Esplugues concretament no, però sí que tenim serveis de llar, residència i residències.
1: I on estan aquestes residències?
2: Al Baix Llobregat, a tot el Baix Llobregat.
1: I si la gent necessités dels vostres serveis, on es podrien...
2: A Asprocea't. Asprocea't.org pot contactar amb nosaltres.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la feina que feu, gràcies per donar-nos aquests minuts per conèixer-vos i que vagi molt bé.
3: Gràcies. Sí, i avui feu feina a l'estim que heu...
2: Avui hem fet imants per tots els nens petits.
3: Ai,
2: sí, han fet
3: guai.
2: Els seus dibuixos i llavors hem convertit el seu dibuix en un imant.
3: Que guai. I heu tingut molta afluència de gent?
2: Sí, molts.
3: Fantàstic.
2: Molts.
3: No? Això està que avui està molt bé, tota aquesta zona del Brilla sé que avui.
2: Sí.
3: Doncs moltes gràcies i molta bona festa major.
2: Igualment, gràcies.
1: A tu, gràcies.

0: I ara tenim amb la Isabel, que la tenim desplaçada a la plaça Santa Magdalena, on tenim la Diada Castellera de Festa Major. Actuen la Colla de Castellers d'Esplugues, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró. Isabel, com està, com veus el carrer aquí amb els castells?
1: Doncs mira, ara mateix estem a la segona ronda. La plaça estava plena gom a gom. Si sentiu, ara comencen a tocar les tenores perquè estan iniciant la formació, una de les colles. I com us deia, la plaça a les 12 estava plena de gom a gom, però ara ja hi ha moments que ja s'està començant a aclarir una miqueta a aquest tap que hi havia aquí davant de l'Ajuntament. La plaça sí que està plena, el que s'està esvaint una mica és el que és la carretera, on es col·loca el públic. Sí, estem aquí esperant a que es munti aquest pilar que encara no estava pujat. No s'ha fet ni la pinya encara, o sigui que encara queden uns minutets perquè comencin a aixecar el castell.
0: Has pogut veure aquells castells ja alçats?
1: Sí, de fet tots s'han aixecat i molt bé, hi ha hagut algun que a l'enxaneta li costava arribar a dalt, però ja dic que estem a la segona ronda, per tant ja s'han fet tres castells de la punta.
0: Molt bé. Estàvem parlant abans de l'emoció que és veure els castells, aixecar-los en viu. Com ho veus tu des d'aquí? En directe? Com ho pots transmetre, això?
1: Mira, jo sempre en directe, o encara que sigui a través de la televisió, pateixo molt. Pateixo molt perquè trobo que és molt perillós. Jo vaig estar veient en directe, que va retransmetre Esplugues Televisió a través de Terramar, vaig estar mirant la Diada Castellera que es va fer a Vilafranca, ara fa, crec que fa una setmana. I és igual que sigui en directe o per televisió, pateixo. Pateixo perquè sempre tinc por de que la canalla petita, les aletes i l'enxaneta, doncs, prenguin mal o caiguin.
0: Bueno, recordem que es va posar el casc precisament per
1: sí, bueno, sí, tot això ha anat evolucionant per protecció. Comença a pujar el primer castell i ja tenim el primer pitch pujat, Vull dir, això de retransmetre els castells per ràdio no és gens radiofònic, Però sí que l'ambient està molt bé. Sempre en el balcó de l'Ajuntament, durant tota la jornada castellera, que són des de dues hores, hi ha representants de l'Ajuntament, ara mateix veig que hi ha l'alcalde i algun regidor més. Van entrant i sortint, perquè no hi caben tots. Són 21 regidors i els 21 no caben a dintre del balcó. Van entrant i sortint regidors de l'equip de govern i de l'oposició. No, aquí no hi ha distorsió. Doncs ara comença a pujar al segon pis. El tercer, de fet, perquè la base no la veiem. Val? Bé, no sé si voleu alguna coseta més d'aquí d'ambient, si puc trobar alguna persona que m'expliqui què sent quan ve a veure castells. Hi ha alguna persona que conec,
0: Isabel, Isabel, estan totes les colles a la vegada? Han començat una i les altres estan esperant? Com està això?
1: A veure, jo t'explico. Quan hi ha una diada castellera, són tres colles. Evidentment, prèviament es reuneixen bastant abans de la hora d'inici. Aquí la hora d'inici era a les 12, doncs una hora abans es reuneixen a Casalbrilles. En altres poblacions cadascú utilitza el seu seguici o utilitza la manera que vol. No? Són tres colles i arriben totes les colles juntes a la plaça. Es fa el toc d'inici aquí a Esplugues, a la tarda dels castellers, i aleshores hi ha un ordre. Cadascuna va fent el seu pilar, i fan tres pilars cada colla, per tant són nou. Entre pilar i pilar cada colla es prepara, parla com estan físicament, parlen amb el cap de colla, escolten com esteu del pilar anterior, esteu bé, hi ha algú que estigui forçat, com anem muntant, com anem pujant, I així, quan s'acaba la diada, és molt bonic, perquè el Marcel Casellas va ser una cançó que era el tancament de castells i ballen tots junts. I és el lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Bueno, ja tenim la música a l'estudi les drogues i fan, ha pujat el piló, ha pujat l'enxaneta, ha fet l'aleta l'enxaneta, ha fet cim i ja estan baixant molt ràpides enxaneta i aletes. Les enxanetes i les aletes, com que estan a dalt de tot, són les que tenen la vibració de com va el pilar avall. I si veuen que està movent-se molt, passen ràpidament. Mira, tinc aquí al meu costat un senyor que no sé si voldrà dir unes paraules per escriure a FM per la ràdio. No, d'acord, només era per preguntar si com està vivint avui. Mira, agafaré la Montserrat, que la Montserrat sí que em coneix, la Montserrat. I la Marta, Marta, carinyo, estic per la ràdio, fent una mica de crònica d'ambient. Com estàs vivint avui aquesta diada?
2: Oh, molt bé, molt a gust. Elles ho estan fent molt bé. Els castells que he vist jo, no ha fet llenya cap de cap d'ells. I, bueno, a mi m'agrada molt venir, per a Castellera. I molt bé, he fet unes fotos molt xules. I res, a gaudir-ho tot el que pugui mentre aguanti dreta una estona més.
1: Molt bé, sí, per aguantar dreta, eh? Sí. De fet, està aquí tanta estona de peu dret, cansa una mica, eh? Vull dir que no tothom aguanta tota la jornada. Bueno, espero que avui no hi hagi incidents de camins, perquè crec que el dia del carro una mica assistirà a l'ambulància. Estem molt bé, estem aquí a la OMCA, ocupant tota la avinguda de l'Aurea Miruc a la sala que estem, estem bé. No fa tanta calor com nosaltres. Què més voleu comentar? Perquè ja el Pilar ja no està aixecat i ara s'està preparant la colla següent. Josep Maria, vol alguna pregunta més?
3: Molt bé, Isabel. Bueno, el Josep Maria ara ja saps com és, que... està donant
1: sí,
3: voltes.
1: Sí, és un belluguet que no té mai el cul a la cadira.
3: Moltes gràcies, Isabel, per aquesta crònica.
1: Sí.
3: I que disfrutis i que us ho acabeu de passar bé.
1: Gràcies.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: Bueno, tenim aquí l'Armand i l'Eric, que han estat jugant al concurs d'escacs, i ens explicaran una miqueta què tal, Eric. Com ha anat això de l'escacs?
1: Bé, bueno, m'ha agradat molt el torneig. Crec que he fet un molt bon torneig. He guanyat moltes partides, quasi guanyo la copa, encara que el Quim Rovira, que és un amic meu, també ha tingut moltíssimes possibilitats de guanyar. I... bueno, jo he vist bastant bé, però ja és veritat que a ser unes partides ràpides de 3 minuts era com difícil concentrar-se, perquè tenies que jugar molt ràpid i a vegades capturaves un cavall en comptes d'una torre i, bueno, coses que passen.
0: Clar, errors, perquè la velocitat també moltes vegades fa que no puguis pensar la jugada bé com vols, no?
1: Sí.
0: Clar, però això també forma part del joc, perquè si et deixen molt temps per pensar, la partida seria completament diferent. El anar tan ràpid també t'obliga a prendre decisions molt ràpides.
1: Sí, però és veritat que hi ha partides, bueno, una partida o dos, em sembla, que he guanyat per temps, perquè hi ha gent que... bueno, jo tinc alguna tàctica i tal, i que hi ha gent que jo veig que hi ha gent que a moure pensa molt, o sigui, sobretot gent gran, i llavors a l'hora de fer partides ràpides tarden un minut a moure i llavors... ho tenen molt xungo.
0: Ho tenen malament, perquè ja han perdut que la meitat del temps només pensant el que faran, clar.
1: Sí.
0: Això és que la gent gran som així, noi, que tu ets molt jovenet. Quants anys tens?
1: 11.
0: Clar, 11 anys, eh? És la segona persona que entrevistem. Hi havia una noia també que ha vingut abans, que també tenia 11 anys, i ha estat jugant, però ella ha dit, no, jo soc molt dolenta. Dic, home, tan dolenta no ets, perquè vas quedar segona en un concurs no fa gaire, vull dir que tan dolenta no ets.
1: Yeah.
0: Ets bo, ets dolent, com ets tu, Eric?
1: Jo diria que sóc mig-mig, perquè és que tampoc vull ser molt egocèntric ni res, però, a veure, per 11 anys, que és veritat que a més que bé faré 12, a mi em sembla que sóc bastant bo, però, bueno, que el meu pare et digui, perquè...
2: Bueno, si ho diu ell, ja...
0: Si ho diu ell, tu ja no dius que no.
2: Exacte. És veritat que la gent gran ja comencem a pensar més a poc,
0: clar.
2: Però, bueno, jo, a mi m'agraden aquestes partides, perquè veig que, com tenen poc temps, es concentren molt i són molt divertides, i així poden jugar moltes.
0: Clar,
2: és interessant,
0: si és no interessant. Clar, si no es fa molt més avorrit, inclús pels que juguen. Clar, d'aquesta manera és molt, molt dinàmic.
2: Sí, sí.
1: Ja, perquè hem estat una hora fent partides i tal, però clar, si són de 15 minuts, 10 minuts, clar, és veritat que et dona molt temps per pensar, però a l'hora de fer partides només podràs fer 5 partides, perquè...
0: Clar, també suposo que no deu ser el mateix jugar partides de 3 minuts que jugar-les de 10, perquè també, clar, hi haurà un tipus de jugador que igual en les de 10 és molt millor que amb les de 3. Vull dir que això també...
2: Exacte.
0: Clar,
1: sí.
0: Això cada un...
1: Encara que és veritat que ràpides a mi se'm dona bastant bé fer ràpides, perquè a l'hora de pensar penso molt ràpid i clar, pel temps jo no perdo per temps mai a ràpides, encara que tinc un minut.
2: I a més, estan acostumats a jugar amb el Duolingo, que són partides ràpides.
0: Ja tenen un entrenament.
2: Jo crec que així tothom, a tots els nivells, tenen possibilitats. Llavors jo crec que...
1: Bueno, Duolingo i més coses.
2: Sí. Bueno, ja ho sé.
0: I escolta, normalment entre setmana entrenes algun dia,
1: sí,
0: vas a jugar?
1: Sí, faig el dilluns, el dijous rugby, 2 hores entreno, i el dimarts faig una mica de boxeo. Que
0: estàs preparat per tot, eh?
1: No.
0: Tu no se't pot dir res, perquè tu estàs preparat per tot, estàs fort.
1: Ja. I el dimecres, bueno, a vegades vaig al psicòleg, però cada 15 dies o sí. I el divendres o faig anglès o faig escacs.
0: Bueno, t'agrada més l'escacs, bueno, que l'anglès, o t'agrada més l'anglès que l'escacs?
1: Jo diria que igual, però una mica més a l'escacs, eh? I, bueno, ja partit, i els dissabtes fem partit de rugby.
0: Vale. I el teu pare, tu també jugues a escacs? O...
2: No, jo...
0: Tu acompanyes, l'acompanyes.
2: Jo acompanyo.
0: Sí,
2: he començat fa poc i...
0: Tu ets el patidor.
2: Exacte. Jo sóc a l'esparring.
0: Escolta, hi ha algun ídol que tinguis d'escacs? Algun jugador que diguis, ui, aquest és el meu ídol, m'encantaria semblar-me amb
1: Kasparov.
0: Ell? El Kasparov. Has vist totes les partides que ha fet i l'has seguit?
1: Alguna sí. I el Magnus Carlsen també.
0: Jo sé, i ho tens claríssim, tu tens claríssim. El Kasparov per tu és el teu model a seguir.
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, arribaràs a ser tan bo com ell?
1: Jo crec que sí.
0: Molt bé, així m'agrada, la moral alta, que això és el més important.
1: Jo crec que abans arribaré a astrofísic que ser tan bo com Kasparov.
2: No tiene abuela, eh?
0: Però millor, escolta, millor que tingui la moral alta, millor, no? Millor, sempre és millor.
2: Sí,
0: clar, això és bo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sabeu, teniu casa vostra, qualsevol cosa a Esplugues FM.
2: Moltes gràcies, la veritat és que les festes estan sent magnífiques.
1: Sí, la veritat que a mi m'agraden bastant les festes i, bueno,
0: Sou d'Esplugues? Viviu a Esplugues?
1: Sí, som d'Esplugues,
2: I al col·le. No saludes al teu col·le?
1: Sí. Hola, Garbí.
0: Molt bé fet.
2: Molt bona feina, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut i ja sabeu, teniu aquí a casa vostra. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies.
1: Adéu, fins la propera.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chase, ens farà un partit de Power Chase. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

I després d'aquest cap de setmana frenètic, la Festa Major de Sant Mateu, dilluns 21 de setembre, ens ofereix una jornada més tranquil·la. A les 11 del matí, a la pista Conxita Udina, del parc del Pou d'en Fèlix, ens ofereix un recital de cançons, un concert de rock, és salut. Bé, és un concert en el que podem escoltar els grans èxits del rock de diferents grups. És un concert perquè els infants i les famílies puguin compartir aquesta experiència del rock durant una bona estona, durant el dia, que el rock tampoc fa falta que sigui de nit, eh? Doncs compartirem aquest espai que es diu Concert de rock pels xics, pels més petits, perquè cantar, ballar i el rock també és salut. Aquest serà el programa per dilluns Sant Mateu al matí. La programació es concentra per la tarda. A partir de 5:45 de la tarda hi haurà un espectacle infantil adreçat a les famílies que es farà al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda tornem una altra vegada a la pista coberta Conxita Udina. Allà la secció de sardanes de l'Avent Centre Cultural ens oferirà la ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Com no, si és Sant Mateu i estem a 21 de setembre, hi haurà d'haver la missa al patró, que es farà a la parròquia de Sant Mateu, que està al barri de la Plana, al carrer del Carme, número 28. I ens n'anem una altra vegada cap al centre, al carrer de les Piles, al carrer de l'escola Isidre Martí. Allà se'ns oferirà Habaneres amb el grup Són de Habaneres. Hi ha una activitat que seria una activitat central a la tarda, que és a les 7 de la tarda hi haurà un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas i per diversos carrers d'Esplugues i acabarà a la plaça Catalunya. La plaça Catalunya és on es fan els focs artificials. És un cercavila molt festiu i participen moltes entitats: diables, trabucaires, gegants, bastoners, castellers, a l'esbar d'aquí d'Esplugues, la colla dels Tres Toms, participen el grup de percussió Atabalats i el grup d'Ums Batucada, Espluga Viva i amb tradicions i costums i la Guita Trapella. Amb aquest recorregut, que començarà a 7:45 aproximadament, està previst que quan arribi a la plaça Catalunya es pugui unir amb aquesta altra festa que hi haurà preparada dels focs artificials. Els focs, que molta gent està esperant, l'espectacle pirotècnic començarà a 9:45 de la nit a la plaça Catalunya. I ara ja sí, amb aquests focs artificials donarem per finalitzada aquesta Festa Major de Sant Mateu. Com us estem dient, des d'Esplugues FM i des de l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major i esperem que gaudiu de tots els actes. Visca Sant Mateu!

0: tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
1: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i a les espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però esclar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major. Sense tu falta alguna cosa. Aquí hi ha alguna cosa que ens falta. No, ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
1: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el verd i, escolta, amb les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
1: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt la part de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és al mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
1: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just a davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir i d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que hi vagi gent i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
1: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte.
1: És gairebé un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer, i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
1: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica, històrica, que va ser totalment, o sigui, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
0: bueno,
1: perquè...
0: Jo, més que trist, podria... diria afortunat.
1: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
0: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, afortunat per la meva persona. Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic perquè...
1: Bueno, jo sent feliç d'haver-te, Isabel, una abraçada.
0: Deixem aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem
1: una altra cosa.
0: Tenim ara l'estudi. Molta gent...
1: Va ser un crit de guerra, tio, va ser un crit de guerra.
0: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot el seu...
1: Pilarín. Sí, va encantar. A veure, torna a fer, va, perdre.
0: Tenim aquí diverses gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, et tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
1: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de el que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
1: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat Kashgar. De Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i em recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar, i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anar per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, soc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt, i com a exemple de les teves acampades m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment no hi havia tant, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant a que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai, les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts llocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada dos per tres està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè al principi a Taquillistan aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans,
2: sí.
3: No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els direu, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No.
2: Uh-huh. Però vull dir, aquí al principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les 2, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré a enredar-hi 3 hores, crec.
2: Clar, llavors
3: no sé,
2: a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí, exacte.
2: Que és el que pertocaria, exacte, per la zona. Una pregunta tonta. Ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge, més o menys? 20 dies o així?
3: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat?
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
2: Clar.
3: Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no?, i diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat, doncs, són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts i tot sec, i de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar, i m'han enviat alguna foto, i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? A quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1.000 i escaig metres, eh? He baixat aquí a Caixgar, estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatge et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina, doncs, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser, són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent, doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: Ah, a partir
3: diuen
2: de l'any.
3: A partir de l'any m'enyoro. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... mira, queda encara 2 mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi,
3: No.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
3: Por ahí.
2: Buah.
3: Ara crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, sí, pot ser.
2: I en quilòmetres, més o menys?
3: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
2: Buah.
3: Sí, i he anat fent total 26.000.
2: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
3: Ara a l'estiu estic fent de mitjana 40.
2: 40.
3: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguida havia d'acampar.
2: Clar, clar, clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
3: Són
2: 42
3: i
2: alguna cosa.
3: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
2: Sí.
3: Sí.
2: I la part, ja suposo que és, la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
3: Sí.
2: És la part més...
3: Entre els peus i les cames jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
2: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
3: S'ha de cuidar bé.
2: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
3: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
2: Ah, encara.
3: Sense les coses d'hivern deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
2: O sigui que...
3: Estic bastant content en el pes.
2: Economitzes el que pots, no?, perquè pesi el menys possible, no?
3: Clar, important.
2: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia? A Geòrgia va ser o...?
3: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Huka,
2: sí?
3: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li ha una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tan abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
2: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
3: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
2: Ah, les has comprat ja, molt bé,
3: sí,
2: molt bé.
3: Sí. Jo pensava que no tindrien el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
2: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
3: Clar, sí, marca Peak, no sé, no el conec, crec que és marca xinesa, sí.
2: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
1: Has fet alguna mitjana?
3: Mira,
1: has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
3: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
1: Quina diferència, eh?
3: Però, bueno, tenien altres inconvenients també, vull dir que al final no hi ha la bomba perfecta. Yeah. Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno...
2: Bueno, no te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
3: Clar, és que marca que no conec. Sí. No tenen la sola especial per muntanya, que, però bueno, tampoc per la muntanya.
2: Sí, sí. Mm. Ara, més o menys, portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
3: Vale.
2: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
3: Doncs...
2: Ara, Pakistan,
3: des
2: no?
3: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen. I fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan, després anar cap a la frontera amb l'Índia, creuar fins l'Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera no estic molt clar si està oberta o tancada. A l'Índia directament ja vaig cap als Himalaies Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre l'Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur, passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
2: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
3: exacte.
2: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
3: Això m'han dit.
2: Clar, home, jo penso anar-hi, sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... amb un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podia ser.
3: Està lluny.
2: Quan sí. Més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
3: Ui, traient els passatges és mala idea, però no, et convido més o menys al maig.
2: Al maig de l'any que ve.
3: Potser.
2: Al maig.
3: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a l'Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
1: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.

0: amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, eh? Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt, molt sorprenent.
1: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
0: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa, separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Jo crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic i bueno, et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però bueno, també anant sol coneixes més gent perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes i la gent s'adapta més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol. Mm-hmm.
1: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, alguns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un... no sé com li diuen, un moro, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
0: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que no feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Reis, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent, i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Els he hagut de trobar a posta, no els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar a buscar, entre cometes.
1: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns amb bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, què tal, agafem amb bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
0: Clar, tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers que van l'únic que fent a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh? Uh-huh.
1: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la... que està envoltant de dos monstres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig...
0: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
1: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos monstres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
0: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal, o sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie

0: d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó i poca cosa més. La veritat és un país que té molt poca cosa, és que ni el turisme és potent allà.
1: A veure si a través...
0: També ells ho fan aposta, perquè tenen través... un visat per anar, vull dir que ja...
1: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert això? Tu has passat per allà?
0: És el... No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac, no és un mar, tipus el Mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac. I bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses. Llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va secar. Una de les desastres naturals més altes, més grans de la història, diuen.
1: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda
0: bueno,
1: nostra...
0: Bueno, perquè ja fa molts anys.
1: Ah, vale,
0: ja
1: vale.
0: Ja fa molts anys, sí.
1: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses.
0: Uh-huh.
1: A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, i ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
0: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i buah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però fa, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
1: Bueno, així passa acumulant greixos, pel que pugui passar,
0: sí.
1: No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa
0: exacte.
1: Molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
0: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no?, també allà. Doncs després del dinar, amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
1: No estava carregat, no?
0: Suposo que no. Però pesava, ostres, pesava.
1: Sí, sí, sí, sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos, els ruskis, no?
0: Que jo imagino que era de l'època Unió Soviètica.
1: Home,
0: també, sí, sí.
1: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
0: Té tota la pinta, sí.
1: Sí, sí, sí. Portava baioneta o no, sense baioneta?
0: Sí.
1: Tenia baioneta.
0: Sí.
1: Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir, no?
0: Era arma de guerra.
1: Arma de guerra. Sí, sí, sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
0: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors... A veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
1: No cridava, vale. A ti te va,
0: no.
1: Te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes radicals.
0: Això,
1: no?
0: Això diuen.
1: Diguéssim, allà has d'anar una mica en precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
0: No sé... Jo, a priori, no crec... O sigui, que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors, jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, que és igual, no? però que està bé parlar amb tothom. No? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, als estrangers que van a peu o en bicicleta, els hi posa una escorta i és una mica agòbil, però bueno. Quan per seguretat.
1: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
0: No. M'ho van preguntar.
1: Ah, t'ho van preguntar.
0: No, van preguntar. Perquè vaig anar a molts països. Clar, el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir cap.
1: Que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí... no està massa ben vist, no, per ells, de que siguis periodista. I
0: puguis... No només a Pakistan, a qualsevol lloc. Si ets periodista, malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
1: Sí, sí.
0: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa.
1: Clar,
0: no sé.
1: Clar. Que siguis influencer...
0: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
1: Ah, això,
0: clar,
1: és el que anava a dir.
0: Tampoc, perquè tampoc... és el mateix, jo crec, que periodista, no?
1: Algú semblat, no? Diguéssim.
0: Sí.
1: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora i, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura o d'eixamplar, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no? Diguéssim.
0: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que... No ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, suposo que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
1: Sí, sí, a la Índia segur. A Pakistan sí que dubto que sigui democràtic. No sé,
0: jo
1: no
0: dubto
1: tinc,
0: també.
1: No tinc idea, eh? Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica
0: sí.
1: De pa sucat amb oli, no? Que es diu.
0: Sí,
1: molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: I, a veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? I arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per el que ve?
0: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i, hòstia, si tota la volta món a feu vols com Tajikistan, seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, eh? No ho sé, estic bé, sí, estic, en general no tinc cap queixa. I crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
1: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat d'allò, quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui. Mira, estic a Tailàndia, però en queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió...
0: Sempre pot fer-ho, això, sí.
1: Sempre pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
0: Sí.
1: Diguéssim, estic molt agobiat...
0: I de fet ho vaig fent, eh? Vaig parant. Sí.
1: Vas parant, però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és...
0: Doncs pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar 3 setmanes.
1: Tres setmanes?
0: A Georgia vaig parar una setmana. Ara estic parant... No, ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
1: Vale. Sí.
0: És necessari.
1: Uh-huh. Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
0: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i per això... Però
1: clar,
0: sí, veig que ha augmentat bastant ara, sí.
1: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
0: no,
1: quan més
0: no,
1: tingui,
0: la
1: millor,
0: que tinc
1: però...
0: Ara mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix ja està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
1: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
0: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
1: Déu-n'hi-do.
0: I al YouTube, 29.000.
1: Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
0: Sí.
1: No? Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
0: Sí.
1: Sí, no?
0: Sí, tinc amics que, amb els que parlo sovint. Sí, sí, sí, sí.
1: I després hi ha una, sí, ràdio, una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum de, del que estàs fent, no? Diguéssim. Ràdio Terrassa és?
0: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... I explico una mica, després tinc el podcast, que em fa el Sergi Marín,
1: vale.
0: I també cada dimarts o dimecres, doncs, mitja horeta fent una mica resum de la setmana.
1: Sí, sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any, un any i mig, o una cosa així, més o menys?
0: Sí, forai, dos així, sí, però vaig viure a Terrassa. Però... Alguns pensen que soc de Terrassa, però no.
1: Ah, és el que anava a dir, has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
0: L'alcalde, no?
1: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
0: Raül Romeva?
1: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
0: Ah, i va dir que era de Terrassa? Ah, doncs... Pues... No, no, no, no, no, Sant Espluga, sí. Ho he d'anar repetint sempre, perquè...
1: Ho has de dir, ho has de dir,
0: eh? El diari de Terrassa, sí, el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, ah, és igual, saps?
1: Sí, sí, sí, sí. Napa, tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més avui que és la Festa Major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
0: Aquí, no, silenci res, eh?
1: Ah, no?
0: Això és una sobreestimulació constant, això de Xina.
1: Hòstia.
0: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, tu és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
1: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
0: Crec que un milió, aprox.
1: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
0: Doncs això deu haver passat aquí.
1: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí.
1: Perquè, clar...
0: Sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
1: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així de... orientals.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: A veure, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda, original. O sigui, durant més de 2.000 anys, Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Vull dir que, històricament, té molta història aquesta ciutat.
1: Sí, sí, sí, sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
0: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cort d'Aventura, com si els edificis posin de cartró pedra. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
1: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...
0: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts, però no, a Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
1: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
0: No m'he trobat allò... No.
1: No, no.
0: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
1: Clar, clar, clar.
0: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant? Allò és que digui...
0: No, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
1: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
2: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, li has fet?
1: Ja està.
2: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
0: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
2: O sigui, clica el vídeo i tanca.
0: I per això han augmentat les visites. Això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant, sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
2: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar, exacte. És veritat que algun vídeo l'he obert més d'una vegada per errada. Sí.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Doncs això.
2: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
0: Va ser molt emocionant, sí.
2: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
0: Gràcies.
2: El barret,
0: que ho sàpiga transmetre.
2: El barret nou m'agrada molt.
0: Mira, a mi quan el vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, tapa molt, m'agrada.
2: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
1: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
2: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
1: La Volta al Món a peu. Dia?
2: Dia, avui quin
0: 294,
2: dia és?
1: 294,
0: crec.
1: 294, el 300 l'ha de celebrar,
0: No sé segur.
1: Te fots una paella, ja, una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal,
0: sí,
1: o
0: tant,
1: així? No tens cap problema, no?
0: Per tant.
1: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
2: Una abraçada.
0: Okay.
1: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
0: Una abraçada a tots.
1: Una abraçada. Adéu, gràcies.

0: Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. La gent està molt engrescada amb la... amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades, que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles, amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu, cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell regarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
0: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors. Cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que... perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu, doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
0: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
2: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis, sí que els podeu trobar, o contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
0: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
2: Sí.
0: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
2: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a la Olga,
0: doncs
2: que
0: vinga,
2: també són d'Esplugues.
0: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia.
2: Sí.
0: Val? I gràcies.
2: A tu.
0: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
3: Hola, bones, què tal?
0: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
3: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
0: Molt bé. Hi han pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
3: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
0: Per exemple, aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
3: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talismà.
0: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
2: Exacte.
0: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
3: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
0: Sé que n'hi ha una concreta que té protecció.
3: Sí, totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
0: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
3: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc bruixeria nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
0: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
3: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
0: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem en una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
4: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles. I com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús la part pràctica, per donar-los els sopars, que eren flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra, sí, tota és de titelles.
0: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè el meu fill, a l'hora que li expliqui contes, encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal, o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
4: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen, i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets, i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions. I és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
0: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
4: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
0: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit.
4: sí,
0: que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
4: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
0: Les feu vosaltres?
4: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
0: Per tant, seria com una col·lecció.
4: Sí,
0: No és una titella, no, és una col·lecció del conte.
4: No, aquests els fem de quatre personatges. Són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Doncs la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, doncs el Patufet, per exemple, hi posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la caputxeta, la Rínxols d'or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
0: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires, aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
4: Exacte.
0: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
4: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellespuma@.
0: Val. Seria això, l'arroba al davant i té ja espuma.
4: Exacte.
0: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja, si un cas, torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara.
5: A la Gina i les seves amigues, l'Ari, l'Edurne, l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
6: Que deia els exiliats.
5: Exacte, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, i érem més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
7: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any per això.
5: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
8: Ens aixequem i anem cap a la... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
9: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa, i és com un any anual. Així.
8: La veritat és que és molt xulo, perquè jo, que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el tiempo des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
5: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
8: Exactament.
5: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
10: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps, i bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament, i com són les festes populars, i bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
5: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
11: Bueno, molt bé, no sé, és... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
5: Però també havies estat diable.
11: Sí, també, sí, sí.
5: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
11: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
5: Ah, imagina't, eh? Encara se sap sí. La lletra, fortíssim.
8: I els diables quan surten, avui?
5: Avui a la nit, no? A la nit.
8: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
12: Pol.
8: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
12: Estic bé, bastant bé, sí.
8: Que ets primera, segona, tercera generació de què? De mestizo, de híbrid...
12: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
8: Carai, veniu del País Basc a la festa.
12: Sí.
8: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? Que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí a l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
5: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
13: De Vilada.
8: On és Vilada?
13: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll és el primer poble.
8: A prop no, eh?
13: A prop de Berga, sí.
8: No, a prop d'aquí.
13: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
8: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
13: Sí, sí, sí. Bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
5: Sí, és d'agrair que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem, i ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any,
13: sí.
5: I ens tornem a trobar i ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
8: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i parte de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí. Com et dius? No té nom, un moment.
14: Iñaki.
8: Es diu Iñaki, té nom, té nom.
15: Hola, Iñaki, tu ets
8: dels exiliats?
14: No, perquè jo sóc del País Basc.
8: És del País Basc. I has vingut al País Basc?
14: Eh?
8: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
14: Vaig vindre el dijous.
8: Vale, però has vingut amb excusa.
14: Les festes, sí. No.
8: Veieu el moviment?
5: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, a més aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
16: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
8: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la paca.
5: Aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
8: 10 del matí.
5: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
8: molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
5: Visca!

0: On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Tuer Brilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, som d'aquí, eh? No, no.
1: Sí? I tu de on eres?
2: No, jo en Barcelona. Soy la tia, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Chulísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito, la verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los, ¿cómo se llamaban? Los currafox.
4: Los currafox, sí.
3: Pero ayer por la noche. Sí, y hoy por la noche creo que también son.
4: Sí.
1: ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente. A toda la gente que conocemos.
1: Bye. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama mercado medieval. Y mercado medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City. Para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Valcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine de western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Ay, no, tú no, tú no, tú no. ¡Ay, qué vergüenza! En directe per Esplugues FM. Què us està semblant la festa?
6: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests saben més, estan més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona.
6: La segona, sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, sí, sí, m'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. Ui, que riu, que riu, que riu. Què tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
7: Adéu, bona festa major a tothom.
1: Igualment. Un petitó. Ah! Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí, sou d'aquí d'Esplugues. Sí. Els dos.
8: Però què de Sant Jordi? Jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo.
7: Jo que no.
1: Te hablo en castellano.
8: La conclusió. Soc rifenyo i vinc a Poble Vall.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: Oh, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va amb estabata del Vall de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. Que és la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes de tu? No.
7: Perquè no amb el cap.
1: Molt bé, oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
0: Ens faràs venir gana,
1: una altra. Un altre que té formatge, solis, embotits...
0: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
0: Sí.
1: Veniu aquí, demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 3:15 i des de 6:15, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Totin, totin, totin. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
4: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
4: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
4: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
4: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals. Aquest al ser de l'oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No té més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
9: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
9: Els diables.
1: Has apuntat a la colla del diable?
9: Sí.
1: Sí? Sí. Ostres, que guai! Va sortir allà a la nit?
9: Sí.
1: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
9: No.
1: No cremen.
9: Què?
1: No cremen les escoles.
9: No, depèn. Si porta estratxa, no?
1: Clar. És que jo aniria sense estratxa i això no pot ser, oi que no?
9: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí i si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
0: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
0: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant.
2: I els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Zarzaparrilla, poca.
2: Molt poca zarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò es entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època. Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entén?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica, sí. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic. No, estaven més als salons i poca més. Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira... És el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més. Doncs mira, me l'apunto i per demà me'l miro. Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio. Ah, que goita, doncs no ho sabia pas. Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què? Que he rebaixat el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
1: Fili 6 dedos. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
3: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o, a lo millor, una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Magdalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els no benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer d'Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment,

Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no n'hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60, a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i esmerçava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens en feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corríem per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i encomanant el riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues, com jugaven a donar-li cots a la pinyata, a veure com caïen els carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avenç. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al club de futbol Can Vidalet, i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble. I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a Alavens: pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la festa major. L'Avenç era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop de on la posaven en aquella època, al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc al tren de la Bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartits a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El terra feia xits, sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans, i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure

i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin gots recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clares Plugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així, gairebé sense adonar-nos, em va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble, transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rock més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment al poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feien moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja, que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafaven algun espectacle o event. Ara escoltarem ara una d'aquests temes del 90 que van cantar los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el Can Vidalet, els vermuts fantàstics al bar de l'Avenç, els cotxes de xoc a la plana i el castell de focs d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar el cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des de Un Poco de Todo i Algo Más, Esplugues FM, us dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: després... Doncs
1: pues mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la festa major funcioni bé.
2: I petardos.
1: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar... Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
2: I tant.
1: És el grup de tambors.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes, Sant Botifarra, que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig molt que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan, eh?
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, no, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bé, és que jo no estava, però pues aquí... Sí.
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys. Perquè l'any passat, el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu... Sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè... no sé si va ser el de l'any passat, eh? Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, eh? Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. Anem a desplaçar-nos ara, tornen una altra vegada els timbalers, anem a desplaçar-nos una miqueta cap al Robert Brilles, a veure quines són les activitats. Et passo el micro i tornem d'aquí un parell de minuts. Bé, i anem a recordar una mica les activitats que tenim per avui diumenge de Festa Major. La més important de totes, no us la podeu perdre, és venir a la ràdio, perquè tenim la jornada de portes obertes. Esplugues FM obre les seves portes. Tothom que vingui aquí ens podrà veure treballar, podrà veure totes les instal·lacions, l'estudi. Inclús, si tenim el moment, doncs li podem fer una petita entrevista i que ens expliqui el que opina de la ràdio, què li ha semblat, com ho veu, com veu la Festa Major. Aquesta és l'activitat número 1 i la més important de totes, ja ho sabeu. Portes obertes de la ràdio. Després, recordem més activitats que tenim el dia d'avui. Tenim el torneig de partides ràpides d'escacs, que aquest torneig farem una entrevista en breu al munt de les persones que està fent directament la partida. També tenim el torneig de billar a tres bandes, que intentarem també entrevistar algú. El futbol de botons de Festa Major, també tenim el concurs de menjadors de botifarra, com hem dit abans, i que ja hem estat entrevistant a la gent que hi era, tothom a la festa, que durarà fins a 2:15. Després tenim el refugi dels sentits, que també dura fins a 2:15, i això es fa al Robert Brilles, igual que l'anterior, i després tenim la concentració de tambors i cercaviles que hem escoltat la primera tamborada, que ha sigut bastant impactant, perquè la veritat que estar al costat dels tambors et deixa amb els sentits una mica tocats per un rato. Aquestes són les activitats principals. Us torno a recordar, portes obertes a Esplugues FM, veniu, ens veureu com treballem, veureu com està la ràdio, l'estudi, com fem les coses. Molt important, és Festa Major, per tant ens tenim que divertir, tenim que passar-ho bé, i a dintre d'Esplugues FM la nostra principal iniciativa és passar-ho bé i disfrutar del moment. John Brown era un petit indi. John Brown era un conill d'Índies i ara és una balena. Bé, com us hem dit, l'activitat més important és les portes obertes d'Esplugues FM. I tenim aquí a tres senyores que ens han vingut a visitar i que és la primera o la segona vegada que venen a la Festa Major. Hola, com us dieu?
3: Jo, Clamores.
0: Muy bien.
3: Jo, Carmen.
0: Carmen i...
3: Hortensia.
0: I Hortensia, muy bien. ¿Quién es la que ha venido por primera vez a la Fiesta Mayor? ¿Cuál de las tres?
3: Yo, la primera vez.
0: Es la primera vez. ¿Qué te ha parecido la Fiesta Mayor de Esplugas?
3: Pues lo que he visto, perfecto. Me parece muy bien, mucha animación. Sí, muy agradable.
0: Sí, muy bien. Vosotros, que es la segunda vez que venís, ¿no? ¿Habéis notado el cambio de la primera? ¿Habéis notado alguna cosa mejor, peor, diferente?
4: No, porque el año pasado, y además llovió por la tarde, no pudimos ver...
0: Ya, fue un poco... se deslució.
4: Sí.
0: se deslució. Sí. Este año os ha parecido mejor, entonces.
4: Sí, claro, ¿sí? Sobre todo por el tiempo y podemos...
0: De las actividades que habéis hecho o habéis ido, ¿cuál os ha parecido la mejor? Esplugas FM, seguro, pero aparte de esa, esa, ya, esa la digo yo, esa la digo yo. Aparte de esta, que seguro que es la mejor de todas que haréis,
3: la mejor,
0: pero...
3: La mejor porque es una cosa que no hacemos todos los días.
0: Bueno, pues mira, ya es una, claro, ventaja, sí. ya me habéis dado la razón. Sí. ¿Qué otra cosa habéis hecho o pensáis hacer o tenéis pensado? ¿Algún concierto? Esta noche está Dr. Prats, que es un concierto muy interesante, a las 9 de la noche.
4: Ya. Bueno, queríamos haber venido a la Orquesta Mondragón, pero como era un poco tarde...
0: Era muy tarde, sí, muy tarde. Empezó, ¿no?, muy tarde, muy para tarde. Mí demasiado tarde.
4: No, sí, pudimos, no nos hemos quedado.
0: Bueno, sí, pero lo entiendo.
3: Viendo ayer lo...
4: Pero bueno, ayer sí que estuvimos viendo los Trabucaires, todo lo que hacían por la calle, sí, ¿no? Y después fuimos a ver el, lo que hacían, el concierto en la Rayoleta, ¿no? En el museo.
0: En la Rayuleta, este, en el museo que hay de, sí, sí, de la cerámica, sí.
4: Sí.
3: Y luego en el Plaza de Macael.
4: Sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué os gustó más de todo? ¿Qué os gustó más de todo?
4: Es diferente todo.
3: Sí.
4: Sí, porque ahora, por ejemplo, esta mañana hemos ido a misa porque ella es de.
3: De Aragón.
4: De Aragón.
0: Es verdad, había mi misa baturra esta mañana a las 10, sí, señora.
4: Interés,
0: sí, señora,
4: por la misa, entonces fuimos a misa.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido?
3: Muy bien, muy bien.
0: ¿Sí?
3: Sí, sí, sí.
4: Luego estuvimos viendo todas las tiendas que hay por ahí, muy bien. Y ahora pues hemos buscado esto y queríamos ver esto porque eran puertas abiertas.
0: Muy bien, pues oye, me alegro muchísimo.
4: Y muy bien.
0: Sois muy bienvenidas, espero volveros a ver el año que viene en la fiesta mayor.
4: Pues
0: espero,
4: sí,
0: que lo paséis muy bien, aún queda mucha fiesta, queda mucha, sí, marcha, con lo cual tenéis que tener energía, desayunar fuerte porque os va, sí, a hacer, sí, falta. Y aquí estáis invitadas el año que viene, si volvemos a hacer puertas abiertas, tenéis aquí vuestra casa.
4: Muy bien.
3: Pues bueno, ha sido una experiencia, pues, muy agradable.
0: Sí, muy bien, me alegro, sí, muchísimo. Muchísimas gracias.
4: Venga.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de Montjet de Sant Botifarra, que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan, eh?
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mira, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bueno, és que jo no estava, però pues aquí...
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys. Perquè l'any passat, el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu... Sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè... no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. I tenim amb nosaltres a la Elsa. Hola, Elsa.
3: Hola.
0: La Elsa és participant del concurs d'escacs. Què ens expliques d'aquest concurs?
3: Que jo no sóc tan bona, però m'agrada participar, encara no sóc tenir bé, molt bé, però així participo, m'ho poso bé.
0: Bueno, una pregunta, quina edat tens? Això també és important.
3: Tinc 11 anys, però després de les festes compliré 12.
0: Bueno, estàs a punt ja.
3: Sí.
0: Quina participació hi ha de nens de la teva edat? N'hi ha molts, n'hi ha pocs?
3: N'hi ha pocs.
0: Bueno. I a tu t'agrada molt l'escac de sempre o ha sigut alguna cosa que de la teva família t'ha fet que li agafis el gust?
3: La meva família. El meu germà jugava i la meva pare també, llavors jo també he començat a jugar i ja està.
0: Bueno, el que no és tan bona és perquè ets molt jove. Ja aniràs millorant, home, amb l'edat això es va millorant. Tots els que són joves al final comença que no saben gaire i després quan es fan grans són molt millors. Què t'ha semblat el concurs que hi ha aquí baix? Has anat a algun altre concurs a part del nostre d'Espluga?
3: Sí, alguns de Sant Joan d'Espí, de més festes... I ja està, però mai he guanyat. Bueno, sí, una vegada vaig ser segona.
0: Bueno, molt bé, no? Veus com no és tan dolenta? No ets tan dolenta. Escolta, a mi quina diferència has vist del concurs que fem aquí amb el que fan a Sant Joan d'Espí i els altres que has anat?
3: No és fora, és com dins.
0: Perquè els altres es feien a l'exterior.
3: Sí, es feien a l'exterior.
0: Clar, i aquesta és aquí...
3: Sí,
0: i està el sòtanus, que el sòtanus també vulguis que no, queda més tancat, no?
3: Sí.
0: I aquesta és la diferència principal.
3: Bueno, sí, i també que no hi ha rellotge, alguns, i no hi ha temps, i pots pensar més.
0: Clar, si no hi ha temps, tens lliure i pots pensar tot el rato. Tens algun ídol dintre del món de l'escacs? Algun jugador que sigui per tu mític o que sigui un ídol teu?
3: El meu germà.
0: El teu germà.
3: Juga molt bé.
0: I el teu pare també, suposo. També, els dos.
3: Sí. Bueno.
0: I el teu germà estava concursant avui també o no?
3: No.
0: Avui no.
3: Avui no.
0: I concursa normalment?
3: Bueno, abans sí, però ja no tant. Però se li dona molt bé encara.
0: Sí?
3: Sí. Bueno.
0: I dels que estan aquest any, algun que vegis que serà el que guanyarà segur perquè és molt millor que els altres o no?
3: Sí, el que ha tocat a la primera taula i encara segueix allà i és molt bo.
0: I és molt bo.
3: Sí.
0: Bueno. Entre setmana jugues normalment?
3: No, només a casa amb el meu pare.
0: I és una activitat que no fas entre setmana amb el teu pare i prou.
3: Sí.
0: I després amb amics i tot això no estàs apuntada a cap...
3: Bueno, sí, abans al col·le jugava... Bueno, ho feia d'extraescolar entre migdia, una hora.
0: I ara ja no ho fas?
3: No, ara ja no, perquè he canviat de col·le.
0: Ah, bueno, i millor aquest col·le o l'anterior?
3: No sé, és que porto tres... Bueno, porto poquet.
0: Clar, fa molt poquet de començar, encara no pots dir-ho. Molt bé, doncs escolta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, felicitats per ser concursant i una concursant tan jove. I segur que d'aquí uns anys seràs molt més bona i tindrem que entrevistar, havent sigut campiona de moltes coses, ja ho veuràs.
3: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: Adéu.
0: Adéu. I tenim a la nostra companya Mònica, que està al carrer, copsant l'opinió del carrer. Mònica, com ho tenim, això?
4: Hola, bona tarda. Em sentiu?
0: Perfectament.
4: Que estem buscant a la responsable de...
5: d'art i l'educadora d'art i ceràmica de la Fundació Finestrelles.
4: Sí, jo sóc la Cristina, la Marta també està per aquí.
5: Pues mira, Caroli, ara estem aquí entrant a l'estand que ha posat Fundació Finestrelles i ara hem trobat a la Carina. Hola, Carolina.
6: Hola, buenos días.
5: I a veure si trobem un lloc amb cobertura i amb ombra. Sí, l'ombra també.
0: I potser és més important l'ombra que la cobertura
5: a
0: avui,
5: veure,
0: no?
5: Aquí sí. Mònica, què tal? Carolina. Carolina, com deia, és educadora d'especialista en art i ceràmica de la Fundació Finestrelles i avui hem vingut, estem aquí davant del Robert Brillas, amb un stand, amb una activitat molt xula. Què esteu fent, Carolina?
6: Bueno, estamos haciendo pintura, pero en realidad es más que todo decorado de bolas, ¿vale? Traemos bolsas de papel, hay algunas plantillas, dibujos, y los chicos lo que hacen pues es pintar su dibujo, recortarlo y después lo pegan y lo decoran en la bolsa. Es una actividad, la verdad, que ha tenido mucho éxito, les ha gustado mucho, sobre todo porque ya se llevan su bolsa decorada y pues con hecho especialmente por ellos, entonces sí, sí que ha tenido éxito.
5: Que bé, Carolina, han passat moltes persones, doncs, per l'estant avui.
6: Sí, desde que empezamos, que bueno, instalamos todos a las 9:30, a las 10 se abrió y la verdad que no hemos parado, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido más de 50 personas, porque en estos momentos ya nos quedan muy pocas bolsas, entonces por eso ya detectamos ya que no...
5: Doncs veniu de seguida davant del Robert Brillas, que s'acaben les bosses i ja no podreu fer la vostra bossa de la Fundació Finestrelles. Fantàstic, feu una labor estupenda. I sempre esteu per aquí, no?, quan hi ha algun aconteixement de cultural.
6: Sí, sí, siempre venimos, participamos, además que nos encanta porque es una actividad donde los chicos también se pueden integrar y además nos pueden conocer.
5: Que es tracta d'això, no?, que tots ens coneixem a tots a Esplugues de Llobregat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carolina.
6: Gràcies a ti.
5: Gràcies, gràcies.
7: No sé si podem anar a buscar una altra persona per entrevistar de la Associació d'Autisme i...
5: Neurodiversitat d'Esplugues. Anem a provar-ho?
7: Anem a provar-ho.
5: Vinga, anem a provar-ho. Ara s'ha afegit la Marta.
8: Hola, bon dia a tothom.
5: I ara anem a buscar... Mira, hem trobat el Jordi. Gràcies, Jordi.
9: I l'Emília.
5: A l'Emília i al Jordi. A veure si busquem una miqueta d'ombra, que estaria guai. Sí. Hi ha cobertura, Mònica?
8: Sí.
5: Vale, perfecte. Hola, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, aquí, felices. Soy Emilia, Asociación ANE. Bueno, con una propuesta en el Día de San Mateo, inclusiva, que darle un espacio a todos en general y en particular a los niños y jóvenes con autismo y neurodivergencias, ¿no?
5: Qué bueno, ¿y con adultos también?
10: Sí, sí, que los adultos también tienen un espacio, siempre es diferente, pero si les agrada la propuesta, súper bienvenido a todos.
5: Muchas gracias, Emilia. ¿Y qué estáis haciendo en el stand hoy, Jordi?
11: Pues tenemos una propuesta artística y tenemos unos dibujos y unas láminas en blanco para que los niños puedan pintar con diferentes materiales. Tiza, colores, ceras, témperas, un poco para que se lo pasen bien.
5: Genial, i esteu tenint molta gent que passa per l'estant?
11: Sí, doncs no hem parat, hem començat a les 10 amb una hora tranquil·la, amb poca música, poc soroll, han començat a venir nens i ara potser tenim 10 nens pintant.
5: Fantàstic. Pues moltes felicitats i moltes gràcies per apropar-vos. On teniu la vostra seu, per si algú que ens escolta es vol dirigir?
10: Sí, nosotros estamos aún online, en la página web o Instagram, vale. Autismo, Esplugas y Neurodiversidad, y pronto tendremos la nuestra sede tan esperada. Pero bueno, en principio seguimos haciendo propuestas de este tipo colaborativas y en espacios cedidos por el ayuntamiento, y así vamos armando propuestas. Y pronto estaremos en la radio, que vamos a tener un programa.
9: ¡Epa! Nous col·laboradors, molt bé, i col·laboradores, fantàstic. I us trobem online a ANE, A-N-E, amb el símbol infinit, que està molt associat al tema d'autisme i neurodivergència, i autisme i neurodiversitat a Esplugues. Moltíssimes gràcies, Jordi.
11: Gràcies i bona festa major.
9: Gràcies, Emília.
10: Gràcies, gràcies, i gràcies per estar sempre present.
12: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Doncs tenim aquí uns altres convidats que han vingut a veure la ràdio. L'activitat millor que teniu avui, que no podeu perdre, és que és venir a veure Esplugues FM des de dintre. Una activitat que us permetrà veure com treballem, com tenim l'estudi, la maquinària que utilitzem, com ho fem tot. Què us ha semblat? Vosaltres esteu aquí?
13: Bé.
0: Ningú vol dir res, els hi fa vergonya a tots. Tots els hi fa vergonya. A veure, sou d'Esplugues tots, no m'heu dit?
14: Sí, sí, sí.
0: I fa molts anys que veniu a la Festa Major, per tant ja ho coneixeu bastant.
14: Molt.
0: Aquest any ha trobat que és millor que els altres anys, diferent, o què li ha semblat millor?
14: Para mí que cada año es mejor.
0: Cada año va mejorando.
14: Sí.
0: Sí, bueno.
14: Eso
0: bueno.
14: Creo yo.
0: ¿Cuál actividad, qué actividad de lo que hayan hecho hasta ahora que le ha parecido mejor o que le ha gustado más?
14: Es que me gusta todo lo que he visto.
0: Ah, bueno, pues todo es maravilloso. Oye, entonces ya no hay nada. Tenía que decir la radio, que es lo mejor de todo.
14: Ah, pues también es verdad, tienes razón.
0: Es broma. ¿Dónde está? ¿Han ido a lo del Far West? ¿Han visto lo del de mercadillo que hay?
14: Sí.
0: Eso claro. Ya hace años que está también.
14: Sí, cada año venimos. Sí.
0: ¿Y hay alguna otra cosa que les guste más que otra o que cada año no se pierdan nunca? ¿Alguna actividad que digas, oye, esto tenemos que ir sí o sí?
15: A mí me encantan los castellers.
0: Los castellers, muy bien.
15: Siento, no sé cómo pueden hacer eso, esas torres.
0: Tiene usted razón, es increíble.
15: ¿Desde cuándo?
0: Es increíble verlos cómo suben, sí, ¿eh? Sí. Y la altura que cogen.
15: Digo yo, ¿desde cuándo se inició esta costumbre? Llevará muchos años ya, ¿no?
0: Sí, lleva muchísimos años. No sé decir.
15: Claro.
0: Pero yo creo que antes del 1900 ya se hacían, con lo cual creo que por ahí.
15: Un any per Santa Madalena van veure aquí a l'església.
0: Sí, sí, estava jo aquell any.
15: La torre aquella.
0: Sí, jo estava aquell any, increïble.
15: Fins a l'altar.
0: Sí, sí.
15: Mi català no es muy de eso, pero bueno.
0: No se preocupe.
15: Y oye, yo me fascinó aquello, un año que estuvimos aquí, porque normalmente para la fiesta de Santa Madalena estamos fuera, pero un año estamos aquí y yo casi no me lo creía cuando decían, es que los castellers van andando desde la puerta, digo, con la torre, montáis, sí. Y ese año lo vimos y yo digo, pero ¿cómo pueden hacer esto, por Dios?
0: Es que es increíble cuando lo ves. Si alguien no ha visto los castellers, se lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Es un espectáculo que verdaderamente, si no lo ves... No sabe, aparte te transmite unas sensaciones interiores.
15: Sí, yo.
0: Que estás ahí, que estás sufriendo, estás emocionado de ver cómo suben, cómo lo hacen.
15: Y aquel año cuando los vi caminando desde la iglesia, desde la puerta hasta el altar, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso?
0: No,
15: y es una cosa que solo se hacía en Cataluña, ¿no?
0: Sí, solo se hace aquí, sí, sí.
16: Bueno, sí, a la India.
0: A la India, sí, sentit, sí, senyor. He sentit també que hi ha un... Sí, també hi ha un sí.
15: A la India?
0: I, bueno,
15: a la India, tan lluny, sí. A la Índia.
0: I ara hi ha colles a Xina, també. A Xina també han començat a fer colles per poder fer castells. Sí, curiós, sí. Però bueno. Sí. Diuen que ho copien tot, però també han copiat els castells.
16: A la Índia ho fan una mica diferent, però bueno, ve a ser el mateix.
0: Sí, bueno, perquè al final la gent, no, el món, vull dir, el que pensem uns també igual ho pensen els altres a l'altra punta. Tampoc hi ha tanta diferència, tots som humans al final. Sí, sí. I a part dels castellers, hi ha alguna altra cosa que les haya llamat l'atenció, que les guste més, que les persones que no hablen, les que no hablen, hi ha algun?
14: Los bailes me gustan mucho, los bailes catalanes me encantan.
0: El esbar d'Esplugues.
14: Sí, sí, me encanta. La sardana y todo lo demás, todos los bailes de Cataluña me gustan mucho. Bueno. Me encantan.
0: El correfoc també, ben xulo, els diables.
16: Hi ha
0: Ara n'hi ha bastants. Ara n'hi ha bastants, sí, sí, sí. Ara n'hi ha bastants. Ara
13: teniu una guita. Nosaltres que som de Berga. I teniu un drac nou que és com una, la guita de Berga.
0: De Berga. De Berga. Bueno, perquè això dels dracs també, tot el zoo de dels dracs també passa que...
15: Jo vaig fer allí la mili.
13: Ostres, quasi res.
16: Sí, jo també la vaig fer allà.
0: Doncs pues no devien passar fred, no? A Berga no devien passar gaire fred, no?
16: Sí, a l'hivern fot un fred de l'hòstia.
0: Per això ho dic, per això ho dic. Per això ho dic, per això ho dic. Molt bé.
15: Mare meva.
16: Allà, al davant del quartel, hi havia una peixera, sempre estava glaçada. Al...
13: A l'hivern?
15: No ho recordo.
0: Sí, imagina.
15: Allà estava el... El corbatxo.
13: Sí, ja no existeix tot ja això, no, ni el cortijo, ni el corbatxo, ni res
15: de
13: tot allò.
15: Un xocàtar de truita.
0: Aquests són els bons records, aquests són els records sí, que no s'oblida. Això és el que no s'oblida, clar, per això, que per això és el que no s'oblida, que això no s'oblida mai. Havia... Molt bé. Pues bueno, escolti, ha sigut, muy bien, ha sigut un plaer tenir-los aquí amb nosaltres, molt benvinguts, si l'any que ve tornen a estar aquí i tornem a fer portes obertes, els convido a tornar a venir, i ha sigut un plaer tenir-los. I...
15: No havíem estat mai d'això de ràdio.
0: Què li ha semblat? No. Què li ha semblat? Li ha agradat?
15: Sí, molt maco.
0: Us vale, passem vale, el testimoni.
5: Estem on air.
0: Vinga, vinga,
5: l'ataque. Molt bé, l'ataque, aquí a Ràdio Esplugues continuem la Cristina, la Mònica i la Marta. Ara anem a entrevistar a un altre estant que està davant del Robert Brilles, que s'espluga sense bar. Tenim aquí el seu president, en Bernat. Bon dia, Bernat.
17: Bon dia.
5: Teniu un estant aquí superxulo muntat. Què esteu fent?
17: Estem fent pintacares per a nens i adults. I estem fent també promoció de l'associació, de la nostra associació, que és per a persones amb discapacitat i mobiliària reducida, aquí a Espluga. Bueno, i per tothom, també.
5: I teniu ja una antiguitat, vosaltres, com a associació Esplugues, oi que sí?
17: Sí, tenim 20 anys.
5: 20 anys. Molt bé.
17: Espluga. I ara, cada vegada, hi ha més gent que s'interessa per l'associació i estem molt...
5: I ens podem apropar tant persones amb diversitat de mobilitat o també amb diversitat intel·lectual?
17: Sí.
5: La mobilitat és primordial, no?
17: Primordial, la mobilitat reducida i sensorial.
5: Sí. Va bé saber-ho, no? Perquè de vegades ens fem idees i no ens apropem a associacions que ens poden ajudar a tots sense saber-ho.
17: Sí, i fent activitats per a la gent, fent zumba, com habéis veure, fent zumba, fent gimnàstica, fent pintura...
5: Aquí estic llegint el vostre bueno, flyer gegant, que ara no sé com es diu, que feu, a veure, tallers de sensibilització, superinteressant. En què consisteix un taller de sensibilització, Bernat? Doncs
17: pues, anem a institut o a escola i donem una petita xarra i li donem una silla de rodes perquè veiessin com costa anar-hi en cadira de roda.
5: Molt bé, és posar a l'altre en el lloc de l'altre literalment, això és molt important, perquè la gent que no va en la cadira no se fa la idea de què el significa, no?
17: Clar. Nosaltres tenim la visió d'anar en silla de roda i la gent que no va en silla de roda no se'n refia o no se dona de la dificultat que...
5: Correcte, i fins i tot la gent que porta cadira de rodes s'ha de preguntar qui va a la cadira de rodes per on vol anar, no portar-la.
17: També.
5: No treure-li capacitat de decisió.
17: També. Tenim que... Hi ha persones que necessiten tercera persona per anar en bus, al tram o per fer qualsevol activitat.
5: Molt bé, aleshores feu també una feina de difusió a les escoles i altres llocs que us puguin trucar, no? I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
17: Doncs pues, l'espluga@gmail.com o a les xarxes socials.
5: Molt bé, i a més teniu seu físic, estic veient, no? El local 1...
17: Estem a Rafael Sant Sebastià, local 1...
5: Vale.
17: I ahí fent les activitats i atenent a la gent que tingui algun problema de convivència, que li falta una rampa, un ascensor... Val. O algun paper per fer.
5: Val. Molt bé, moltes gràcies, Bernat.
4: Tinc una pregunta. M'han dit que teniu previst tenir un taller de teatre. És així?
17: Sí, sí, estem fent. Ara a Olga, que és una sòcia, que sempre està donant-li volta al cap, i estem fent la primera agrupació de teatre amb persones amb discapacitat física.
5: És superguai. Heu pensat que sigui mixta? És a dir, persones de tot tipus.
17: Sí, sí, sí. És tant per a persones com a vida reducida, els cuidadors i persones que estem bé.
4: Que vulguin afegir-se a aquest taller.
17: I que l'agradi el teatre, podrà vindre a fer teatre amb nosaltres.
5: Doncs moltes felicitats al projecte. La Mònica tenia aquesta pregunta, perquè faig un spoiler.
4: No!
5: Sí! La Mònica és de l'Endoi Teatre, d'aquí de l'Avens, i mira, potser aquí estem fent un link sense saber-ho de teatre.
4: És que m'ho van comentar els teus companys, i la Olga diuen que potser és la directora, i, ostres, a veure quan feu la primera obra, jo tinc ganes de veure-la.
17: Sí, ara estem molt bé, todavía, però jo crec que ja per a Navidad o Nadal, jo crec que podem fer alguna cosa ja.
4: Que guai.
5: Pues Radio Esplugas FM estarà per Nadal a la primera obra d'Esplugas sense barrera de teatre. Allà estarem. Moltes gràcies, Bernat.
17: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies.
4: I ara anem a l'últim estant que està, que és Esprocit, que es dedica a ajudar a persones amb discapacitat des de l'edat infantil fins a l'adultesa. Anem a veure si trobem algun responsable amb qui parlar.
5: I no perdem la connexió.
4: I no perdem la connexió.
0: Bé, tenim ara amb nosaltres el David i el Javier. Sou d'Esplugues, oi, m'heu dit?
18: Sí.
0: I ja no és la primera vegada que veniu a la Festa Major, ja no, ho coneixeu, ja ho coneixeu una mica, sí. Bastant. Bueno, què us ha cridat més l'atenció de l'enguany?
18: Bueno, a mi el que m'agrada molt de les festes d'Esplugues és sobretot el que és el correfoc. El correfoc m'agrada, encara que aquest any no he baixat a veure'l, però l'he vist des del balcó. M'agrada molt el correfoc, m'agrada molt que el facin.
0: És el que més t'agrada.
18: El que més m'agrada, i després també l'ambient, que tanta gent, que de tot arreu, de molts instituts, de moltes feines d'aquí d'Esplugues, molts treballs, s'ajuntin, m'agrada molt.
0: És que és maco, el veure el carrer ple, la gent contenta, tot això dona alegria. És que només veure el carrer com està, i a més un dia de sol, un dia maco, això és alegria.
18: Sí, sí.
0: Això és alegria, molt bé. I quina és ja m'has dit lo del... Però quina és l'activitat que tu sempre dius, ostres, a part d'aquesta que m'agrada tant, hi ha una altra que aquest any dic, ostres, això no havia pensat i això em podria agradar molt.
18: Bueno, a veure, jo d'activitat... No sabria, però sí que és veritat que m'ha agradat el que és els gegants aquests, els gegants.
0: Sí.
18: Això m'ha agradat, els gegants que ballaven, que es movien una mica.
0: També t'ha agradat?
18: Bueno, sí, allò m'ha agradat.
0: I a l'escaig també m'heu dit que us agradava, perquè a l'escaig també heu estat veient a l'escaig, no?
19: He baixat jo, sí, sí.
0: Ah. Sí, sí, han baixat a veure com jugaven la... Sí. Sí, això, o també li agrada al teu pare, a tu no t'agrada tant això.
18: L'escaig?
0: Sí, l'ajedrez.
18: Ah, l'escaig, a mi no, jo no soc tan fan d'això.
0: No, el teu pare sí, eh? Sí. Ell sí, ell sí. Javier, tu eres el fan del...
19: Sí, bueno, m'agrada, sí, sí, sí.
0: T'agrada,
19: sí,
0: bueno. Sí, aquí... sí, perquè...
19: sí, sí.
0: Has jugat alguna vegada?
19: Sí,
0: jugues...
19: sí. I m'agrada aquí al club, com juguen, i m'agrada molt... La barreja de gent jove i gent més gran jugant.
0: Sí, és veritat.
19: Això ha sigut molt maco. Un noi de 5 anys, o hi havia 7, i un senyor de 60 i pico. Això ha estat molt agradable.
0: Sí, perquè...
19: Ha estat molt bé.
0: Això tens tota la raó, perquè pocs deports hi ha que puguin estar jugant un de 5 amb un de 70. És que és...
19: Sí, sí, sí. Ha sigut molt impactant i molt positiu. M'ha agradat molt.
0: Acabem d'entrevistar amb una noia de 11 anys que estava jugant aquí al torneig d'escaig i, escolta, ella deia que està molt bé, que el torneig és, bueno, és un dels torneigos que li agrada perquè precisament hi ha molta competitivitat i hi ha molta gent de totes les edats, com tu dius, que juguen un contra l'altre, i això també és una cosa que és interessant.
19: I també una cosa que normalment no es veu, que és quan tens falta temps, que clar, juguen amb temps, llavors quan falten 20 segons com juguen, no? Això normalment no el patim, perquè que juguem per plaer i no juguem, no competitim, però quan hi ha una competició, això del temps ha sigut també molt maco de veure.
0: Sí, clar, és una variable que et fa que tinguis que moure una fitxa que de l'altra manera no mouries.
19: Sí. Tenien 10 segons per fer un
0: perill,
19: moviment.
0: Clar, un perill que de l'altra manera no agafaries. Clar, sí. D'aquesta manera, per culpa del temps, clar es pot canviar tota la partida.
19: Sí, això clar, normalment no el veu, perquè tu jugues tranquil, normalment no juguem en temps, però aquí està molt maco de veure. Sí,
0: molt bé. Bueno, pues res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos visitat, i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu teniu les portes obertes d'Esplugues FM. Us ha agradat la ràdio? Us ha agradat veure l'estudi?
18: Molt, m'ha agradat molt l'estudi, el color de l'estudi.
0: El color t'ha agradat molt, sí.
18: El color sobretot. I m'ha agradat també conèixer també la gent que està per aquí, per algunes persones que es dediquen aquí a estar per aquí per controlar la zona de la ràdio. I mai sabia que estava just aquí en la ràdio, saps? No
0: ho sabies. Bueno, ara ja no podràs dir-ho. Ara ja no pots dir-ho. Ara ja saps on està. Sí. Ja no pots dir-ho.
18: Sí. I bé. La veritat que bé.
19: Hem de vindre, no? Sí. Quan facin un programa musical, a ti que t'agrada molt la música, vindrem un dia.
18: Sí, m'agrada.
0: Quan vulguis, estàs convidat, quan vulguis. I ja ho saben tots els que ens senten, que la millor activitat que hi ha avui a les festes és venir a veure Esplugues FM en directe. Això és la millor activitat que hi ha. Per tant, tots convidats, veniu cap aquí. David, Javier, moltes gràcies per haver vingut i que espero que tingueu una molt bona festa major.
18: Moltes gràcies.
19: Ha sigut una experiència molt maca. Moltes gràcies.

0: i passem el micro a la Mònica. Mònica, Mònica, Mònica, que estàs al carrer, com va això? Què ens expliques?
1: Doncs ara estem amb l'Alba, que és de la Asprocit, que és un...
2: Asprocea, perdona.
1: És un conjunt d'entitats socials que promouen i gestionen serveis per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. Explica'ns una miqueta què feu.
2: Doncs nosaltres atenem a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. Llavors, això significa que és des dels 3 anys fins al final de la vida. Hi ha serveis des de una escola d'educació especial, centres especials de treball, centres de dia per persones amb més necessitats de suport, centres ocupacionals, també tenim una associació per les famílies, hi ha tallers d'esport, d'activitats d'oci, llavors tenim una mica tot el que una persona amb discapacitat pot necessitar.
1: Hi ha persones residents a dins d'aquesta associació?
2: A la d'Esplugues concretament no, però sí que tenim serveis de llar residència i residències.
1: I on estan aquestes residències?
2: Al Baix Llobregat, a tot el Baix Llobregat.
1: I si la gent necessités dels vostres serveis, on es podrien...
2: A Asprocea't. Asprocea't.org pot contactar amb nosaltres.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la feina que feu, gràcies per donar-nos aquests minuts per conèixer-vos i que vagi molt bé.
3: Gràcies. Sí, i avui feina l'estim que heu...
2: Avui hem fet imants per tots els nens petits.
3: Ai,
2: sí, han fet els seus dibuixos i llavors hem convertit el seu dibuix en un imant.
3: Que guai. I heu tingut molta afluència de gent?
2: Sí, molts.
3: Fantàstic.
2: Molts.
3: No? Això molt està que avui està molt bé, tota sí, aquesta sí, zona sí, del sí. Brilla, sé que avui.
2: Sí.
3: Doncs moltes gràcies i molta bona festa major.
2: Igualment, gràcies.

0: de pa sucat amb oli, no? Que es diu. Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: I, a veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per lo que ve?
1: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i, hòstia, si tota la volta món a feu vots com Tajikistan, seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara, pues, serà una mica més fàcil, no ho sé, eh? No ho sé, estic bé, sí, estic, en general no tinc cap queixa i crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
0: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat d'allò, quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui, mira...
1: Fa.
0: Estic a Tailàndia, però pues, em queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió...
1: Sempre pot fer-ho, això, sí.
0: Sempre pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
1: Sí.
0: Diguéssim, estic molt agobiat...
1: I de fet ho vaig fent, eh? Vaig parant.
0: Vas parant, però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és...
1: Doncs pues mira, depèn, sí. A Istanbul vaig parar 3 setmanes.
0: Tres setmanes?
1: A Georgia vaig parar una setmana... Ara estic parant, ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està contra fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
0: Sí.
1: És necessari.
0: Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
1: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
0: clar,
1: i per això... Però
0: clar,
1: sí, veig que ha augmentat bastant ara.
0: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
1: no, quan
0: més
1: no,
0: tingui
1: la
0: millor,
1: que tinc
0: però...
1: Ara mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix ja està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
0: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
1: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
0: Déu-n'hi-do.
1: I al YouTube, 29.000.
0: Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola, no?
1: Sí.
0: Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, tinc amics amb els que parlo sovint. Sí.
0: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
1: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... Ja explico una mica, després tinc el podcast que em fa el Sergi Marín.
0: Vale.
1: I també cada dimarts o dimecres doncs mitja horeta fent una mica resum de la setmana.
0: Sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any, un any i mig o una cosa així, més o menys?
1: Sí, porai, dos així. Sí, però... Alguns es pensen que soc de Terrassa, però no.
0: Ah, és el que anava a dir. Has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
1: L'alcalde, no?
0: No, aquell que era polític... Ostres, que no sé si està retirat ara.
1: Raül Romeva?
0: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
1: Ah, i va dir que era de Terrassa? Pues, no, Sant Espluga, sí. Vull anar repetint sempre perquè...
0: Ho has de dir, eh?
1: El diari de Terrassa, el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa i ho van dir equivocadament i bueno, ja no els hi vaig corregir perquè dic, és igual, saps?
0: Sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat aquí sempre. I a més, avui que és la festa major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
1: No, silenci res, eh?
0: Ah, no?
1: Això és una sobreestimulació constant, això de Xina.
0: Hòstia.
1: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot. Saps? és brutal. És brutal, eh?
0: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
1: Crec que un milió, aprons.
0: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran,
1: sí.
0: No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment això passava, diguéssim, ara no

0: recordo el país, però el que feien era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
1: Doncs això deu haver passat aquí.
0: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
1: Jo crec que sí, jo crec que sí.
0: Perquè, clar,
1: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
0: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així de, orientals.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: A veure, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original, o sigui, durant més de 2.000 anys Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
0: Sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
1: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cor d'Aventura, com si els edificis posin de cartró pedra. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
0: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...
1: Fora del centre històric, són edificis alts, bastant alts, però no... A Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
1: No m'he trobat allò... No.
0: No, no.
1: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
0: Clar.
1: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
0: Sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant? Allò és que digui...
1: No, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
0: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
2: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, l'hi has fet?
0: Ja està.
2: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
1: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
2: O sigui, clica el vídeo i tanca.
1: I per això han augmentat les visites.
2: Ah, doncs no...
1: Que això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant,
2: clar,
1: sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
2: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar,
1: exacte,
2: és veritat que algun vídeo l'he obert més d'una vegada per errada.
0: Clar.
2: Sí.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Doncs això.
2: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
1: Va ser molt emocionant, sí.
2: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
1: Gràcies.
2: El barret nou m'agrada molt.
1: Mira, a mi quan la vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, eh? Tapa molt, m'agrada.
2: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
0: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
2: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
0: La Volta al Món a peu. Dia...
2: I avui quin dia és?
1: 294, crec.
0: 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
1: No sé segur.
0: Te fots una paella, ja? Una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, aquí, quan d'aquí pots parlar sí, o tant, així? No tens cap problema, no?
1: Al tant.
0: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
2: Una abraçada.
1: Okay.
0: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
1: Una abraçada a tots.
0: Una abraçada. Adéu, gràcies.

0: Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. La gent està molt engrescada amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Esplugues City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell regarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
0: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent, això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
0: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
2: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis, sí que els podeu trobar, o contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
0: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
2: Sí.
0: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
2: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a la Olga,
0: doncs
2: que
0: també
2: són d'Esplugues.
0: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia.
2: Sí.
0: Val? I gràcies.
2: A tu.
0: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
3: Hola, bones, què tal?
0: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
3: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
0: Molt bé. Hi han pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
3: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
0: Per exemple, aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
3: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talisme.
0: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
3: Exacte.
0: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
3: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
0: Sé que n'hi ha una concreta que té protecció.
3: Sí, totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
0: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
3: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc bruixeria nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
0: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
3: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
0: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
4: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tot són titelles. I com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús la part pràctica, per donar-los els sopars, que eren flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra, sí, tota és de titelles.
0: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè al meu fill li agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
4: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets, i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions. I és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
0: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
4: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
0: Sí, gràcia. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit.
4: sí,
0: que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
4: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
0: Les feu vosaltres?
4: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
0: Per tant, seria com una col·lecció.
4: Sí,
0: No és una titella, és una col·lecció del conte.
4: De quatre personatges, són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Pues la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei, el Patufet, pues el Patufet, per exemple, i posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la caputxeta, la Rínxols d'or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
0: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires. Aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
4: Exacte.
0: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
4: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellaespuma@.
0: Val. Seria això, l'arroba al davant i té ja espuma.
4: Exacte.
0: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja, si un cas, torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara.
5: A la Gina i les seves amigues, l'Ari, l'Edurne, l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
6: Que deia els exiliats.
5: Exacte, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, i érem més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
7: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any per això.
5: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
8: Ens aixequem i anem cap a la... Ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
9: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa, i és com un any anual. Així.
8: La veritat és que és molt xulo, perquè jo, que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el temps des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
5: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
8: Exactament.
5: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
10: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps, i bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament, i com són les festes populars, i bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
5: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
11: Bueno, molt bé, no sé, és... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
5: Però també havies estat diable.
11: Sí, també, sí, sí.
5: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
11: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
5: Imagina't, eh? Encara se sap sí. La lletra, fortíssim.
8: I els diables quan surten avui?
5: Avui a la nit, no? A la nit.
8: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
12: Pol.
8: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
12: Estic bé, bastant bé, sí.
8: Que ets primera, segona, tercera generació de... què? De mestizo, de híbrid...
12: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
8: Carai, veniu del País Basc a la festa.
12: Sí.
8: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? Que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí a l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
5: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
13: De Vilada.
8: On és Vilada?
13: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll és el primer poble.
8: A prop no, eh?
13: A prop de Berga, sí.
8: No, a prop d'aquí.
13: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
8: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
13: Sí, sí, sí. Bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
5: Sí, és d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem i ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any
13: sí.
5: I ens tornem a trobar i ostres, tu faltaves l'any passat i és com un moment...
8: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i parte de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
14: Iñaki.
8: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
14: No, perquè jo sóc del País Basc.
8: És el País Basc. I has vingut al País Basc?
14: Eh?
8: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
14: Vaig vindre el dijous.
8: Vale, però has vingut amb excusa.
14: Les festes, sí. No.
8: Veieu el moviment?
5: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, a més aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
15: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
8: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
5: Aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
8: 10 del matí.
5: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa perquè aquestes festes molen molt.
8: Molen, molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
5: Visca!

0: On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Torrebrilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, són d'aquí, eh? No.
1: Sí? Sí. I tu de on eres?
2: No, yo en Barcelona. Soy la tía, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Buenísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito, la verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los... ¿Cómo se llamaban? Los currafox.
4: Los currafox,
3: sí.
4: Pero ayer por la noche.
3: Sí, y hoy por la noche creo que también son.
1: Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente. A toda la gente que conocemos.
1: Ay. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama Mercado Medieval. Y Mercado Medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City. Para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western. Y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. ¿Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo? Hola, buenas tardes. Buena tarde. Ay, no, tú no, tú no, tú no. Ay, qué vergüenza. En directe per Esplugues FM. Què us està semblant la festa?
6: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests són més... Estan més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona.
6: La segona, sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, sí, sí. M'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. Ni carriu, carriu, carriu. Què tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
7: Adéu, bona festa major a tothom.
1: Igualment. Un petitó. Hola. Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí, sou d'aquí d'Esplugues. Sí. Els dos.
8: Però que de Sant Jordi. Jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo.
7: Jo que no.
1: Te hablo en castellano.
8: La conclusió. Soc rifenyo i vinc a Poble Veí.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: Oh, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va amb estabata del Ball de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. És la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes a tu? No.
7: Acabo amb el camp.
1: Molt bé, oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
0: Ah, ens faràs venir gana,
1: eh? Un altre que té formatge, solis, embotits...
0: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
0: Sí.
1: Veniu aquí. Demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 3:15 i des de 6:15, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Tatín, tatín, tatín. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
9: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
9: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
9: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
9: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens, per exemple aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles, i això la veritat és que es fa molt de poble amb això, i està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals, aquest al ser de l'oest, doncs és diferent, està també molt xulo, i pels petits, doncs la fira també. No toca més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
10: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
11: Els diables.
12: Has
10: apuntat
12: a la colla de diables?
10: Sí.
12: Sí? Ostres, que guai. Va sortir
10: allà
12: la nit.
10: Sí.
12: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
10: No.
12: No cremen.
10: Què?
12: No cremen les
10: espumes. No. No, depèn. Si pot estretxar, no.
1: Clar. És que jo aniria sense estretxar i això no pot ser, oi que no?
10: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí i si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
0: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
0: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant. I
2: els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Tartaparrilla poca.
2: Molt poca tartaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època. Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entén?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic. No, estaven més als salons i poca més. Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira... És el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més. Doncs mira, me l'apunto i per demà me'l miro. Sí? L'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio. Ah, goita, doncs no ho sabia pas. Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què? He rebaixat el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
1: I li 6 dedos. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
3: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o a lo millor una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els no benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les Esplugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom en els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60, a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i es marxava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens en feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corríem per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i encomanant el riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar-li cots a la pinyata, a veure com caïen els carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'avenç, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. El Avenç era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, el tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop d'on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc, el tren de la Bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó de sucre i de xurros calents, compartits a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terrafia Chits sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clara Esplugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així gairebé sense adonar-nos en va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rot més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment el poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la

0: I bueno,
1: sou d'Esplugues, viviu a Esplugues?
0: Sí, som d'Esplugues, som d'Esplugues.
2: I al col·le. No saludes al teu col·le?
0: Sí. Hola, Garbí.
1: Molt bé. Molt bé fet.
2: Molt bona feina, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut i ja sabeu, teniu aquí a casa vostra. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies. Fins la propera.
0: Adéu, fins la propera.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del Casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu.

A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns spots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

I després d'aquest cap de setmana frenètic, la Festa Major de Sant Mateu, dilluns 21 de setembre, ens ofereix una jornada més tranquil·la. A les 11 del matí, a la pista Conxita Udina, del parc del Pou d'en Fèlix, ens ofereix un recital de cançons, un concert de rock, És Salut. Bé, és un concert en el que podem escoltar els grans èxits del rock de diferents grups. És un concert perquè els infants i les famílies puguin compartir aquesta experiència del rock durant una bona estona, durant el dia, que el rock tampoc fa falta que sigui de nit, eh? Doncs compartirem aquest espai que es diu Concert de rock pels xics, pels més petits, perquè cantar, ballar i el rock també és salut. Aquest serà el programa per dilluns Sant Mateu al matí. La programació es concentra per la tarda. A partir de 5:45 de la tarda hi haurà un espectacle infantil adreçat a les famílies que es farà al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda tornem una altra vegada a la pista coberta Conxita Udina. Allà la secció de sardanes de l'Avent Centre Cultural ens oferirà la ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Com no, si és Sant Mateu i estem a 21 de setembre, hi haurà d'haver la missa al patró, que es farà a la parròquia de Sant Mateu, que està al barri de la Plana, al carrer del Carme, número 28. I ens n'anem una altra vegada cap al centre, al carrer de les Piles, al carrer de l'escola Isidre Martí. Allà se'ns oferirà Habaneres amb el grup Són d'Habaneres. Hi ha una activitat que seria una activitat central a la tarda, que és a les 7 de la tarda hi haurà un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas i per diversos carrers d'Esplugues i acabarà a la plaça Catalunya. La plaça Catalunya és on es fan els focs artificials. És un cercavila molt festiu i participen moltes entitats: diables, trabucaires, gegants, bastoners, castellers, a l'esbar d'aquí d'Esplugues, la colla dels Tres Toms, participen el grup de percussió Atabalats i el grup d'Ums Batucada, Espluga Viva i amb tradicions i costums i la Guita Trapella. Amb aquest recorregut, que començarà a 7:45 aproximadament, està previst que quan arribi a la plaça Catalunya es pugui unir amb aquesta altra festa que hi haurà preparada dels focs artificials. Els focs, que molta gent està esperant, l'espectacle pirotècnic començarà a 9:45 de la nit a la plaça Catalunya. I ara ja sí, amb aquests focs artificials donarem per finalitzada aquesta Festa Major de Sant Mateu. Com us estem dient, des d'Esplugues FM i des de l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major i esperem que gaudiu de tots els actes. Visca Sant Mateu!

0: tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
1: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i als espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però és clar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major. Sense tu falta algú. Aquí hi ha algú que ens falta. Ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
1: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el verd i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant, i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
1: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada, i m'agrada molt el parc de les nostres plugues, i m'agrada aquest tipus de cosa, que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és el mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé, i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això, i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans, les coses són més impersonals. I alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades. I, per tant, doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana, doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
1: Claro. Doncs mira, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això, doncs, fa falta que hi vagi gent i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
1: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte.
1: Un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer,
1: greu,
0: i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
1: Et sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica, històrica, que vas fer totalment, o sigui, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
0: bueno,
1: perquè
0: jo, gairebé trist, es podria... Diria afortunat.
1: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
0: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, afortunat per la meva persona. Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic, perquè...
1: Bueno, jo sempre l'Isabel,
0: deixem aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem a una altra cosa. Passem a una altra cosa. Tenim ara l'estudi molta gent...
1: Va ser un crit de guerra.
0: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot el seu...
1: Pilarín. Sí, sí. Va encantar. A veure, torna-la a fer, va, pesquisa, van perdre. No.
0: Tenim aquí vària gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, sí. Tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
1: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de lo que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
1: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és la tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat Kashgar. De Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i en recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, pues seguo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anar per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, soc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt. I com a exemple de les teves acampades, m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència és la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai, les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts jocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada 2x3 està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè al principi a Tajikistan aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans, sí. No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els direu, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, però els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No, no. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí al principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria, aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les dues, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara, quan torni a la frontera amb Pakistan, tornaré enrere 3 hores, crec.
2: Clar, llavors
3: no sé,
2: a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí,
2: que és el que pertocaria,
3: exacte,
2: per la zona. Una pregunta tonta. Ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a veure de trucar a gent, trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge, més o menys? 20 dies o així?
3: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat.
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà. Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és la zona aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 3.500 metres, a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. Sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat, doncs, són 5.000, 6.000, I impressiona això, aquests espais oberts i tot sec, i de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar. I m'han enviat alguna foto i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? Quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar, estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí a Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatjar et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però clar, la manera de ser, són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: A partir de l'any.
3: A partir de l'any m'enyoro. Bueno. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... Mira, queda encara 2 bueno, mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi,
3: No.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
3: Por ahí.
2: Buah.
3: Ara, crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, pot ser.
2: I en quilòmetres? Més o menys?
3: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
2: Buah.
3: Sí, i hem de fer en total 26.000.
2: I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
3: Ara, a l'estiu, estic fent de mitjana 40.
2: 40.
3: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguir havia d'acampar.
2: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
3: Són
2: 42
3: sí.
2: I algo.
3: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
2: Sí.
3: Sí.
2: I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
3: Sí.
2: És la part més...
3: Entre els peus i les cames, jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
2: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
3: S'ha de cuidar bé.
2: Sí. Uh-huh. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
3: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
2: Ah, encara.
3: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
2: O sigui
3: estic bastant content amb el pes.
2: Economitzes el que pots, no? Perquè pesi el menys possible, no?
3: Clar, important.
2: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia?
3: Pues,
2: a Geòrgia va ser o...?
3: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Hooka,
2: sí?
3: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li ha una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tant abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
2: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
3: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
2: Ah, les has comprat ja, molt bé,
3: sí,
2: molt bé.
3: Sí. Tenen pensava que no tenien el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, eh? Ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
2: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
3: Clar, sí, marca Peak, no sé, no la conec, crec que és marca xinesa, sí.
2: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
1: Has fet alguna mitjana?
3: Mira, de les...
1: Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va dependre de la marca de la bamba?
3: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
1: Quina diferència, eh?
3: Però, bueno, tenien altres inconvenients també, vull dir que al final no hi ha la bomba perfecta. Yeah. Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno...
2: Bueno, no te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
3: Clar, és que marca que no conec. Sí. No tenen la sola especial per muntanya, que, però bueno, tampoc per la muntanya.
2: Sí, sí. Mm. Ara, més o menys, portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
3: Vale.
2: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
3: Doncs...
2: Ara a Pakistan,
3: des
2: no?
3: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan, he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen. I fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan, després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalaies Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud per pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
2: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
3: exacte.
2: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe... Ah,
3: això m'han dit.
2: Clar, home, jo penso anar-hi, sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... en un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podria ser.
3: Està lluny.
2: Quan sí. Més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
3: Ui, fer passatges és mala idea, però no, et complica més o menys al maig.
2: Al maig de l'any que ve.
3: Potser.
2: Al maig.
3: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
1: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
3: Tajikistan és un país que, abans d'entrar... Jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors que tot em venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt islàmic. Són musulmans, però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt sorprenent.
2: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
3: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa et separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Jo crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies perquè pots... Estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I, bueno, et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però, bueno, també anant sol coneixes més gent, perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes, i la gent se t'apropa més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol.
2: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, uns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un... no sé com li diuen, un morugurú, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
3: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que no feia el viatge íntegrament a peu, no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar i, de fet, ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Price, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Els he hagut de trobar a posta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar buscant, entre cometes.
2: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns amb bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, què tal, agafem amb bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Els veies tu amb...
3: Clar, tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers que van únicament a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Però, igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh?
2: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la que està envoltant de dos mostres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig...
3: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
2: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos mostres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
3: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó, i poca cosa més, la veritat, és un país que té molt poca cosa. És que ni el turisme és potent allà.
2: A veure si a través...
3: També ells ho fan aposta, perquè tenen través... un visat per anar, vull dir que ja...
2: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert, això? Tu has passat per allà?
3: No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... no és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac, i bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses. Llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va assecar. Una de les desastres naturals més grans de la història, diuen.
2: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda
3: bueno,
2: nostra...
3: Bueno, ja fa molts anys.
2: Ah, vale.
3: Ja fa molts anys,
2: sí, sí. Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. Uh-huh. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
3: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, un bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i buah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, No sé quan, perquè no m'he pogut passar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
2: Bueno, així passa acumulant greixos, perquè, pel que pugui passar,
3: sí.
2: No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
3: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Georgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no? També allà. Doncs després del dinar amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
2: No estava carregat, no?
3: Suposo que no. Però pesava, ostres, pesava.
2: Sí, sí, sí, sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos, els ruskis, no?
3: Que jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
2: Home,
3: també, sí.
2: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
3: Té tota la pinta, sí.
2: Sí, sí, sí. Portava baioneta o no? Sense baioneta.
3: Sí.
2: Tenia
3: baioneta.
2: Sí. Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir, no?
3: Era arma de guerra.
2: Arma de guerra. Sí, sí, sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
3: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors... A veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
2: No cridava, vale. A ti te va,
3: no.
2: Te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes radicals.
3: Això,
2: no?
3: Això diuen.
2: Diguéssim, allà has d'anar una mica amb precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
3: No sé... Jo, a priori, no crec... O sigui, crec que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors, jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, els estrangers que van a peu o en bicicleta, els hi posa una escorta. I és una mica agòbil, però bé, ho fan per seguretat.
2: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
3: No. M'ho van preguntar.
2: T'ho van preguntar.
3: No. M'ho van preguntar. Perquè vaig anar a molts països, clar, tant molt... El meu passaport està ple d'això.
2: Ah.
3: Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir
2: que... Que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista. I
3: no, puguessis... no només a Pakistan, a qualsevol lloc. Si ets periodista, malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
2: Sí, sí.
3: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa. Clar, no sé. Clar.
2: Que siguis influencer...
3: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
2: Ah, això clar, és el
3: no
2: que anava a dir.
3: Perquè però tampoc... és el mateix, jo crec, que periodista, no?
2: Algú semblat, no? Diguéssim.
3: Sí.
2: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora i, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura o d'eixamplar, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no? Diguéssim.
3: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, suposo que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
2: Sí, sí, a la Índia segur. A Pakistan sí que dubto que sigui democràtic. No sé,
3: jo dubto també.
2: No tinc ni idea, eh? Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb oli, no? Que es diu. Molt bé.
3: Sí, sí, sí.
2: A veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per lo que ve?
3: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i... Hòstia, si tota la volta món a fer vots com Tajikistan, seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, eh? No ho sé, estic bé, sí, estic, en general no tinc cap queixa. I crec que, si segueixo així, podré seguir. Però, bueno, només porto 9 mesos.
2: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat, d'allò, quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui. Mira, estic a Tailàndia, però em quedo un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió...
3: Sempre pot fer-ho, això, sí.
2: Sempre pot fer-ho. És una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
3: Sí.
2: Diguéssim, estic molt agobiat...
3: I, de fet, ho vaig fent, eh? Vaig parant.
2: Vas parant, però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és...
3: Doncs pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar tres setmanes.
2: Tres setmanes?
3: A Jorge vaig parar una setmana. Ara estic parant... Ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està fora del meu abast. A Índia segurament pararé també dos o tres setmanes per visitar el país.
2: Vale. Sí, sí, sí, sí.
3: És necessari.
2: Uh-huh. Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
3: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
2: clar,
3: i per això... Però
2: clar,
3: sí, veig que ha augmentat bastant ara.
2: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
3: no,
2: quan més
3: no,
2: tingui,
3: la
2: millor,
3: tinc
2: però...
3: Mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix ja està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
2: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
3: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
2: Déu-n'hi-do.
3: I al YouTube, 29.000.
2: Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
3: Sí.
2: No? Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
3: Sí,
2: no?
3: Sí, tinc amics amb els que parlo sobre. Sí.
2: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
3: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... I explico una mica, després tinc el podcast, que em fa el Sergi Marín,
2: vale.
3: I també cada dimarts o dimecres, doncs, mitja horeta fent una mica de resum de la setmana.
2: Sí, sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any i mig o una cosa així, més o menys?
3: Sí, fora, dos així. Sí, però... Alguns pensen que soc de Terrassa, però no.
2: Ah, és el que anava a dir, has deixat petjada perquè inclús com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
3: L'alcalde, no?
2: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
3: Pol Romeva?
2: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
3: Ah, i va dir que era de Terrassa? Ah, doncs... No, Sant Esplugues, sí. Ho he d'anar repetint sempre, perquè...
2: Ho has de dir,
3: eh? El diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, ah, és igual, saps?
2: Sí. Napa, tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més avui, que és la Festa Major, vull dir que... Està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no?
3: Perquè la ciutat... No, silenci res, eh?
2: Ah, no?
3: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
2: Hòstia.
3: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
2: Però i quants habitants deies que tenia on estàs ara? Que tenien?
3: Crec que un milió, aprox.
2: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me'n recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
3: Doncs això deu haver passat aquí.
2: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
3: Jo crec que sí, jo crec que sí.
2: Perquè, clar,
3: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
2: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així de, orientals.
3: Exacte.
2: Sí,
3: a veure, sí. Aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original, o sigui, durant més de 2.000 anys Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
2: Sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
3: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els hi va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cor d'Aventura, com si els edificis fossin de cartó pedra. Uh-huh. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
2: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...?
3: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts. Però no, a Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Uh-huh. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
2: Ah, molt bé. Sí. I en antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
3: No m'he trobat allò... No.
2: No.
3: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
2: Clar.
3: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
2: Sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant?
3: No, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
2: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
4: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, li has fet?
2: Ja està.
4: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
3: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
4: O sigui, clica el vídeo i tanca.
3: I per això han augmentat les visites.
4: Ah, doncs no...
3: Això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant,
4: clar.
3: Sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
4: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oix, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar, exacte, és veritat que algun vídeo l'he obert més d'una vegada per errada.
5: Clar.
4: Sí.
3: Exacte.
5: Sí, sí.
3: Val. Doncs això.
4: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
3: Va ser molt emocionant, sí.
4: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
3: Gràcies.
4: El barret, el barret nou m'agrada molt.
3: Mira, a mi quan la vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, tapa molt, m'agrada.
4: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
2: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
4: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
2: La Volta al Món a peu. Dia?
4: Dia, avui quin
3: 294,
4: dia és?
2: 294,
3: crec.
2: 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
3: No sé segur.
2: Te fots una paella, hòstia, ja, una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal,
3: sí,
2: o
3: tant,
2: així? No tens cap problema, no?
3: Al tant.
2: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
4: Una abraçada.
3: Okay.
2: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
3: Una abraçada a tots.
2: Una abraçada. Adéu, gràcies.

0: Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. La gent està molt engrescada amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades, que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles, amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell recarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
0: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors. Cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que... perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més

0: T'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu, doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
1: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
0: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a, sí, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis, sí que els podeu trobar, o contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
1: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
0: Sí.
1: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
0: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a l'Olga, que
1: doncs
0: també
1: vinga,
0: són d'Esplugues.
1: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia.
0: Sí.
1: Val? I gràcies.
0: A tu.
1: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
2: Hola, bones, què tal?
1: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
2: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
1: Molt bé. Hi ha pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
2: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
1: Per exemple, aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
2: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talisme.
1: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
2: Exacte.
1: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
2: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas.
1: Vale.
2: I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
1: Sé que n'hi ha una concreta que és de protecció.
2: Sí, totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
1: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
2: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc Bruixeria Nòmada, i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
1: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
2: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
1: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
2: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City, o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia, i a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles, i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
3: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles, i com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida, i veus un peluche que es comença a moure sol, i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús la part pràctica, per donar-los el sopar, queden primats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra, sí, tota és de titelles.
1: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè el meu fill, a l'hora que li expliqui contes, encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal, o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
3: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen, i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets, i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions. I és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
1: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
3: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
1: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit.
3: Sí.
1: Que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
3: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
1: Les feu vosaltres?
3: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
1: Per tant, seria com una col·lecció.
3: Sí,
1: no és una titella, és una col·lecció del conte.
3: No, aquests els fem de quatre personatges, són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Doncs la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, doncs el Patufet, per exemple, hi posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la caputxeta, la rínxols d'or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
1: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires, aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
3: Exacte.
1: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
3: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellaespuma@.
1: Val. Seria això, l'arroba al davant i té espuma.
3: Exacte.
1: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja, si un cas, torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara.
4: A la Gina i les seves amigues, l'Ari, l'Edurne, l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
5: Ja deia els exiliats.
4: Exacte, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, érem més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades, realment, som superamigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any...
6: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb, no, amb la gent de, amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any. Per això.
4: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna. Vinga.
7: Ens aixequem i anem cap a la... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut exiliada?
8: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent de, pues, d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, no, que hem compartit molta cosa, i és com un anca anual. Així.
7: La veritat és que és molt xulo, perquè jo, que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el tiempo des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
4: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
7: Exactament.
4: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
9: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps, i bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament, i com són les festes populars, i bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
4: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
10: Bueno, molt bé, no sé. És... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
4: Però també havies estat diable.
10: També, sí, sí.
4: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
10: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai, i que ojalà que continuï molts anys més.
4: Ah, imagina't, eh? Encara se sap, sí. La lletra, fortíssim.
7: I els diables quan surten avui?
4: Avui a la nit, no? A la nit.
7: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
11: Pol.
7: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
11: Estic bé, bastant bé, sí.
7: Que ets primera, segona, tercera generació de... què? De mestizo, de híbrid...
11: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc, i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
7: Carai, veniu del País Basc a la festa.
11: Sí.
7: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? Que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí a l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
4: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
12: De Vilada.
7: On és Vilada?
12: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll, és el primer poble.
7: A prop no, eh?
12: A prop de Berga, sí.
7: No, a prop d'aquí.
12: Ah, no. No, està lluny d'aquí.
7: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
12: Sí, bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
4: Sí, és d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem, i ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any,
12: sí.
4: I ens tornem a trobar i ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
7: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, Aquí s'ajunten totes les comarques i parte de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No tenim més? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, com et dius? No té nom, un moment.
13: Iñaki.
7: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
13: No, perquè jo sóc del País Basc.
7: És el País Basc. I has vingut al País Basc?
13: Eh?
7: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
13: Vaig vindre el dijous.
7: Vale, però has vingut amb excusa.
13: Les festes, sí. No.
7: Veieu el moviment?
14: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
6: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
7: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
14: Sí, aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
7: 10 del matí.
14: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs, com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
7: Molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
14: Visca!

0: On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Robert Brilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Espera. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, som d'aquí, eh?
1: No. Sí? I tu de on eres?
2: No, jo en Barcelona. Soy la tia, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Chulísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito, la verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los... ¿Cómo se llamaban? Los currafox.
4: Los currafox,
3: sí.
4: ¿Que fueron ayer por la noche?
3: Sí, y hoy por la noche creo que también son.
1: Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente. A toda la gente que conocemos.
1: Bye. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama mercado medieval. Y mercado medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Ay, no, tú no, tú no, tú no. ¡Ay, qué vergüenza! En directo para Esplugues FM. Què us està semblant la festa?
6: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests saben més, han estat més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona.
6: La segona, sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, sí, sí, m'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. I que riu, que riu, que riu. ¿Qué tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
7: Adéu, bona festa major a tothom.
1: Igualment. Patito! Hola! Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí, sou d'aquí d'Esplugues. Sí. Els dos.
7: Però què de Sant Jordi?
8: Jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo.
7: Jo que no.
1: Te hablo en castellano.
8: Soc rifenyo i vinc a Poble Vall.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: Oh, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el Petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va, amb estrameta del Vall de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. Que és la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes de tu? No.
7: Perquè no, amb el cap.
1: Molt bé. Oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
0: Ens faràs venir gana,
1: eh? Un altre que té formatge, solis, embotits...
0: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
0: Sí.
1: Veniu, veniu aquí. Demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 3:15 i des de 6:15, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Totin. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
9: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
9: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
9: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
9: Doncs tot, sobretot les festes populars, que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals. Aquest, al ser de l'oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No toca més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
10: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
10: Els diables.
1: Has apuntat a la colla del diable?
10: Sí.
1: Sí? Ostres, que guai! I va sortir allà a la nit?
10: Sí.
1: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
10: No.
1: No cremen.
10: Què?
1: No cremen les espumes.
10: No, depèn. Si porta estratxa, no?
1: Clar. És que jo aniria sense estratxa i això no pot ser, oi que no?
10: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí i si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
0: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
0: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant.
2: I els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Zarzaparrilla, poca.
2: Molt poca zarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò es entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època. Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entén?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic.
3: No, estaven més als salons i poca més.
1: Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira... És el que hi ha.
3: Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més.
1: Doncs mira, me l'apunto i per demà me'l miro.
3: Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio.
1: Ah, hòstia, goita, doncs no ho sabia pas. Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què? Que he rebaixat el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
1: I li 6 dedos. Sí.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
4: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o a lo millor una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els no benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria, faia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les plugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom amb els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60 a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i esmerçava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot asques grossos, en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens se'n feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corríem per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i encomanant el riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar licors a la pinyata, a veure com caïen les carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet, i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'Avens, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avens era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop de on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc, al tren de la Bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartits a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terrafia Chits sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clara Esplugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així, gairebé sense adonar-nos, em va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble, transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rock més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment al poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja, que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafaven algun espectacle o event. Ara escoltarem ara un d'aquests temes del 90 que van cantar los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi d'alet, els vermuts fantàstics al bar de l'Avenç, els cotxes de xoc a la plana i el castell de focs d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut, de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar el cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poco de todo y algo más, Esplugues FM, us dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Doncs mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la Festa Major funcioni bé.
2: I petardos.
1: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar. Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
2: I tant.
1: És el grup de tambors.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta el dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan,
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí.
0: Sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mira, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bueno, és que jo no estava, però pues aquí...
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys, perquè l'any passat el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu, sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. Anem a desplaçar-nos ara, tornen una altra vegada els timbalers, anem a desplaçar-nos una miqueta cap al Robert Brilles, a veure quines són les activitats. Et passo el micro i tornem d'aquí un parell de minuts. John Brown era un petit indi, John Brown era un conill d'índies i ara és una... Bé, anem a recordar una mica les activitats que tenim per avui diumenge de Festa Major. La més important de totes, no us la podeu perdre, és venir a la ràdio, perquè tenim la jornada de portes obertes. Esplugues FM obre les seves portes. Tothom que vingui aquí ens podrà veure treballar, podrà veure totes les instal·lacions, l'estudi. Inclús, si tenim el moment, doncs li podem fer una petita entrevista i que ens expliqui el que opina de la ràdio, què li ha semblat, com ho veu, com veu la Festa Major. Aquesta és l'activitat número 1 i la més important de totes, ja ho sabeu. Portes obertes de la ràdio. Després, recordem més activitats que tenim el dia d'avui. Tenim el torneig de partides ràpides d'escaig, que aquest torneig farem una entrevista en breu al munt de les persones que està fent directament la partida. També tenim el torneig de billar a tres bandes, que intentarem també entrevistar algú. El futbol de botons de Festa Major, també tenim el concurs de menjadors de botifarra, com hem dit abans, i que ja hem estat entrevistant a la gent que hi era, tothom a la festa, que durarà fins a 2:15. Després tenim el refugi dels sentits, que també dura fins a 2:15, i això es fa al Robert Brilles, igual que l'anterior, i després tenim la concentració de tambors i cercaviles que hem escoltat la primera tamborada, que ha sigut bastant impactant, perquè la veritat que estar al costat dels tambors et deixa amb els sentits una mica tocats per un rato. Aquestes són les activitats principals. Us torno a recordar, portes obertes a Esplugues FM, veniu, ens veureu com treballem, veureu com està la ràdio, l'estudi, com fem les coses. Molt important, és Festa Major, per tant ens tenim que divertir, tenim que passar-ho bé, i a dintre d'Esplugues FM la nostra principal iniciativa és passar-ho bé i disfrutar del moment. John Brown era un petit indi, John Brown era un conill d'índies i ara és una balena. Bé, com us hem dit, l'activitat més important és les portes obertes d'Esplugues FM. I tenim aquí a tres senyores que ens han vingut a visitar i que és la primera o la segona vegada que venen a la Festa Major. Hola, com us dieu?
3: Jo, Clamores.
0: Muy bien.
3: Jo, Carmen.
0: Carmen i...
3: Hortensia.
0: I Hortensia, muy bien. ¿Quién es la que ha venido por primera vez a la Fiesta Mayor? ¿Cuál de las tres?
3: Yo, es la primera vez.
0: Es la primera vez. ¿Qué te ha parecido la Fiesta Mayor de Esplugas?
3: Pues lo que he visto, perfecto. Me pareció muy bien, mucha animación.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta el dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb Botifarra, que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan,
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí.
0: Sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona, també. Anem a mirar. Mira, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla. El guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bueno, és que jo no estava, però... Sí, pues aquí... Sí.
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella. Bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys, perquè l'any passat... El que va guanyar se'n va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu, sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. I tenim amb nosaltres a la Elsa. Hola, Elsa.
3: Hola.
0: La Elsa és participant del concurs d'escacs. Què ens expliques d'aquest concurs?
3: Que jo no sóc tan bona, però m'agrada participar, encara no sóc de nivell molt bé, però així participo, m'ho poso bé.
0: Bueno, una pregunta, quina edat tens? Això també és important.
3: Tinc 11 anys, però després de les festes compliré 12.
0: Bueno, estàs a punt ja.
3: Sí.
0: Quina participació hi ha de nens de la teva edat? N'hi ha molts, n'hi ha pocs?
3: Hi ha pocs, molt.
0: N'hi ha pocs, bueno. I a tu t'agrada molt l'escac de sempre o ha sigut alguna cosa que de la teva família t'ha fet que li agafis el gust?
3: La meva família. El meu germà jugava i la meva pare també, llavors jo també he començat a jugar i ja està.
0: Bueno, el que no és tan bona és perquè ets molt jove. Ja aniràs millorant, home. Amb l'edat això es va millorant. Tots els que són joves al final comença que no saben gaire i després quan es fan grans són molt millors. Què t'ha semblat el concurs que hi ha aquí baix? Has anat a algun altre concurs a part del nostre d'Espluga?
3: Sí, alguns de Sant Joan d'Espí, de més festes... I ja està, però mai he guanyat. Bueno, sí, una vegada vaig ser segona.
0: Bueno, molt bé, no? Veus com no és tan dolenta? No ets tan dolenta. Escolta, a mi quina diferència has vist del concurs que fem aquí amb el que fan a Sant Joan d'Espí i els altres que has anat?
3: No és fora, és com dins.
0: Perquè els altres es feien a l'exterior.
3: Sí, es feien a l'exterior.
0: Clar, i aquesta és aquí...
3: Sí,
0: i està el sòtanus, que el sòtanus també vulguis que no, queda més tancat, no?
3: Sí.
0: Ah. I aquesta és la diferència principal.
3: Bueno, sí, i també que no hi ha rellotge, alguns, i no hi ha temps, i pots pensar més.
0: Clar, si no hi ha temps, tens lliure i pots pensar tot el rato. Tens algun ídol dintre del món de l'escacs? Algun jugador que sigui per tu mític o que sigui un ídol teu?
3: El meu germà.
0: El teu germà.
3: Juga molt bé.
0: I el teu pare també, suposo. També, els dos.
3: Sí. Bueno.
0: I el teu germà estava concursant avui també o no?
3: No.
0: Avui no.
3: Avui no.
0: Avui no. I concursa normalment?
3: Bueno, abans sí, però ja no tant.
0: Ja no
3: però se li dona molt bé encara.
0: Sí?
3: Sí. Bueno.
0: I dels que estan aquest any, algun que vegis que serà el que guanyarà segur perquè és molt millor que els altres o no?
3: Sí, el que ha tocat a la primera taula i encara segueix allà i és molt bo.
0: I és molt bo.
3: Sí.
0: Bueno. Entre setmanes jugues normalment?
3: No, només a casa amb el meu pare.
0: I és una activitat que no fas entre setmana amb el teu pare i prou.
3: Sí.
0: I després amb amics i tot això no estàs apuntada cap...
3: Bueno, sí, abans al col·le jugava... Bueno, ho feia d'extraescolar entre migdia, una hora.
0: I ara ja no ho fas?
3: No, ara ja no, perquè he canviat de col·le.
0: Ah, bueno, i millor aquest col·le o l'anterior?
3: No sé, és que porto tres... Bueno, porto poquet.
0: Clar, fa molt poquet que he començat, encara no pots dir-ho. Molt bé, doncs escolta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, felicitats per ser concursant i una concursant tan jove. I segur que d'aquí uns anys seràs molt més bona i tindrem que entrevistar, havent sigut campiona de moltes coses, ja ho veuràs.
3: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: Adéu.
0: Adéu. I tenim a la nostra companya Mònica, que està al carrer, copsant l'opinió del carrer. Mònica, com ho tenim, això?
4: Hola, bona tarda. Em sentiu?
0: Perfectament.
4: Que estem buscant a la responsable de...
5: d'art i l'educadora d'art i ceràmica de la Fundació Finestrelles.
4: Sí, jo sóc la Cristina, la Marta també està per aquí.
5: Pues mira, Caroli, ara estem aquí entrant a l'estand que ha posat Fundació Finestrelles i ara hem trobat a la Carina. Hola, Carolina.
6: Hola, buenos días.
5: I a veure si trobem un lloc amb cobertura i amb ombra.
0: Sí,
5: l'ombra també.
0: I potser és més important l'ombra que la cobertura avui, no?
5: A veure, aquí sí. Mònica, què tal? Carolina. Carolina, com deia, és educadora d'especialista en art i ceràmica de la Fundació Finestrelles i avui hem vingut, estem aquí davant del Robert Brillas, amb un stand, amb una activitat molt xula. Què esteu fent, Carolina?
6: Bueno, estamos haciendo pintura, pero en realidad es más que todo decorado de bolas, ¿vale? Traemos bolsas de papel, hay algunas plantillas, dibujos, y los chicos lo que hacen pues es pintar su dibujo, recortarlo y después lo pegan y lo decoran en la bolsa. Es una actividad, la verdad, que ha tenido mucho éxito, les ha gustado mucho, sobre todo porque ya se llevan su bolsa decorada y pues con hecho especialmente por ellos, entonces sí, sí que ha tenido éxito.
5: Que bé, Carolina, han passat moltes persones, doncs, per l'estant avui.
6: Sí, desde que empezamos, que bueno, instalamos todos a las 9:30, a las 10 se abrió, y la verdad que no hemos parado, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido más de 50 personas, porque en estos momentos ya nos quedan muy pocas bolsas, entonces por eso ya detectamos ya que no...
5: Doncs veniu de seguida davant del Robert Brillas, que s'acaben les bosses i ja no podreu fer la vostra bossa de la Fundació Finestrelles. Fantàstic, feu una labor estupenda i sempre esteu per aquí, no?, quan hi ha algun aconteixement de cultural.
6: Sí, sí, siempre venimos, participamos, además que nos encanta porque es una actividad donde los chicos también se pueden integrar y además nos pueden conocer.
5: Que es tracta d'això, no?, que tots ens coneixem a tots a Esplugues de Llobregat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carolina.
6: Gràcies a ti.
5: Gràcies, gràcies.
7: No sé si podem anar a buscar una altra persona per entrevistar de l'Associació d'Autisme i...
5: Neurodiversitat d'Esplugues. Anem a provar-ho?
7: Anem a provar-ho.
5: Vinga, anem a provar-ho. Ara s'ha afegit la Marta.
8: Hola, bon dia a tothom.
5: I ara anem a buscar... Mira, hem trobat el Jordi. Gràcies, Jordi. A l'Emília i al Jordi. A veure si busquem una miqueta d'ombra, que estaria guai. Sí. Hi ha cobertura, Mònica?
8: Sí.
5: Vale, perfecte. Hola, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, aquí, felices. Soy Emília, Asociación ANE. Bueno, con una propuesta en el Día de San Mateo, inclusiva, que darle un espacio a todos en general y en particular a los niños y jóvenes con autismo y neurodivergencias, ¿no?
5: Qué bueno, ¿y con adultos también?
9: Sí, sí, con los adultos también tienen un espacio, siempre es diferente, pero si les agrada la propuesta, súper bienvenido a todos.
5: Muchas gracias, Emilia. ¿Y qué estáis haciendo en el stand hoy, Jordi?
10: Pues tenemos una propuesta artística y tenemos unos dibujos y unas láminas en blanco para que los niños puedan pintar con diferentes materiales. Tiza, colores, ceras, témperas, un poco para que se lo pasen bien.
5: Genial. I esteu tenint molta gent que passa per l'estant?
10: Sí, doncs sí, doncs no hem parat. Hem començat a les 10 amb una hora tranquil·la, amb poca música, poc soroll. Han començat a venir nens i ara potser tenim 10 nens pintant.
5: Fantàstic. Pues moltes, moltes felicitats i moltes gràcies per apropar-vos. On teniu la vostra seu, per si algú que ens escolta es vol dirigir?
9: Sí, nosotros estamos aún online, en la página web o Instagram, vale. Autismo y Esplugas y Neurodiversidad. y pronto tendremos la nuestra sede tan esperada. Pero bueno, en principio seguimos haciendo propuestas de este tipo colaborativas y en espacios cedidos por el ayuntamiento, y así vamos armando propuestas. Y pronto estaremos en la radio, que vamos a tener un programa.
11: ¡Epa! Nous col·laboradors, molt bé, i col·laboradores, fantàstic. I us trobem online a ANE, A-N-E, amb el símbol infinit, que està molt associat al tema d'autisme i neurodivergència, i autisme i neurodiversitat a Esplugàs. Moltíssimes gràcies, Jordi.
10: Gràcies i bona festa major.
11: Gràcies, Emília.
9: Gràcies, i gràcies per estar sempre present.
12: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Doncs tenim aquí uns altres convidats que han vingut a veure la ràdio. L'activitat millor que teniu avui, que no podeu perdre, és que és venir a veure Esplugues FM des de dintre. Una activitat que us permetrà veure com treballem, com tenim l'estudi, la maquinària que utilitzem, com ho fem tot. Què us ha semblat? Vosaltres esteu aquí.
13: Bé.
0: Ningú vol dir res, els hi fa vergonya a tots. Tots els hi fa vergonya. A veure, sou d'Esplugues tots, no m'heu dit?
14: Sí.
0: I fa molts anys que veniu a la Festa Major, per tant ja ho coneixeu bastant.
14: Molt.
0: Aquest any ha trobat que és millor que els altres anys, diferent, o què li ha semblat millor?
14: Para mí que cada año es mejor.
0: Cada año va mejorando.
14: Sí.
0: Bueno.
14: Eso creo yo.
0: ¿Cuál actividad, qué actividad de lo que hayan hecho hasta ahora que le ha parecido mejor o que le ha gustado más?
14: Es que me gusta todo lo que he visto.
0: Ah, bueno, pues todo es maravilloso. Oye, entonces ya no hay nada. Tenía que decir la radio, que es lo mejor de todo.
14: Ah, pues también es verdad, tienes razón.
0: Es broma. ¿Dónde está que todo? ¿Han ido a lo del Far West? ¿Han visto lo del de mercadillo que hay?
14: Sí.
0: Eso ya hace años que está también.
14: Sí, cada año venimos. Sí.
0: ¿Y hay alguna otra cosa que les guste más que otra o que cada año no se pierdan nunca? ¿Alguna actividad que digas, oye, esto tenemos que ir sí o sí?
15: A mí me encantan los castellers.
0: Los castellers, muy bien.
15: Siento, no sé cómo pueden hacer eso, esas torres.
0: Tiene usted razón, es increíble.
15: ¿Desde cuándo?
0: Es increíble verlos cómo suben, sí. Y la altura que cogen.
15: Digo yo, ¿desde cuándo se inició esta costumbre? Llevará muchos años ya, ¿no?
0: Sí, lleva muchísimos años. No se lo sé decir.
15: Habría que mirar los archivos, claro.
0: Pero yo creo que antes del 1900 ya se hacían, con lo cual creo que por ahí.
15: Un any per Santa Madalena van veure aquí a l'església.
0: Sí, estava jo aquell any.
15: La torre aquella.
0: Sí, jo estava aquell any. Increïble.
15: Sense l'altar. Sí. Mi català no és molt d'això, però bueno.
0: No se preocupe.
15: Y oye, yo me fascinó aquello, un año que estuvimos aquí, porque normalmente para la fiesta de Santa Madalena estamos fuera, pero un año estamos aquí y yo casi no me lo creía cuando decían, es que los castellers van andando desde la puerta, digo, con la torre, montáis, sí, y ese año lo vimos y yo digo, pero ¿cómo pueden hacer esto, por Dios?
0: Es que es increíble cuando lo ves. Si alguien no ha visto los castellers, se lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Es un espectáculo que verdaderamente, si no lo ves... No sabe, aparte te transmite unas sensaciones interiores.
15: Sí, yo.
0: Que estás ahí, que estás sufriendo, estás emocionado de ver cómo suben, mucho, cómo mucho. Lo hacen.
15: Y aquel año cuando los vi caminando desde la iglesia, desde la puerta hasta el altar, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso?
0: No,
15: y es
0: increíble.
15: Una cosa que solo se hace en Cataluña, ¿no?
0: Sí, solo se hace aquí, sí.
16: Bueno, sí, a la
0: India, sí, a la India, sí, señor. Sentí también que hay un sí, también hay un sí.
15: A la India. Y,
0: bueno,
15: tan lluny, a la India.
0: I ara hi ha colles a Xina, també. A Xina també han començat a fer colles per poder fer castells. Sí, curiós, sí. Però bueno. Diuen que ho copien tot, però també han copiat els castells.
16: La India ho fan una mica diferent, però bueno, ve a ser el mateix.
0: Sí, bueno, perquè al final la gent, no, el món, vull dir, el que pensem uns també igual ho pensen els altres a l'altra punta. Tampoc hi ha tanta diferència, tots som humans al final. Sí. I a part dels castellers, hi ha alguna altra cosa que les haya llamat l'atenció, que les guste més, que les persones que no hablen, les que no hablen, hi ha algun?
14: Los bailes me gustan mucho, los bailes catalanes me encantan.
0: El esbar d'Esplugues.
14: Sí, me encanta. La sardana y todos los demás, todos los bailes de Cataluña me gustan mucho. Bueno. Me encantan.
0: El correfoc també, ben xulo, els diables.
16: I ara n'hi ha bastants.
0: Ara n'hi ha bastants, sí. Ara n'hi ha bastants.
17: Teniu una guita,
13: nosaltres que som de Berga, i teniu un drac nou que és com una, la guita de Berga.
0: De Berga, bueno, perquè això dels dracs també, tot el zoo dels dracs també passa que...
15: Jo vaig fer allí la mili.
13: Ostres, quasi res.
16: Sí, jo també la vaig fer allà.
0: Pues no devien passar fred, no? A Berga no devien passar gaire fred, no?
16: Sí, a l'hivern fot un fred de l'hòstia.
0: Per això ho dic, per això ho dic. Molt bé.
15: Aquell quartel, mare meva.
13: No, sí, sí.
16: Allà, al davant del quartel, hi havia una peixera, sempre estava glaçada. Al...
13: A l'hivern?
15: Sí. No, sí, no recordo. Però...
0: Sí, imagina.
15: Allà estava el corbacho.
13: Sí, oh. Ja no existeix tot ja això, no, ja no. Ni el cortijo, ni el corbacho, ni res de tot allò.
15: Un jocàtar de truita.
0: Aquests són els bons records, aquests són els records que no s'olviden. Això és el que no s'olvida, clar, per això, que això és el que no s'olvida, que això no s'olvida mai. Molt bé. Pues escolti, ha sigut, molt bé, ha sigut un plaer tenir-los aquí amb nosaltres, molt benvinguts. Si l'any que ve tornen a estar aquí i tornem a fer portes obertes, els convido a tornar a venir, i ha sigut un plaer tenir-los. I...
15: No havíem estat mai en una d'això de ràdio.
0: Què li ha semblat? No. Què li ha semblat? Li ha agradat?
15: Sí, molt maco.
0: Us vale, passem el estem testimoni.
5: Estem on air.
0: Vinga,
5: l'ataque. Molt bé, aquí Ràdio Esplugues, continuem, la Cristina, la Mònica i la Marta. Ara anem a entrevistar a un altre estant que està davant del Robert Brilles, que és Esplugues sense Bar. Tenim aquí el seu president, en Bernat. Bon dia, Bernat.
17: Bon dia.
5: Teniu un estant aquí superxulo muntat. Què esteu fent?
17: Estem fent pintacares per a nens i adults.
18: Ah, jo m'apunto.
17: I estem fent també promoció de l'associació, de la nostra associació, que és per a persones amb discapacitat i mobiliària reducida, aquí a Espluga. Bueno, i per tothom, també.
5: I teniu ja una antiguitat, vosaltres, com a associació Esplugues, oi que sí?
17: Sí, tenim 20 anys.
18: 20
5: anys. Molt bé.
17: Espluga. I ara, cada vegada, hi ha més gent que s'interessa per l'associació i estem molt...
5: I ens podem apropar tant persones amb diversitat de mobilitat o també amb diversitat intel·lectual?
17: Sí.
5: La mobilitat és primordial, no?
17: És primordial la mobilitat reducida i sensorial.
18: I sensorial.
17: Sí.
5: Va bé saber-ho, no? Perquè de vegades ens fem idees i no ens apropem a associacions que ens poden ajudar a tots sense saber-ho.
17: Sí, i fent activitats per a la gent, fent zumba, com a veig veure, fent zumba, fent gimnàstica... Fem pintura...
5: Aquí estic llegint el vostre bueno, flyer gegant, que ara no sé com es diu, que feu, a veure, tallers de sensibilització, superinteressant. En què consisteix un taller de sensibilització, Bernat? Doncs
17: pues, anem a institut o a escola i donem una petita xarra i li donem una silla de rodes perquè veiessin com costa anar-hi en cadira de roda.
5: Molt bé, és posar a l'altre en el lloc de l'altre literalment, això és molt important, perquè la gent que no va en la cadira no se fa la idea de què el significa, no?
17: Clar. Nosaltres tenim la visió d'anar en silla de roda i la gent que no va en silla de roda no se'n refia o no se dona de la dificultat que
5: Correcte, i fins i tot la gent que porta cadira de rodes ha de preguntar qui va a la cadira de rodes per on vol anar, no portar-la.
17: També.
5: No treure-li capacitat de decisió.
17: També. Tenim que... Hi ha persones que necessiten tercera persona per anar en bus, al tram o per fer qualsevol activitat.
5: Molt bé, aleshores feu també una feina de difusió a les escoles i altres llocs que us puguin trucar, no? I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
17: Doncs pues, lespluga@gmail.com o a les xarxes socials.
5: Molt bé, i a més teniu seu físic, estic veient, no? El local 1...
17: Anem a Rafael Sant Sebastià, local 1...
5: Vale.
17: I ahí fer les activitats i atenent a la gent que tingui algun problema de convivència, que li falti una rampa, un ascensor o algun paper per fer.
5: Val. Molt bé, moltes gràcies, Bernat.
7: Tinc una pregunta. M'han dit que teniu previst tenir un taller de teatre. És així?
17: Sí, sí, estem fent. Ara, en Olga, que és una sòcia, que sempre està donant-li volta al cap, i estem fent la primera agrupació de teatre amb persones amb discapacitat física.
5: És superguai. Heu pensat que sigui mixta? És a dir, persones de tot tipus?
17: Sí, sí, sí. És tant per a persones com a vida reducida, els cuidadors i persones que estem bé.
7: Que vulguin afegir-se a aquest taller.
17: I que l'agradi el teatre, podrà vindre a fer teatre amb nosaltres.
5: Doncs moltes felicitats al projecte. La Mònica tenia aquesta pregunta, perquè faig un spoiler.
7: No!
5: Sí! La Mònica és de l'Endoi Teatre, d'aquí de l'Avens, i mira, potser aquí estem fent un link sense saber-ho de teatre.
7: És que m'ho van comentar els teus companys, i la Olga diuen que potser és la directora, i, ostres, a veure quan feu la primera obra, jo tinc ganes de veure-la.
17: Sí, ara estem molt bé, todavía, però... Jo crec que ja per Navidad o Nadal, jo crec que podem fer alguna cosa ja.
7: Que guai.
5: Pues Radio Esplugues FM estarà per Nadal a la primera obra d'Esplugues sense barrera de teatre. Allà estarem. Moltes gràcies, Bernat.
17: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies.
7: I ara anem a l'últim estant que està, que és Esprocet, Esprocit, que es dedica a ajudar a persones amb discapacitat des de l'edat infantil fins a l'adultesa. Anem a veure si trobem algun responsable amb qui parlar.
5: I no perdem la connexió.
7: I no perdem la connexió.
0: Bé, i tenim ara amb nosaltres, el David i el Javier. Sou d'Esplugues, oi, m'heu dit?
19: Sí.
0: I ja no és la primera vegada que veniu a la Festa Major, ja no, ho coneixeu, ja ho coneixeu una mica, sí. Bastant. Bueno, què us ha cridat més l'atenció de l'enguany?
19: Bueno, a mi el que m'agrada molt de les festes d'Esplugues és sobretot el que és el correfoc. El correfoc m'agrada, encara que no, aquest any no he baixat a veure'l, però l'he vist des del balcó. M'agrada molt el correfoc, m'agrada molt que el facin.
0: És el que més t'agrada.
19: El que més m'agrada, i després també l'ambient, que tanta gent, que de tot arreu, de molts instituts, de moltes feines d'aquí d'Esplugues, molts treballs, s'ajuntin, m'agrada molt.
0: No, és que és maco, el veure el carrer ple, la gent contenta, tot això et dona alegria. És que només veure el carrer com està, i a més un dia de sol, un dia maco, això és alegria.
19: Sí, sí.
0: Això és alegria, molt bé. I quina és la... Bueno, ja m'has dit lo del... Però quina és l'activitat que tu sempre dius, ostres, a part d'aquesta que m'ha agradat tant, n'hi ha una altra que aquest any dic, ostres, això no havia pensat i això em podria agradar molt.
19: Bueno, a veure... Jo d'activitat no sabria, però sí que és veritat que m'ha agradat el que és els gegants aquests, els gegants.
0: Sí.
19: Això m'ha agradat, els gegants que ballaven, bueno, que es movien una mica.
0: També t'ha agradat?
19: Bueno, sí, allò m'ha agradat.
0: I a l'escaig també m'heu dit que us agradava, perquè l'escaig també heu estat veient a l'escaig, no?
20: He baixat jo, sí, sí.
0: Sí, sí, han baixat a veure com jugaven la... Sí. Sí, això, o també li agrada al teu pare, a tu no t'agrada tant això.
19: L'escaig.
0: Sí, l'ajedrez.
19: Ah, l'escaig. A mi, no, jo no soc tan fan d'això.
0: No, el teu pare sí, eh? Sí. Ell sí. Javier, tu eres el fan del...
20: Sí, bueno, m'agrada, sí, sí, sí.
0: T'agrada,
20: sí,
0: bueno. Sí, aquí, sí, perquè...
20: sí, sí.
0: Has jugat alguna vegada?
20: Sí. I m'agrada, bueno, aquí al club com juguen i, bueno, i m'agrada molt... La barreja de gent jove i gent més gran jugant.
0: Sí, és
20: això, veritat. Això és molt maco. Això un noi de 5 anys, o hi havia 7, i un senyor de 60 i pico. I això ha estat molt agradable.
0: Sí, perquè...
20: Ha estat molt bé.
0: Això tens tota la raó, perquè pocs deports hi han que puguin estar jugant un de 5 amb un de 70. És que és...
20: Sí. Ha sigut molt important i molt positiu. Sí. M'ha agradat molt.
0: Acabem d'entrevistar amb una noia d'11 anys que estava jugant aquí al torneig d'escaig i, escolta, ella deia que està molt bé, que el torneig és un dels torneigos que li agrada perquè precisament hi ha molta competitivitat i hi ha molta gent de totes les edats, com tu dius, que juguen un contra l'altre i això també és una cosa que és interessant.
20: I també una cosa que normalment no es veu, que és quan tens falta temps, que clar, juguen amb temps, llavors quan falten 20 segons com juguen, no? Això normalment no... no el patim, perquè que juguem per plaer i no juguem, no competitim. Però quan hi ha una competició, això del temps és, ha sigut també molt maco de veure'l.
0: O sigui, és una variable que et fa que tinguis que moure una fitxa que de l'altra manera no mouries.
20: Teníem 10 segons per fer un
0: perill,
20: moviment.
0: Clar, un perill que de l'altra manera no agafaries. Clar, sí. D'aquesta manera, per culpa del temps, clar, es pot canviar tota la partida.
20: Sí, això clar, normalment no el veu, perquè tu jugues tranquil, normalment no juguem en temps, però aquí està molt maco de veure. Sí,
0: molt bé. Bueno, doncs res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos visitat, i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu teniu les portes obertes d'Esplugues FM.
20: Ah, però sí.
0: Us ha agradat la ràdio, us ha agradat veure l'estudi?
19: Molt, m'ha agradat molt l'estudi, el color de l'estudi.
0: El color t'ha agradat molt, sí, sí.
19: El color sobretot, i m'ha agradat pues, també conèixer també la gent que està per aquí, per algunes persones que es dediquen aquí a estar per aquí per controlar la zona de la ràdio. I mai sabia que estava just aquí en la ràdio, saps? No.
0: No ho sabies. Bueno, ara ja no podràs dir-ho. Ara ja no pots dir-ho. Ara ja saps on està. Sí. Ara ja no pots dir-ho.
19: Sí, sí. I bé. La veritat que bé.
20: Hem de vindre, no? Sí. Quan facin un programa musical, sí. A ti que t'agrada molt la música, doncs vindrem un dia.
19: Sí, sí.
0: Quan vulguis, estàs convidat, quan vulguis. I ja ho saben tots els que ens senten, que la millor activitat que hi ha avui a les festes és venir a veure Esplugues FM en directe. Això és la millor activitat que hi ha. Per tant, tots convidats, veniu cap aquí. David, Javier, moltes gràcies per haver vingut i que espero que tingueu una molt bona festa major.
19: Moltes gràcies.
20: Ha sigut una experiència molt maca, moltes gràcies.

0: i passem el micro a la Mònica. Mònica, Mònica, Mònica, que estàs al carrer, com va això? Què ens expliques?
1: Doncs ara estem amb l'Alba, que és de l'Asprocit, que és un...
2: Asprocea, perdona.
1: És un conjunt d'entitats socials que promouen i gestionen serveis per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. Explica'ns una miqueta què feu.
2: Doncs nosaltres atenem a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. Llavors, això significa que és des dels 3 anys fins al final de la vida. Hi ha serveis des de una escola d'educació especial, centres especials de treball, centres de dia per persones amb més necessitats de suport, centres ocupacionals, també tenim una associació per a les famílies, hi ha tallers d'esport, d'activitats d'oci, llavors tenim una mica tot el que una persona amb discapacitat pot necessitar.
1: Hi ha persones residents a dins d'aquesta associació?
2: A la d'Esplugues concretament no, però sí que tenim serveis de llar residència i residències.
1: I on estan aquestes residències?
2: Al Baix Llobregat, a tot el Baix Llobregat.
1: I si la gent necessités dels vostres serveis, on es podrien...
2: Asprocea.org pot contactar amb nosaltres.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la feina que feu, gràcies per donar-nos aquests minuts per conèixer-vos i que vagi molt bé.
3: Gràcies. Sí, i avui feu feina a l'estim que
2: heu. Avui hem fet imants per tots els nens petits.
3: Ai,
2: sí, han fet
3: guai.
2: Els seus dibuixos i llavors hem convertit el seu dibuix en un imant.
3: Que guai. I heu tingut molta afluència de gent?
2: Sí, molts.
3: Fantàstic.
2: Molts.
3: No? Això està que avui està molt bé, tota aquesta zona del Brilla sé que avui.
2: Sí.
3: Doncs moltes gràcies i molta bona festa major.
2: Igualment, gràcies.
1: A tu, gràcies.

0: I ara tenim amb la Isabel, que la tenim desplaçada a la plaça Santa Magdalena, on tenim la Diada Castellera de Festa Major. Actuen la Colla de Castellers d'Esplugues, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró. Isabel, com està, com veus el carrer aquí amb els castells?
1: Doncs mira, ara mateix estem a la segona ronda. La plaça estava plena gom a gom. Si sentiu, ara comencen a tocar les tenores perquè estan iniciant la formació, una de les colles. I com us deia, la plaça a les 12 estava plena de gom a gom, però ara ja hi ha moments que ja s'està començant a aclarir una miqueta a aquest tap que hi havia aquí davant de l'Ajuntament. La plaça sí que està plena, el que s'està esvaint una mica és el que és la carretera, on es col·loca el públic. Sí, estem aquí esperant a que es munti aquest pilar que encara no estava pujat. No està feta ni la pinya encara, o sigui que encara queden uns minutets perquè comencin a aixecar el castell.
0: Has pogut veure aquells castells ja alçats?
1: Sí, de fet tots s'han aixecat i molt bé, hi ha hagut algun que a l'enxaneta li costava arribar a dalt, però ja dic, estem a la segona ronda, per tant ja s'han fet tres castells de la primera.
0: Molt bé. Estàvem parlant abans de l'emoció que és veure els castells, aixecar-los en viu. Com ho veus tu des d'aquí? En directe? Com ho pots transmetre això?
1: Mira, jo sempre en directe, o encara que sigui a través de la televisió, pateixo molt perquè trobo que és molt perillós. Jo vaig estar veient en directe, que va retransmetre Esplugues Televisió a través de Terramar, vaig estar mirant la Diada Castellera que es va fer a Vilafranca, ara fa, crec que fa una setmana. I és igual que sigui en directe o per televisió, pateixo perquè sempre tinc por de que la canalla petita, les aletes i l'enxaneta doncs prenguin mal o caiguin.
0: Bueno, recordem que es va posar el casc precisament per
1: sí, bueno. Sí, tot això ha anat evolucionant per protecció. Comença a pujar el primer castell i ja tenim el primer pitch pujat, Vull dir, això de retransmetre els castells per ràdio no és gens radiofònic, Però sí que l'ambient està molt bé. Sempre en el balcó de l'Ajuntament durant tota la jornada castellera, que són des de dues hores, hi ha representants de l'Ajuntament, ara mateix veig que hi ha l'alcalde i algun regidor més. Van entrant i sortint, perquè no hi caben tots, són 21 regidors i els 21 no caben a dintre del balcó. Van entrant i sortint regidors de l'equip de govern i de l'oposició. No, aquí no hi ha distorsió. Doncs ara comença a pujar al segon pis, el tercer de fet, perquè la base no la veiem. Bé, no sé si voleu alguna coseta més d'aquí d'ambient, si puc trobar alguna persona que m'expliqui què sent quan ve a veure castells. Hi ha alguna persona que conec,
0: Isabel, digues, Isabel, Maria. Estan totes les colles a la vegada? Han començat una i les altres estan esperant? Com està això?
1: A veure, jo t'explico. Quan hi ha una diada castellera, són tres colles. Evidentment, prèviament es reuneixen bastant abans de la hora d'inici. Aquí la hora d'inici era a les 12, doncs una hora abans es reuneixen a Casalbrilles. En altres poblacions cadascú utilitza el seu seguici o utilitza la manera que vol, no? Són tres colles i arriben totes les colles juntes a la plaça. Es fa el toc d'inici a Esplugues, a la tarda dels castellers, i aleshores hi ha un ordre. Cadascuna va fent el seu pilar, i fan tres pilars cada colla, per tant són nou. Entre pilar i pilar, cada colla es prepara, parla com estan físicament, parlen amb el cap de colla, escolten com esteu del pilar anterior, esteu bé, hi ha algú que estigui forçat, com anem muntant, com anem pujant, I així, quan s'acaba la diada, és molt bonic, perquè el Marcel Casellas va fer una cançó que era el tancament de castells i ballen tots junts. I és el lo. Bueno, ja tenim la música a l'estudi les drogues i fan, ha pujat el quiló, ha pujat l'enxaneta, ha fet l'aleta l'enxaneta, ha fet cinc i ja estan baixant molt ràpides enxaneta i aletes. Les enxanetes i les aletes, com que estan a dalt de tot, són les que tenen la vibració de com va el pilar avall. I si veuen que està movent-se molt, passen ràpidament. Mira, tinc aquí al meu costat un senyor que no sé si voldrà dir unes paraules per a Esplugues FM per la ràdio. No, d'acord, només era per preguntar si com està vivint avui. Mira, agafaré la Montserrat, que la Montserrat sí que em coneix, la Montserrat. I la Marta, Marta, carinyo, estic per la ràdio, fent una mica de crònica d'ambient. Com estàs vivint avui aquesta diada?
2: Oh, molt bé, molt a gust. Els ho estem fent molt bé. Els castells que he vist jo, no ha fet llenya cap de cap d'ells. I, bueno, a mi m'agrada molt venir, per a Castellera. I molt bé, he fet unes fotos molt xules. I res, a gaudir-ho tot el que pugui mentre aguanti dreta una estona més.
1: Molt bé, sí, per aguantar dreta, eh? Sí. De fet, està aquí tanta estona de peu dret, cansa una mica, eh? Vull dir que no tothom aguanta tota la jornada. Bueno, espero que avui no hi hagi incidents de camins, perquè crec que el dia del tabú una mica assistirà a l'ambulància. Estem molt bé, estem aquí a la OMCA, ocupant tota la avinguda de l'Aurea Miruc a la sala que estem, estem bé. No fa tanta calor com les setmanes. Què més voleu comentar? Perquè ja el Pilar ja no està aixecat i ara s'està preparant la colla següent. Josep Maria, vol alguna pregunta més?
3: Molt bé, Isabel. Bueno, el Josep Maria ara ja saps com és, que sí. Està donant
1: sí,
3: voltes.
1: Sí, és un belluguet que no té mai el cul a la cadira.
3: Moltes gràcies, Isabel, per aquesta crònica.
1: Sí.
3: I que disfrutis i que us ho acabeu de passar bé.
1: Gràcies.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: Bueno, tenim aquí l'Armand i l'Eric, que han estat jugant al concurs d'escacs, i ens explicaran una miqueta què tal, Eric. Com ha anat això de l'escacs?
1: Bé, bueno, m'ha agradat molt el torneig. Crec que he fet un molt bon torneig. He guanyat moltes partides, quasi guanyo la copa, encara que el Quim Rovira, que és un amic meu, també ha tingut moltíssimes possibilitats de guanyar. I... bueno, jo ho he vist bastant bé, però ja és veritat que a ser unes partides ràpides de 3 minuts era com difícil concentrar-se, perquè tenies que jugar molt ràpid i a vegades capturaves un cavall en comptes d'una torre i, bueno, coses que passen.
0: Clar, errors, perquè la velocitat també moltes vegades fa que no puguis pensar la jugada bé com vols, no?
1: Sí.
0: Clar, però això també forma part del joc. Perquè si et deixen molt temps per pensar, la partida seria completament diferent. El anar tan ràpid també t'obliga a prendre decisions molt ràpides.
1: Sí, però és veritat que hi ha partides, bueno, una partida o dos, em sembla, que he guanyat per temps, perquè hi ha gent que... bueno, jo tinc alguna tàctica i tal, i que hi ha gent que jo veig que hi ha gent que a moure pensa molt, o sigui, sobretot gent gran, i llavors a l'hora de fer partides ràpides tarda un minut a moure i llavors... ho tenen molt xungo.
0: Ho tenen malament perquè ja han perdut que la meitat del temps només pensant el que faran, clar.
1: Sí.
0: Això és que la gent gran som així, noi, que tu ets molt jovenet. Quants anys tens?
1: 11.
0: Clar, 11 anys, eh? És la segona persona que entrevistem. Hi havia una noia també que ha vingut abans, que també tenia 11 anys, i ha estat jugant, però ella ha dit, no, jo sóc molt dolenta, sóc molt dolenta. Dic, home, tan dolenta no ets, perquè vas quedar segon en un concurs no fa gaire, vull dir que tan dolenta no ets.
1: Yeah.
0: Ets bo, ets dolent, com ets tu, Eric?
1: Jo diria que sóc mig-mig, perquè és que tampoc vull ser molt egocèntric ni res, però, a veure, per 11 anys, que és veritat que a més que bé faré 12, a mi em sembla que sóc bastant bo, però, bueno, que el meu pare et digui, perquè...
2: bueno, si ho diu ell, ja...
0: si ho diu ell, tu ja no dius que no.
2: Exacte. És veritat que la gent gran ja comencem a pensar més a poc,
0: clar.
2: Però, bueno, jo, a mi m'agraden aquestes partides perquè veig que, com tenen poc temps, es concentren molt i són molt divertides, i així poden jugar moltes.
0: Clar,
2: és molt interessant,
0: si no es fa molt llarg. Clar, si no es fa molt més avorrit, inclús pels que juguen. Clar, d'aquesta manera és molt, molt dinàmic.
2: Sí, sí.
1: Ja, perquè hem estat una hora fent partides i tal, però clar, si són de 15 minuts, 10 minuts, clar, és veritat que et dona molt temps per pensar, però a l'hora de fer partides només podràs fer 5 partides perquè...
0: Clar, també suposo que no deu ser el mateix jugar partides de 3 minuts que jugar-les de 10, perquè també, clar, hi haurà un tipus de jugador que igual en les de 10 és molt millor que amb les de 3. Vull dir que això també...
2: Exacte.
0: Clar,
1: sí.
0: Això cada un...
1: Encara que és veritat que ràpides a mi se'm dona bastant bé fer ràpides perquè a l'hora de pensar penso molt ràpid i clar, pel temps jo no perdo per temps mai a ràpides, encara que tinc un minut.
2: I a més, estan acostumats a jugar amb el Duolingo, que són partides ràpides.
0: Ja tenen
2: l'entrenament. Jo crec que així tothom, a tots els nivells, tenen possibilitats. Llavors jo crec que...
1: bueno, Duolingo i més
2: bé.
1: Coses.
2: Sí.
1: Bueno,
2: ja ho sé.
0: I escolta, normalment entre setmana entrenes algun dia,
1: sí,
0: vas a jugar?
1: Sí, faig el dilluns, el dijous rugby, 2 hores entreno, i el dimarts faig una mica de boxeo. Que
0: estàs preparat per tot, eh? No. Tu no se't pot dir res, perquè tu estàs preparat per tot, estàs fort.
1: Ja. I el dimecres, bueno, a vegades vaig al psicòleg, però cada 15 dies o sí. I el divendres o faig anglès o faig escacs.
0: Bueno, t'agrada més l'escacs que l'anglès o t'agrada més l'anglès que l'escacs?
1: Jo diria que igual, però una mica més l'escacs, eh? I, bueno, i a partir i els dissabtes fem partit de rugby.
0: Vale. I el teu pare, tu també jugues a escacs? O...
2: No, jo...
0: Tu acompanyes,
2: l'acompanyes. Jo acompanyo.
0: Tu acompanyes.
2: He començat fa poc i...
0: Tu ets el patidor.
2: Exacte. Jo sóc l'esparring.
0: Escolta, hi ha algun ídol que tinguis d'escacs? Algun jugador que diguis, ui, aquest és el meu ídol, m'encantaria semblar-me amb ell?
1: El Kasparov.
0: Has vist totes les partides que ha fet i l'has seguit?
1: Alguna sí. I el Magnus Carlsen també.
0: Jo sé, i ho tens claríssim, tu tens claríssim. El Kasparov per tu és el teu model a seguir.
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, arribaràs a ser tan bo com ell?
1: Jo crec que sí.
0: Molt bé, així m'agrada, la moral alta, que això és el més important.
1: Jo crec que abans arribaré a l'astrofísic que ser tan bo com Kasparov.
2: No tiene abuela, eh?
0: Però millor, escolta, millor que tingui la moral alta, millor, no? Millor, sempre és millor.
2: Sí,
0: clar, això és bo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sabeu, teniu casa vostra, qualsevol cosa Esplugues FM.
2: Moltes gràcies, la veritat és que les festes estan sent magnífiques.
1: Sí, la veritat que a mi m'agraden bastant les festes i, bueno,
0: Sou d'Esplugues? Viviu a Esplugues?
1: Sí, som d'Esplugues, som d'Esplugues.
2: I al col·le. No saludes al teu col·le?
1: Sí, home, hola, Garbí.
0: Molt bé. Molt ben fet.
2: Molt bona feina, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, gràcies a vosaltres per haver vingut i ja sabeu, teniu aquí a casa vostra. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies. Fins la propera.
1: Adéu, fins la propera.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del Casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, eh? Vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

I després d'aquest cap de setmana frenètic, la Festa Major de Sant Mateu, dilluns 21 de setembre, ens ofereix una jornada més tranquil·la. A les 11 del matí, a la pista Conxita Udina, del parc del Pou d'en Fèlix, ens ofereix un recital de cançons, un concert de rock, És Salut. Bé, és un concert en el que podem escoltar els grans èxits del rock de diferents grups. És un concert perquè els infants i les famílies puguin compartir aquesta experiència del rock durant una bona estona, durant el dia, que el rock tampoc fa falta que sigui de nit, eh? Doncs compartirem aquest espai que es diu Concert de rock pels xics, pels més petits, perquè cantar, ballar i el rock també és salut. Aquest serà el programa per dilluns Sant Mateu al matí. La programació es concentra per la tarda. A partir de 5:45 de la tarda hi haurà un espectacle infantil adreçat a les famílies que es farà al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda tornem una altra vegada a la pista coberta Conxita Udina. Allà la secció de sardanes de l'Avent Centre Cultural ens oferirà la ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Com no, si és Sant Mateu i estem a 21 de setembre, hi haurà d'haver la missa al patró, que es farà a la parròquia de Sant Mateu, que està al barri de la Plana, al carrer del Carme, número 28. I ens n'anem una altra vegada cap al centre, al carrer de les Piles, al carrer de l'escola Isidre Martí. Allà se'ns oferirà Habaneres amb el grup Són d'Habaneres. Hi ha una activitat que seria una activitat central a la tarda, que és a les 7 de la tarda hi haurà un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas i per diversos carrers d'Esplugues i acabarà a la plaça Catalunya. La plaça Catalunya és on es fan els focs artificials. És un cercavila molt festiu i participen moltes entitats: diables, trabucaires, gegants, bastoners, castellers, a l'esbar d'aquí d'Esplugues, la colla dels Tres Toms, participen el grup de percussió Atabalats i el grup d'Ums Batucada, Espluga Viva i amb tradicions i costums i la guita Trapella. Amb aquest recorregut, que començarà a 7:45 aproximadament, està previst que quan arribi a la plaça Catalunya es pugui unir amb aquesta altra festa que hi haurà preparada dels focs artificials. Els focs, que molta gent està esperant, l'espectacle pirotècnic començarà a 9:45 de la nit a la plaça Catalunya. I ara ja sí, amb aquests focs artificials donarem per finalitzada aquesta Festa Major de Sant Mateu. Com us estem dient, des d'Esplugues FM i des de l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major i esperem que gaudiu de tots els actes. Visca Sant Mateu!

0: Naples, al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però és clar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
1: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella, ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major, sense tu falta alguna cosa. Aquí hi ha alguna cosa que ens falta, ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
0: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el Bert i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
1: Sí, i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus te veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
0: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt la part de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és el mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
1: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
0: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que hi vagi gent, i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
1: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
0: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
1: Correcte.
0: Un aforisme.
1: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer,
0: greu,
1: i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
0: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica que vas fer totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
1: bueno,
0: perquè
1: jo, més que trist, diria afortunat.
0: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
1: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic, perquè que... Bueno,
0: jo sempre l'he sabent.

0: deixem aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem a una altra cosa. Passem a una altra cosa. Tenim ara l'estudi. Molta gent...
1: Va ser un crit de guerra, tio.
0: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot el seu...
1: Pilarín. Sí. Va encantar. A veure, torna-la a fer, va, pesquisa, van perdre. No.
0: Tenim aquí diverses gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
1: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de el que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
1: no
0: així.
1: No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat de Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i em recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 o així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anava per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt. I com a exemple de les teves acampades, m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment no hi havia tant, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai. les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts jocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada 2x3 està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè, al principi, a Taquillistan, aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans,
2: sí.
3: No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els direm, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No, no. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí al principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les 2, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni a cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré enrere 3 hores, crec.
2: Clar, llavors
3: no sé,
2: a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí,
2: que és el que pertocaria,
3: exacte,
2: per la zona. Una pregunta tonta, ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge, més o menys? 20 dies o així?
3: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat.
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
2: Clar.
3: Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I, diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat doncs són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts, i tot sec. i de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar, i m'han enviat alguna foto, i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? A quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar. Estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatjat et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina, pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser, són gent molt estricta. Llavors, jo això no ho voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: Ah, a partir
3: diuen
2: de l'any.
3: A partir de l'any m'enyoro. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... Mira, queda encara 2 mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi,
3: no.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
3: Por ahí.
2: Buah.
3: Ara crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però pues, sí, pot ser.
2: I en quilòmetres, més o menys?
3: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
2: Buah.
3: Sí, i he anat fent total 26.000.
2: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
3: Ara a l'estiu estic fent de mitjana 40.
2: 40.
3: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguida havia d'acampar.
2: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
3: Són
2: 42
3: sí.
2: I algo.
3: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
2: Sí.
3: Sí.
2: I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, tan caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
3: Sí.
2: És la part més...
3: Entre els peus i les cames, jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
2: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
3: S'ha de cuidar bé.
2: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
3: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
2: Ah, encara.
3: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
2: O sigui que
3: estic bastant content en el pes.
2: Economitzes el que pots, no?, perquè pesi el menys possible, no?
3: Clar, important.
2: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia?
3: Pues,
2: a Geòrgia va ser o...?
3: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Huka,
2: sí?
3: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li ha donat tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tan abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
2: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
3: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
2: Ah, les has comprat ja, molt bé,
3: sí,
2: molt bé.
3: Jo pensava que no tindrien el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, Ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
2: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
3: Clar, sí, marca Peak, no sé, no la conec, crec que és marca xinesa, sí.
2: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
1: Has fet alguna mitjana?
3: Mira, de que les...
1: Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de que quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
3: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
1: Quina diferència, eh?
3: Però, bueno, tenien altres inconvenients també, vull dir que al final no hi ha la bamba perfecta.
1: Yeah.
3: Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno.
2: Bueno, no te refies gaire, no? De les sabatilles.
3: Clar, és que marca que no conec. Sí. No tenen la sola especial per muntanya, que, però bueno, tampoc per la muntanya.
2: Sí, sí. Ara, més o menys, portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
3: Vale.
2: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
3: Doncs...
2: Ara, Pakistan,
3: des
2: no?
3: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen. I fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan. Després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera, no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalaies Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur, passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud per les pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
2: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
3: exacte.
2: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
3: Això m'han dit.
2: Clar, home, jo penso anar-hi, sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... en un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podia ser.
3: Està
2: lluny. Quan sí. Més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
3: Ui, traient els passatges és mala idea, però
2: no, que és broma.
3: Més o menys al maig.
2: Al maig de l'any que ve.
3: Potser.
2: Al maig.
3: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
1: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
3: Tajikistan és un país que, abans d'entrar... Jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors clar, tot em venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt, molt islàmic. Són musulmans però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar ja una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt sorprenent.
2: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
3: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar, per dir alguna cosa, llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Jo crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies, perquè pots... Estalvies pes, perquè pots separar algunes coses entre dos, i també estalvies diners, perquè quan agafes una habitació d'hotel, normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I, bueno, també et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però, bueno, també anant sol coneixes més gent, perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes, i la gent se t'apropa més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol.
2: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, alguns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un... amb un 4x4 o un, no sé com li diuen, un morogoló, sí, com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí, altres que anaven corrent, però caminant has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
3: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que no feia el viatge íntegrament a peu, no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Price, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent i, bueno, doncs també fer-ho corrent és una passada, eh? Els he hagut de trobar aposta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar a buscar, entre cometes.
2: Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns en bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, que tal, agafem en bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
3: Tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers, que van únicament a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Però, igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh?
2: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la que està envoltant de dos monstres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig...
3: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
2: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos monstres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
3: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó i poca cosa més. La veritat és un país que té molt poca cosa. És que ni el turisme és potent allà.
2: A veure si a través...
3: També ells ho fan aposta, perquè ja és un visat per anar, vull dir que ja...
2: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert, això? O... Tu has passat per allà?
3: És el... No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... No és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac. I bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van la van fer servir per altres coses, llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va secar. Una de les desastres naturals més altes, més grans de la història, diuen.
2: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda
3: bueno,
2: nostra...
3: Bueno, perquè ja fa molts anys.
2: Ah, vale,
3: ja
2: vale.
3: Ja fa molts anys,
2: sí. Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses.
3: Uh-huh.
2: A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
3: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal perquè una de les coses que pitjor portava de país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i uah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
2: Bueno, així passa acumulant greixos, perquè, pel que pugui passar, sí. No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que et volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
3: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no?, també allà. Doncs després del dinar, amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
2: No estava carregat, no?
3: Suposo que no. Però pesava, ostres, pesava.
2: Sí, sí, sí, sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos, els ruskis, no?
3: Que jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
2: Home,
3: també, sí.
2: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
3: Té tota la pinta, sí.
2: Sí, sí, sí. Portava baioneta o no, sense baioneta?
3: Sí.
2: Tenia baioneta.
3: Sí.
2: Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir. No?
3: Era arma de guerra.
2: Sí, sí, sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
3: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors... A veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
2: No cridava, vale. A ti te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals,
3: això,
2: no?
3: Això diuen.
2: Diguéssim, allà has d'anar una mica amb precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires...
3: No sé... Jo, a priori, no crec... O sigui, que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors, jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, als estrangers que van a peu amb bicicleta, els hi posa una escorta, i és una mica agòbil, però bueno, van per seguretat.
2: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
3: No. M'ho van preguntar.
2: Ah, t'ho van preguntar.
3: M'ho van preguntar, perquè vaig anar a molts països, clar, tant el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir
2: que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista. I
3: no, però no només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista, malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
2: sí, sí.
3: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa. Clar, no sé. Clar.
2: Que siguis influencer...
3: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
2: Ah, això és el que anava a dir.
3: Tampoc, perquè tampoc... veig el mateix, jo crec, que periodista, no?
2: Algú semblat, no? Diguéssim.
3: Sí.
2: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora i, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura, o deixant pla, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els hi agradarà gaire, no?, diguéssim.
3: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, suposo que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
2: Sí, sí, a la Índia segur, a Pakistan sí que dubto que sigui democràtic, no sé,
3: jo
2: no,
3: dubto,
2: no tinc ni idea. Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb boli, no?, que es diu. Molt bé.
3: Sí, sí, sí.
2: I, a veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per lo que ve?
3: Ara vinc d'un... d'un mes que ha sigut dur psicològicament i hòstia, si tot el vol del món a fer vols com Tajikistan seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, no ho sé, estic bé, sí, estic, en general no tinc cap queixa i crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
2: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat d'ells quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui, mira...
3: Clar.
2: Estic a Tailàndia, però em queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió... Sempre pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
3: Sí.
2: Diguéssim, estic molt agobiat.
3: I de fet ho vaig fent, eh? Vaig parant.
2: Vas parant, i però què pares? Un parell, 3 dies? 2-3 dies? Més o menys? Quan és...
3: Doncs pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar 3 setmanes.
2: 3 setmanes?
3: Això sí, vaig parar una setmana... ara estic parant, no? ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està contra el, fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
2: Sí.
3: És necessari.
2: Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
3: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
2: clar,
3: i per això... Però
2: clar,
3: sí, veig que ha augmentat bastant ara.
2: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
3: no,
2: quan més
3: no,
2: tingui
3: la
2: millor,
3: la
2: però...
3: Mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
2: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
3: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
2: Déu-n'hi-do.
3: I al YouTube, 29.000.
2: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
3: Sí.
2: No? Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
3: Sí.
2: Sí, no?
3: Sí, tinc amics amb els que parlo sobre. Sí.
2: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
3: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... I explico una mica, després tinc el podcast, que em fa el Sergi Marín,
2: vale.
3: I també cada dimarts o dimecres, doncs, mitja horeta fent una mica de resum de la setmana.
2: Sí, sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any i mig o una cosa així, més o menys?
3: Sí, fora, dos o així. Sí, però... Alguns pensen que soc de Terrassa, però no.
2: Ah, és el que anava a dir, has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
3: L'alcalde, no?
2: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
3: Pol Romeva?
2: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
3: Ah, ell va dir que era de Terrassa? Ah, doncs... Pues... No, no. No, no, no, Sant Espluga, sí. Ho he d'anar repetint sempre, perquè...
2: Ho has de dir, ho has de dir, eh?
3: El diari de Terrassa, sempre... el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, ah, és igual, saps?
2: Sí, sí, sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més avui, que és la Festa Major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, mm-hmm. no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
3: No, silenci res, eh?
2: Ah, no?
3: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
2: Hòstia.
3: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, tu és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
2: Però i quants habitants deies que tenia, on estàs ara? Que tenien?
3: Crec que uns 1 milió, aprons.
2: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és en, al, sí, mig, sí, sí. Al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
3: Doncs això deu haver passat
2: Això deu passar, sí, aquí també, no? Segurament.
3: Jo crec que sí, jo crec que sí.
2: Perquè, clar,
3: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
2: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així orientals.
3: Exacte.
2: Exacte.
3: A veure, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original. O sigui, durant més de 2.000 anys, Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Mm-hmm. Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
2: Sí, sí, sí, sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
3: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els hi va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cort d'Aventura, com si els edificis posin de cartó o pedra. Uh-huh. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
2: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...?
3: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts. Però no, a Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Uh-huh. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
3: No m'he trobat allò... No.
2: No, no.
3: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
2: Clar, clar, clar.
3: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant?
3: No, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
2: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
4: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, l'hi has fet?
2: Ja està.
4: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
3: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
4: Sí, clica el vídeo i tanca.
3: I per això han augmentat les visites.
4: Ah, doncs no...
3: Que això ocupa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant,
4: clar.
3: Sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
4: clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar, exacte, és veritat que algun vídeo l'he obert més d'una vegada per errada. Sí.
3: Exacte.
2: Sí, sí.
3: Val. Doncs això.
4: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
3: Va ser molt emocionant, sí.
4: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
3: Gràcies.
4: El barret,
3: que ho sàpiga transmetre.
4: El barret nou m'agrada molt.
3: Mira, a mi quan no vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, eh? Tapa molt, m'agrada.
4: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
2: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
4: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
2: La Volta al Món a peu. Dia?
4: Dia, avui quin
3: 294,
4: dia és?
2: 294,
3: crec.
2: 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
3: No estic segur.
2: Te fots una paella, hòstia, ja, una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal,
3: sí,
2: o
3: tant,
2: així? No tens cap problema, no?
3: I tant.
2: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
4: Una abraçada.
3: Okay.
2: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
3: Una abraçada a tots.
2: Una abraçada. Adéu, gràcies.

0: Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. La gent està molt engrescada amb la, amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell regarregui la seva energia i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
0: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
0: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
2: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis sí que els podeu trobar. O contactant amb el nostre Instagram, que és titellaespuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
0: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
2: Sí.
0: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
2: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a la Olga,
0: doncs
2: que
0: vinga,
2: també són d'Esplugues.
0: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia.
2: Sí.
0: Val? I gràcies.
2: A tu.
0: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
3: Hola, bones, què tal?
0: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
3: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
0: Molt bé. Hi han pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
3: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
0: Per exemple, aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
3: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talismà.
0: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
3: Exacte.
0: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
3: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
0: Sé que n'hi ha una concreta que té protecció.
3: Sí, totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
0: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
3: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc bruixeria nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
0: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comanda online?
3: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
0: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
4: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles. I com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús en la part pràctica, per donar-los el sopar, es queden flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra, sí, tota és de titelles.
0: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè el meu fill agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
4: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran.

0: Tirem més les titelles i n'hi ha cap menys.
1: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
0: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
1: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit.
0: Sí.
1: Que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
0: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
1: Les feu vosaltres?
0: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
1: Per tant, seria com una col·lecció.
0: Sí,
1: no és una titella, no, és una col·lecció de contes del conte.
0: Els fem de quatre personatges, són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Pues la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, pues el Patufet, per exemple, hi posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la Caputxeta, la Rínxols d'Or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
1: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires, aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
0: Exacte.
1: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
0: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellespuma@.
1: Val. Seria això, l'arroba al davant i té espuma.
0: Exacte.
1: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja, si un cas, torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara.
2: A la Gina i les seves amigues, l'Ari, l'Edurne, l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
3: Ja deia els exiliats.
2: Exacte, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
4: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any per això.
2: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
5: Ens aixequem i anem cap a la... Ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
6: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa, i és com un anca anual. Així.
5: La veritat és que és molt xulo, perquè jo, que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el temps des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
2: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
5: Exactament.
2: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
7: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues,

0: Hi vaig viure durant un temps i, bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament i com són les festes populars i, bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no?, i llavors sempre repetim cada any.
1: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no?, aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai, i unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
2: Bueno, molt bé, no sé. És això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
1: Però també havies estat diable.
2: Sí, també, sí, sí.
1: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Barçots. I com és tornar ara?
2: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Barçots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
1: Ah, imagina't, eh? Encara se sap,
3: sí.
1: La lletra, fortíssim.
3: I els diables quan surten avui?
1: Avui a la nit, no? A la nit.
3: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al
4: Pol.
3: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
4: Estic bé, bastant bé, sí.
3: Que ets primera, segona, tercera generació de què? De mestizo, de híbrid.
4: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
3: Carai, veniu del País Basc a la festa.
4: Sí.
3: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? Que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí a l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
1: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
5: De Vilada.
3: On és Vilada?
5: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll, és el primer poble.
3: A prop no, eh?
5: A prop de Berga, sí.
3: No, a prop d'aquí.
5: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
3: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
5: Sí. Sí, sí, bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
1: És d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí, any rere any, i més cares, i molta més gent que trobem, i ostres, mira, igual d'any rere any, o més, perquè hi ha gent que igual falta un any,
5: sí.
1: I ens tornem a trobar, i ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
3: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà... Aquí s'ajunten totes les comarques i parte de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
6: Iñaki.
3: Es diu Iñaki, té nom.
7: Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
6: No, perquè jo sóc del País Basc.
3: És el País Basc. I has vingut al País Basc?
6: Eh?
3: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
6: Vaig vindre el dijous.
3: Vale, però has vingut amb excusa.
6: Les festes, sempre.
3: Veieu el moviment?
1: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
8: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot... I després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
3: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet, omnívora, exacte, omnívora i, i vegetariana amb beguda inclosa i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
1: Aquestes són les petites grans coses que fan la festa major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
3: 10 del matí.
1: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs, com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
3: Molen, molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la festa major, visca la festa major de Sant Mateu.
1: Visca!

0: On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Tuer Brillas. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, som d'aquí, eh? No.
1: Sí? I tu de on eres?
2: No, jo en Barcelona. Soy la tia, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Chulísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito. La verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los... ¿Cómo se llamaban? Los currafox.
4: Los currafox, sí.
5: Pero ayer por la noche.
3: Sí, y hoy por la noche creo que también son.
1: Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
6: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente. A toda la gente que conocemos.
1: Ay. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama mercado medieval. Y mercado medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City. Para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western. Y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine de western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Ay, no, tú no, tú no, tú no. ¡Ay, qué vergüenza! En directo para Esplugas FM. ¿Qué os está semblant la festa?
7: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests saben més, estan més estona per aquí.
1: Sí?
7: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
7: Jo la segona.
1: Segona.
7: La segona, sí.
1: I t'agrada?
7: Sí, sí, sí, m'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. I que riu, que riu, que riu. ¿Qué tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
8: Adéu, bona festa major a tothom.
1: Igualment. Un petitó. Ah! Quan fa que veniu a les festes?
8: Des de que vam néixer.
1: Sí, sou d'aquí d'Esplugues. Sí. Els dos.
9: Però que jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo.
8: Jo que no.
1: Te hablo en castellano.
9: Soc rifenyo i vinc a Poble Vall.
1: És la primera vegada que vens aquí?
9: Oh, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
8: Així intentarem. Mira, aquí ja va amb estabeta del Ball de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. Que és la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes de tu? No.
8: Perquè no amb el cap.
1: Molt bé. Oye, totes les opinions són benvingudes.
8: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
8: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
0: Ens faràs venir gana,
1: una altra. Un altre que té formatge, solis, embotits...
0: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
0: Sí.
1: Veniu aquí, demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 3:15 i des de 6:15, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Tatín, tatín, tatín. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
4: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
4: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
4: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
4: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals. Aquest al ser de l'Oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No té més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
10: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
10: Els diables.
1: Has apuntat a la colla del diable?
10: Sí.
1: Sí? Sí. Ho saps mai? Va sortir allà la nit?
10: Sí.
1: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
10: No.
1: No cremen.
10: Què?
1: No cremen les espumes.
10: No, depèn. Si porta estratxa, no?
1: Clar. És que jo aniria sense estratxa i això no pot ser, oi que no?
10: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí i si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
0: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
0: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant.
2: I els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Zarzaparrilla, poca.
2: Molt poca zarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò es entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època. Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entén?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica, sí. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic. No, estaven més als salons i poca més. Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira... És el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més. Doncs mira, me l'apunto i per demà me'l miro. Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio.
3: Ah, mira, goita, doncs no ho sabia pas.
1: Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què?
2: Que he rebaixat
1: el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
1: I li seis dedos. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
4: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o, a lo millor, una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima Festa Major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els no benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les Esplugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom en els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre de tota la vida i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60, a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i es marxava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens en feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corríem per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i l'encomanant al riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar-li cots a la pinyata, a veure com caïen els carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet, i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I, per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'avenç: pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avenç era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, el tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop de on la posaven en aquella època, al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc, el tren de la Bruixa, quina por, les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartits a la nit, i el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terrafia Chits sonava la música de l'època a tot drat per aquells altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clara Esplugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque? O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, uns xiquets més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així, gairebé sense adonar-nos, em va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble, transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rock més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment al poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feien moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic Los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja, que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafava en algun espectacle o event. Ara escoltarem ara una d'aquests temes del 90 que van cantar Los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi de led, els vermuts fantàstics al bar de l'Avenç, els cotxes de xoc a la plana i el castell de focs d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut, de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar el cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poco de todo i algo más, Esplugues FM, os dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

i estalons són campanetes i espardenyes de ballar. Els secrets de els seus ulls negres

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Doncs mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la Festa Major funcioni bé.
2: I petardos.
1: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar. Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers, i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
2: I tant.
1: És el grup de tambors.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra que enguany, sí, sempre sí, és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt, sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig molt que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan,
0: 49è any que ho fan,
1: la 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats, un altre 10 plats, un altre 9, vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4 que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, menys que jo no estava, però... Sí, pues aquí...
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella. Bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys. Perquè l'any passat el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar perquè 23 plats, pobret meu... Sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'm va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. I tenim amb nosaltres a la Elsa. Hola, Elsa.
3: Hola.
0: La Elsa és participant del concurs d'escacs. Què ens expliques d'aquest concurs?
3: Que jo no sóc tan bona, però m'agrada participar, encara no sóc de nivell molt bé, però així participo, m'ho poso bé.
0: Bueno, una pregunta. Quina edat tens? Això també és important.
3: Tinc 11 anys, però després de les festes compliré 12.
0: Bueno, estàs a punt ja.
3: Sí.
0: Quina participació hi ha de nens de la teva edat? N'hi ha molts? N'hi ha pocs?
3: Hi ha pocs.
0: N'hi ha pocs. Bueno. I a tu t'agrada molt l'escac de sempre o ha sigut alguna cosa que de la teva família t'ha fet que li agafis el gust?
3: La meva família. El meu germà jugava i la meva pare també, llavors jo també he començat a jugar i ja està.
0: Bueno, el que no és tan bona és perquè ets molt jove. Ja aniràs millorant, home. Amb l'edat això es va millorant. Tots els que són joves al final comença que no saben gaire i després quan es fan grans són molt millors. Què t'ha semblat el concurs que hi ha aquí? Has anat a algun altre concurs a part del nostre d'Espluga?
3: Sí, alguns de Sant Joan d'Espí, de més festes i ja està, però mai he guanyat. Bueno, sí, una vegada vaig ser segona.
0: Bueno, molt bé, no? Veus com no és tan dolenta? No ets tan dolenta. Escolta'm, i quina diferència has vist del concurs que fem aquí amb el que fan a Sant Joan d'Espí i els altres que has anat?
3: No és fora, és com dins.
0: Perquè els altres es feien a l'exterior.
3: Sí, es feien a l'exterior.
0: Clar, i aquesta és aquí...
3: Sí,
0: i està el sòtanus, que el sòtanus també vulguis que no, queda més tancat, no?
3: Sí.
0: I aquesta és la diferència principal.
3: Bueno, sí, i també que no hi ha rellotge, alguns, i no hi ha temps, i pots pensar més.
0: Clar, si no hi ha temps, clar. Tens lliure i pots pensar tot el rato. Tens algun ídol dintre del món de l'escacs? Algun jugador que sigui per tu mític o que sigui un ídol teu?
3: El meu germà.
0: El teu germà.
3: Juga molt bé.
0: I el teu pare també. Suposo. També, els dos.
3: Sí. Bueno.
0: I el teu germà estava concursant avui també o no?
3: No.
0: Avui no.
3: Avui no.
0: I concursa normalment?
3: Bueno, abans sí, però ja no tant.
0: Ja no
3: però se li dona molt bé encara.
0: Sí?
3: Sí. Bueno.
0: I dels que estan aquest any, algun que vegis que serà el que guanyarà segur perquè és molt millor que els altres o no?
3: Sí, el que ha tocat a la primera taula i encara segueix allà i és molt bo.
0: I és molt bo.
3: Sí.
0: Bueno. Entre setmanes jugues normalment?
3: No, només a casa amb el meu pare.

0: felicitar havent sigut campiona de moltes coses, ja ho veuràs.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Adeu.
0: Adeu. I tenim a la nostra companya Mònica, que està al carrer, copsant l'opinió del carrer. Mònica, com ho tenim, això?
2: Hola, bona tarda, em sentiu?
0: Perfectament.
2: Que estem buscant a la responsable de...
3: d'art, i l'educadora d'art i ceràmica de la Fundació Finestrelles.
2: Sí,
3: jo sóc la Cristina, la Marta també està per aquí. Doncs pues mira, Caroli, ara estem aquí entrant a l'estand que ha posat Fundació Finestrelles i ara hem trobat a la Carina. Hola, Carolina.
4: Hola, buenos días.
3: I a veure si trobem un lloc amb cobertura i amb ombra.
0: Sí,
3: l'ombra també.
0: I potser és més important l'ombra que la cobertura avui, no?
3: A veure, aquí sí. Mònica, què tal? Carolina. Carolina, com deia, és educadora d'especialista en art i ceràmica de la Fundació Finestrelles i avui hem vingut, estem aquí davant del Robert Brillas, amb un stand, amb una activitat molt xula. Què esteu fent, Carolina?
4: Bueno, estamos haciendo pintura, pero en realidad es más que todo decorado de bolas, ¿vale? Traemos bolsas de papel, hay algunas plantillas, dibujos, y los chicos lo que hacen pues es pintar su dibujo, recortarlo y después lo pegan y lo decoran en la bolsa. Es una actividad, la verdad, que ha tenido mucho éxito, les ha gustado mucho, sobre todo porque ya se llevan su bolsa decorada y pues con hecho especialmente por ellos, entonces sí, sí que ha tenido éxito.
3: Que bé, Carolina, han passat moltes persones, doncs, per l'estant avui.
4: Sí, desde que empezamos, que bueno, instalamos todos a las 9:30, a las 10 se abrió y la verdad que no hemos parado, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido más de 50 personas, porque en estos momentos ya nos quedan muy pocas bolsas, entonces por eso ya detectamos ya que no...
3: Doncs veniu de seguida davant del Robert Brillas, que s'acaben les bosses i ja no podreu fer la vostra bossa de la Fundació Finestrelles. Fantàstic, feu una labor estupenda. I sempre esteu per aquí, no?, quan hi ha algun aconteixement de cultural.
4: Sí, sí, siempre venimos, participamos, además que nos encanta porque es una actividad donde los chicos también se pueden integrar y además nos pueden conocer.
3: Que es tracta d'això, no?, que tots ens coneixem a tots a Esplugues de Llobregat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carolina.
4: Gràcies a ti.
3: Gràcies.
5: No sé si podem anar a buscar una altra persona per entrevistar de la Associació d'Autisme i...
3: Neurodiversitat d'Esplugues. Anem a provar-ho?
5: Anem a provar-ho.
3: Vinga, anem a provar-ho. Ara s'ha afegit la Marta.
6: Hola, bon dia a tothom.
3: I ara anem a buscar... Mira, hem trobat el Jordi. Gràcies, Jordi.
7: I l'Emília.
3: A l'Emília i al Jordi. A veure si busquem una miqueta d'ombra, que estaria guai. Sí. Hi ha cobertura, Mònica?
8: Sí.
3: Vale, perfecte. Hola, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, aquí, felices. Soy Emilia, Asociación ANE. Bueno, con una propuesta en el Día de San Mateo, inclusiva, que darle un espacio a todos en general y en particular a los niños y jóvenes con autismo y neurodivergencias, ¿no?
3: Qué bueno, ¿y con adultos también?
8: Sí, sí, con los adultos también tienen un espacio, siempre es diferente, pero si les agrada la propuesta, súper bienvenido a todos.
3: Muchas gracias, Emilia. ¿Y qué estáis haciendo en el stand hoy, Jordi?
9: Pues tenemos una propuesta artística y tenemos unos dibujos y unas láminas en blanco para que los niños puedan pintar con diferentes materiales. Tiza, colores, ceras, témperas, un poco para que se lo pasen bien.
3: Genial. I esteu tenint molta gent que passa per l'estant?
9: Sí, doncs no hem parat. Hem començat a les 10 amb una hora tranquil·la, amb poca música, poc soroll. Han començat a venir nens i ara potser tenim 10 nens pintant.
3: Fantàstic. Pues moltes felicitats i moltes gràcies per apropar-vos. On teniu la vostra seu, per si algú que ens escolta es vol dirigir?
8: Sí, nosotros estamos aún online, en la página web o Instagram, vale. Autismo y Esplugas y Neurodiversidad, y pronto tendremos nuestra sede tan esperada. Pero bueno, en principio seguimos haciendo propuestas de este tipo colaborativas y en espacios cedidos por el ayuntamiento y así vamos armando propuestas. Y pronto estaremos en la radio, que vamos a tener un programa.
3: ¡Epa! Nous col·laboradors, molt bé, i col·laboradores, fantàstic. I us trobem online a ANE, A-N-E, amb el símbol infinit, que està molt associat al tema d'autisme i neurodivergència i autisme i neurodiversitat Esplugues. Moltíssimes gràcies, Jordi.
9: Gràcies i bona festa major.
3: Gràcies, Emília.
8: Gràcies.

0: Gràcies, gràcies i gràcies per estar sempre present.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
2: Doncs tenim aquí uns altres convidats que han vingut a veure la ràdio. L'activitat millor que teniu avui, que no podeu perdre, és que és venir a veure Esplugues FM des de dintre. Una activitat que us permetrà veure com treballem, com tenim l'estudi, la maquinària que utilitzem, com ho fem tot. Què us ha semblat? Vosaltres esteu aquí?
3: Molt bé.
2: Ningú vol dir res, els hi fa vergonya a tots. Tots els hi fa vergonya. A veure, sou d'Esplugues tots, no m'heu dit?
4: Sí, sí, sí.
2: I fa molts anys que veniu a la Festa Major, per tant ja ho coneixeu bastant.
4: Molt, bé, molt, molt.
2: Aquest any ha trobat que és millor que els altres anys, diferent, o què li ha semblat millor?
4: Para mí que cada año es mejor.
2: Cada año va mejorando.
4: Sí.
2: Sí, bueno.
4: Eso
2: bueno.
4: Creo yo.
2: ¿Cuál actividad, qué actividad de lo que hayan hecho hasta ahora que le ha parecido mejor o que le ha gustado más?
4: Es que me gusta todo lo que he visto.
2: Ah, bueno, pues todo es maravilloso, oye, entonces ya no hay nada. Tenía que decir la radio, que es lo mejor de todo.
4: Ah, pues también es verdad, tienes razón.
2: Es broma, es broma, es broma. ¿Dónde está que todo? ¿Han ido a lo del Far West? ¿Han visto lo del de mercadillo que hay?
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Eso claro. Ya hace años que está también.
4: Sí, cada año venimos, eso. Sí. Sí.
2: ¿Y hay alguna otra cosa que les guste más que otra o que cada año no se puedan, no se pierdan nunca? ¿Alguna actividad que digas, oye, esto tenemos que ir sí o sí?
5: A mí me encantan los castellers.
2: Los castellers, muy bien.
5: Siento, no sé cómo pueden hacer eso, esas torres.
2: Tiene usted razón, es increíble.
5: ¿Desde cuándo?
2: Es increíble verlos cómo suben, sí, sí. ¿Eh? Y la altura que cogen.
5: Digo yo, ¿desde cuándo se inició esta, esta costumbre? Llevará muchos años ya, ¿no?
2: Sí, lleva mucho, yo creo que lleva mucho, muchísimos años.
5: No,
2: no, se lo, no se lo sé decir. No
5: habría
2: lo
5: que mirar el archivo, claro.
2: Pero yo creo que antes del 1900 ya se hacían, con lo cual sí, yo sí, creo sí. Que por ahí. Creo que por ahí.
5: Un any per Santa Madalena van veure aquí a l'església.
2: Sí, sí, estava jo aquell any.
5: La torre
2: sí.
5: Aquella.
2: Sí, jo estava aquell any, increïble.
5: Sense l'altar.
2: Sí, sí.
5: Mi català no és molt d'això, però bueno.
2: No se preocupe.
5: I, oye, jo me fascinó aquello, un any que estuvimos aquí, porque normalmente para la fiesta de Santa Madalena estamos fuera, pero un año estamos aquí y yo casi no me lo creía cuando decían, es que los castellers van andando desde la puerta... Digo, con la torre montada, y sí, sí, sí, sí. Y ese año lo vimos, y yo digo, ¿pero cómo pueden hacer esto, por Dios?
2: Es que es increíble cuando lo ves. Si alguien no ha visto los castellers, se lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Es un espectáculo que, verdaderamente, si no lo ves, no sabe, aparte, te transmite unas sensaciones interiores.
5: Sí, sí, sí yo.
2: Que estás ahí, que estás sufriendo, estás, no sé, estás emocionado de ver cómo suben, mucho, cómo mucho. Lo hacen.
5: Y aquel año, cuando los vi caminando desde la iglesia, desde la puerta hasta el altar, digo, ¿pero cómo pueden hacer eso?
2: No, no,
5: y es
2: increíble.
5: Una cosa que solo se hace en Cataluña, ¿no?
2: Sí, sí, solo se hace aquí, sí, sí.
6: Bueno, sí, a la India.
2: A la India, sí, he sentit, sí, senyor. He sentit també que hi ha un... Sí, també hi ha un sí.
5: A la India?
2: I, bueno,
5: a la India, tan lluny, sí. A la India?
2: I ara hi ha colles a Xina, també. A Xina també han començat a fer colles per poder fer castells. Sí, sí, sí, sí, curiós, sí. Però bueno. Diuen que ho copien tot, però també han copiat els castells.
6: A la India ho fan una mica diferent, però bueno, ve a ser el mateix.
2: Sí, sí. Bueno, perquè al final la gent, no, el món, vull dir, el que pensem uns també igual ho pensen els altres a l'altra punta. Tampoc hi ha tanta diferència, tots som humans al final. Sí, sí. I a part dels castellers, hi ha alguna altra cosa que les haya llamat l'atenció, que les guste més, que les persones que no hablen, les que no hablen, hi ha algun?
4: Baile, los bailes me gustan mucho, los bailes catalanes m'encanten.
2: El esbar d'Esplugues.
4: Sí, sí. M'encanta. La sardana i tot lo demás, tots los bailes d'Esplugues de Catalunya me gustan mucho.
2: Bueno.
4: M'encantan.
2: El correfoc també, ben xulo, els diables.
6: I ara n'hi ha
2: bastants. Ara n'hi ha bastants, sí, sí, sí. Ara n'hi ha bastants.
7: Teniu una guita, nosaltres que som de Berga, i teniu un drac nou que és com una, la guita de Berga.
2: De Berga, bueno, perquè això dels dracs també, tot el joc dels dracs també passa que...
8: Jo vaig fer allí la mili.
7: Ostres, quasi res.
6: Sí, jo també la vaig fer allà.
2: Pues no devien passar fred, no? A Berga no devien passar gaire fred, no?
6: Sí, a l'hivern fot un fred de l'hòstia.
2: Per això ho dic, per això ho dic, per això ho dic, per això ho dic. Molt bé.
8: Aquell quartel, mare meva.
7: No, sí, sí.
6: Allà, al davant del quartel, hi havia una peixera, sempre estava glaçada.
7: A l'hivern?
6: Sí.
8: Ah, no ho recordo. Però...
2: Sí, imagina.
8: Allà estava el corbacho.
7: Sí, ja no existeix tot ja això, no, ja no. Ni el cortijo, feies ni el corbacho, ni res de tot allò.
8: Un bocàtar de truita.
2: Aquests són els bons records, aquests són els records sí, que no s'olvida. Sí, sí. Això és el que no s'olvida, clar, per això, que això és el que no s'olvida, que això no s'olvida mai. Molt bé. Pues bueno, escolti, bueno, ha sigut molt bé. Ha sigut un plaer tenir-los aquí amb nosaltres. Molt benvinguts. Si l'any que ve tornen a estar aquí i tornem a fer portes obertes, els convido a tornar a venir. I ha sigut un plaer tenir-los. I...
5: No havíem estat mai d'això de ràdio.
2: Què li ha semblat? No, li ha semblat? Li ha agradat?
5: Sí, molt maco.
2: Us vale, passem vale, el testimoni.
3: Estem on air.
2: Vinga,
3: molt bé, aquí a Ràdio Esplugues continuem la Cristina, la Mònica i la Marta. Ara anem a entrevistar a un altre stand que està davant del Robert Brilles, que és Esplugues sense bar. Tenim aquí el seu president, en Bernat. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia.
3: Teniu un stand aquí superxulo muntat. Què esteu fent?
9: I estem fent pintacara per a nens i adults.
3: Ah, jo m'apunto.
9: I estem fent també promoció de l'associació, de la nostra associació, que és per a persones amb discapacitat i mobiliar reducida, aquí a Espluga. I, bueno, i per tothom, també.
3: I teniu ja una antiguitat, vosaltres, com a associació Esplugues, oi que sí?
9: Sí, tenim 20 anys.
3: 20 anys. Molt bé.
9: Espluga. I ara, cada vegada, hi ha més gent que s'interessa per l'associació i estem molt...
3: I ens podem apropar tant persones amb diversitat de mobilitat o també amb diversitat intel·lectual?
9: Sí.
3: La mobilitat és primordial, no?
9: És primordial la mobilitat reducida i sensorial.
3: Va bé saber-ho, no? Perquè de vegades ens fem idees i no ens apropem a associacions que ens poden ajudar a tots sense saber-ho.
9: Sí, i fent activitats per a la gent, fent zumba, com a veig veure, fent zumba, fent gimnàstica, fent pintura...
3: Aquí estic llegint el vostre bueno, flyer gegant, que ara no sé com es diu, que feu, a veure, tallers de sensibilització, superinteressant. En què consisteix un taller de sensibilització, Bernat? Doncs
9: pues, anem a institut o a escola i donem una petita xarra i li donem una silla de rodes perquè vegessin com costa anar-hi en cadira de rodes.
3: Molt bé, és posar l'altre en el lloc de l'altre literalment, això és molt important, perquè la gent que no va en la cadira no se fa la idea de què el significa, no?
9: Clar. Nosaltres tenim la visió d'anar en silla de roda i la gent que no va en silla de roda no se'n refia o no se dona de la dificultat que...
3: Correcte, i fins i tot la gent que porta cadira de rodes ha de preguntar qui va a la cadira de rodes per on vol anar, no portar-la.
9: També.
3: No treure-li capacitat de decisió.
9: També. Tenim que... Hi ha persones que necessiten tercera persona per anar en bus, al tram o per fer qualsevol activitat.
3: Molt bé, aleshores feu també una feina de difusió a les escoles i altres llocs que us puguin trucar, no? I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
9: Pues espluga@gmail.com o a les xarxes socials.
3: Molt bé, i a més teniu seu físic, estic veient, no? El local 1...
9: Estem a Rafael Sant Sebastià, local 1... I ahir fent les activitats i atenent a la gent que tingui algun problema de convivència, que li falti una rampa, un ascensor o algun paper per fer.
3: Val. Molt bé, moltes gràcies, Bernat.
10: Tinc una pregunta. M'han dit que teniu previst tenir un taller de teatre. És així?
9: Sí, estem fent. Ara a Nolga, que és una sòcia, que sempre està donant-li volta al cap i estem fent la primera agrupació de teatre amb persones amb discapacitat física.
3: És superguai, heu pensat que sigui mixta? És a dir, persones de tot tipus.
9: Sí. És tant per a persones com a mirada reducida, els cuidadors i persones que estem bé.
10: Que vulguin afegir-se a aquest taller.
9: Que l'agradi el teatre, podrà vindre a fer teatre amb nosaltres.
3: Doncs moltes felicitats al projecte. La Mònica tenia aquesta pregunta, perquè faig un spoiler.
10: No!
3: Sí! La Mònica és de l'Endoi Teatre, d'aquí de l'Avens, i mira, potser aquí estem fent un link sense saber-ho de teatre.
10: És que m'ho van comentar els teus companys, i la Olga diuen que potser és la directora, i, ostres, a veure quan feu la primera obra, jo tinc ganes de veure-la.
9: Sí, ara estem molt bé, todavía, però jo crec que ja per Navidad o Nadal, jo crec que podem fer alguna cosa ja.
10: Que guai.
3: Pues Radio Esplugas FM estarà per Nadal a la primera obra d'Esplugas sense barrera de teatre. Allà estarem. Moltes gràcies, Bernat.
9: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
10: I ara anem a l'últim estant que està, que és Esproset, Esprosit, que es dedica a ajudar a persones amb discapacitat des de l'edat infantil fins a l'adultesa. Anem a veure si trobem algun responsable amb qui parlar.
3: No perdem la connexió.
2: Bé, i tenim ara amb nosaltres el David i el Javier. Sou d'Esplugues, oi, m'heu dit?
4: Sí.
2: I ja no és la primera vegada que veniu a la Festa Major, ja no, ho coneixeu una mica, sí. Bastant. Bueno, què us ha cridat més l'atenció de l'enguany?
11: Bueno, a mi el que m'agrada molt de les festes d'Esplugues és sobretot el que és el correfoc. El correfoc m'agrada, encara que no, aquest any no he baixat a veure'l, però l'he vist des del balcó. M'agrada molt el correfoc, m'agrada molt que el facin.
2: És el que més t'agrada.
11: El que més m'agrada, i després també l'ambient, que tanta gent, que de tot arreu, de molts instituts, de moltes feines d'aquí d'Esplugues, molts treballs, s'ajuntin, m'agrada molt.
2: No, és que és maco, el veure el carrer ple, la gent contenta, tot això et dona alegria. És que només veure el carrer com està, i a més un dia de sol, un dia maco, això és alegria.
11: Sí.
2: Això és alegria, molt bé. I quina és la... Bueno, ja m'has dit lo del... Però quina és l'activitat que tu sempre dius, ostres, a part d'aquesta que m'ha agradat tant, hi ha una altra que aquest any dic, ostres, això no havia pensat i això em podria agradar molt.
11: Bueno, a veure, jo d'activitat... No sabria, però sí que és veritat que m'ha agradat el que és això de... Bueno, els gegants aquests, els gegants.
2: Sí.
11: Això m'ha agradat, els gegants que ballaven, bueno, que es movien una mica.
2: També t'ha agradat?
11: Sí, bueno, allò m'ha agradat.
2: I a l'escaig també m'heu dit que us agradava, perquè a l'escaig també heu estat ballant a l'escaig, no?
12: He baixat jo, sí, sí.
2: Ah. Sí, han baixat a veure com jugaven la... Sí. Sí, això, o també li agrada al teu pare, a tu no t'agrada tant això.
11: L'escaig.
2: Sí, l'ajedrez.
11: Ah, l'escaig. A mi no, jo no soc tan fan d'això.
2: No, el teu pare sí, eh? Sí. Ell sí. Javier, tu eres el fan del...
12: Sí, bueno, m'agrada, sí.
2: T'agrada?
12: Sí,
2: bueno, sí.
12: Sí.
2: Has jugat alguna vegada?
12: Sí. I m'agrada aquí al club com juguen i m'agrada molt... La barreja de gent jove i gent més gran jugant.
2: Sí, és
12: això,
2: veritat.
12: Això és molt maco. Això un noi de 5 anys, o hi havia 7, i un senyor de 60 i pico. Això ha estat molt agradable.
2: Sí, perquè...
12: Ha estat molt bé.
2: Això tens tota la raó, perquè pocs deports hi han que puguin estar jugant un de 5 amb un de 70. És que és...
12: Sí. Ha sigut molt important i molt positiu. M'ha agradat molt.
2: Acabem d'entrevistar amb una noia d'11 anys que estava jugant aquí al torneig d'escaig i, escolta, ella deia que està molt bé, que el torneig és un dels torneigos que li agrada perquè precisament hi ha molta competitivitat i hi ha molta gent de totes les edats, com tu dius, que juguen un contra l'altre, i això també és una cosa que és interessant.
12: I també una cosa que normalment no es veu, que és quan tens el falta temps, que clar, juguen amb temps, llavors quan falten 20 segons com juguen, no? Això normalment no el patim, perquè que juguem per plaer i no competitim, però quan hi ha una competició, això del temps ha sigut també molt maco de veure'l.
2: Sí, és una variable que et fa que tinguis que moure una fitxa que de l'altra manera no mouries.
12: Teníem 10 segons per fer un
2: perill,
12: moviment.
2: Clar, un perill que de l'altra manera no agafaries, clar, sí. D'aquesta manera, per culpa del temps, clar, es pot canviar tota la partida.
12: Sí, això clar, normalment no el veu, perquè tu jugues tranquil, normalment no juguem en temps, però aquí està molt maco de veure'l. Sí,
2: molt
12: sí.
2: Bé. Bueno, pues res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos visitat, i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu teniu les portes obertes d'Esplugues FM.
12: Pues
2: us ha agradat la ràdio, us ha agradat veure l'estudi?
11: Molt, m'ha agradat molt l'estudi, el color de l'estudi.
2: El color t'ha agradat molt,
11: el color sobretot. I m'ha agradat també conèixer també la gent que està per aquí, per algunes persones que es dediquen aquí a estar per aquí per controlar la zona de la ràdio. i m'agrada, sí, mai sabia que estava just aquí en la ràdio, saps? No, no, no.
2: No ho sabies, bueno, ara ja no podràs dir-ho, ara ja no pots dir-ho, ara ja saps on està, sí. Ara ja no pots dir-ho.
11: Sí, sí, i no, no, bé, bé, la veritat que bé, que...
12: Hem de vindre, no? Sí. Quan facin un programa musical, sí. A ti que t'agrada molt la música, doncs sí. Farem, vindrem un dia.
11: Sí, sí,
2: quan, m'agrada. Quan vulguis, estàs convidat, quan vulguis. I ja ho saben tots els que ens senten, que la millor activitat que hi ha avui a les festes és venir a veure Esplugues FM en directe, això és la millor activitat que hi ha, per tant, tots convidats, veniu cap aquí. David, Javier, moltes gràcies per haver vinguts.
11: De
2: i
11: res.
2: Que espero que tingueu una molt bona festa major.
11: Moltes gràcies.
12: Ha sigut una experiència molt maca, moltes gràcies.

0: I passem el micro a la Mònica. Mònica, Mònica, Mònica, que estàs al carrer. Com va això? Què ens expliques?
1: Doncs ara estem amb l'Alba, que és de la Asprocit, que és un...
2: Asprocea, perdona.
1: És un conjunt d'entitats socials que promouen i gestionen serveis per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. Explica'ns una miqueta què feu.
2: Doncs nosaltres atenem a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. Llavors, això significa que és des dels 3 anys fins al final de la vida. Hi ha serveis des de una escola d'educació especial, centres especials de treball, centres de dia per persones amb més necessitats de suport, centres ocupacionals, també tenim una associació per a les famílies, hi ha tallers d'esport, d'activitats d'oci, llavors tenim una mica tot el que una persona amb discapacitat pot necessitar.
1: Hi ha persones residents a dins d'aquesta associació?
2: A la d'Esplugues concretament no, però sí que tenim serveis de llar residència i residències.
1: I on estan aquestes residències?
2: Al Baix Llobregat, a tot el Baix Llobregat.
1: I si la gent necessités dels vostres serveis, on es podrien...
2: A Asprocea't. Asprocea't.org pot contactar amb nosaltres.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la feina que feu, gràcies per donar-nos aquests minuts per conèixer-vos i que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: Sí, i avui ho fent a l'estim que dones.
2: Avui hem fet imants per tots els nens petits.
3: Ai,
2: sí, han fet els seus dibuixos i llavors hem convertit el seu dibuix en un imant.
3: Que guai. I heu tingut molta afluència de gent?
2: Sí, molts.
3: Fantàstic.
2: Molts.
3: No? Això molt està que avui està molt bé, tota sí, aquesta sí, zona sí, del sí. Brilla sé que avui.
2: Sí.
3: Doncs moltes gràcies i molta bona festa major.
2: Igualment, gràcies.
1: A tu, gràcies.

0: I ara tenim a la Isabel, que la tenim desplaçada a la plaça Santa Magdalena, on tenim la Diada Castellera de Festa Major. Actuen la Colla de Castellers d'Esplugues, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró. Isabel, com està, com veus el carrer aquí amb els castells?
1: Doncs mira, ara mateix estem a la segona ronda. La plaça estava plena gom a gom. Si sentiu, ara comencen a tocar les tenores perquè estan iniciant la formació, una de les colles. I com us deia, la plaça a les 12 estava plena de gom a gom, però ara ja hi ha moments que ja s'està començant a aclarir una miqueta a aquest tap que hi havia aquí davant de l'Ajuntament. La plaça sí que està plena, el que s'està esvaint una mica és el que és la carretera, on es col·loca el públic. Sí, estem aquí esperant a que es munti aquest pilar que encara no estava pujat. No s'ha fet ni la pinya encara, o sigui que encara queden uns minutets perquè comencin a aixecar el castell.
0: Has pogut veure aquells castells ja alçats?
1: Sí, de fet tots s'han aixecat i molt bé, hi ha hagut algun que a l'enxaneta li costava arribar a dalt, però ja dic que estem a la segona ronda, per tant ja s'han fet tres castells de la punta.
0: Molt bé. Estàvem parlant abans de l'emoció que és veure els castells, aixecar-los en viu. Com sí. Ho veus tu des d'aquí? En directe? Com ho pots transmetre això?
1: Mira, jo sempre en directe, o encara que sigui a través de la televisió, pateixo molt. Pateixo molt perquè trobo que és molt perillós. Jo vaig estar veient en directe, que va retransmetre Esplugues Televisió a través de Terramar. Vaig estar mirant la Diada Castellera que es va fer a Vilafranca, ara fa, crec que fa una setmana. I és igual que sigui en directe o per televisió, pateixo. Pateixo perquè sempre tinc por que la canalla petita, les aletes i l'enxaneta doncs prenguin mal o caiguin.
0: Bueno, recordem que es va posar el casc precisament per
1: Sí, tot això ha anat evolucionant per protecció. Comença a pujar el primer castell i ja tenim el primer pitch pujat, Vull dir, això de retransmetre els castells per ràdio no és gens radiofònic, Però sí que l'ambient està molt bé. Sempre en el balcó de l'Ajuntament, durant tota la jornada castellera, que som des de dues hores, hi ha representants de l'Ajuntament, ara mateix veig que hi ha l'alcalde i algun regidor més. Van entrant i sortint, perquè no hi caben tots. Són 21 regidors i els 21 no caben a dintre del balcó. Van entrant i sortint regidors de l'equip de govern i de l'oposició. No, aquí no hi ha distorsió. Doncs ara comença a pujar al segon pis. El tercer, de fet, perquè la base no la veiem. Val? Bé, no sé si voleu alguna coseta més d'aquí d'ambient, si puc trobar alguna persona que m'expliqui què sent quan ve a veure castells. Hi ha alguna persona que conec,
0: Isabel, digues, Isabel, Maria. Estan totes les colles a la vegada? Han començat una i les altres estan esperant? Com està això?
1: A veure, jo t'explico. Quan hi ha una Diada Castellera, són tres colles. Evidentment, prèviament es reuneixen bastant abans de la hora d'inici. Aquí l'hora d'inici era a les 12, doncs una hora abans es reuneixen a Casalbrilles. En altres poblacions cadascú utilitza el seu seguici o utilitza la manera que vol, no? Són tres colles i arriben totes les colles juntes a la plaça. Es fa el toc d'inici a Esplugues, a la tarda dels castellers, i aleshores hi ha un ordre. Cadascuna va fent el seu pilar, i fan tres pilars cada colla, per tant són nou. Entre pilar i pilar, cada colla es prepara, parla com estan físicament, parlen amb el cap de colla, escolten com esteu del pilar anterior, esteu bé, hi ha algú que estigui forçat, com anem muntant, com anem pujant, I així, quan s'acaba la diada, és molt bonic, perquè el Marcel Casellas va fer una cançó que era el tancament de castells i ballen tots junts. I és el lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Bueno, ja tenim la música a l'estudi L'esplugues i fan, ha pujat el piló, ha pujat l'enxaneta, ha fet l'aleta l'enxaneta, ha fet cim i ja estan baixant molt ràpides enxaneta i aletes. Les enxanetes i les aletes, com que estan a dalt de tot, són les que tenen la vibració de com va el pilar avall. I si veuen que està movent-se molt, va ser ràpida, ràpida, ràpidament. Mira, tinc aquí al meu costat un senyor que no sé si voldrà dir unes paraules per a si no va fer FM per la ràdio. No, d'acord, només era per preguntar si com està vivint avui. Mira, agafaré la Montserrat, que la Montserrat sí que em coneix, la Montserrat. I la Marta, Marta, carinyo, estic per la ràdio, fent una mica de crònica d'ambient. Com estàs vivint avui aquesta diada?
2: Oh, molt bé, molt a gust. Els tallers ho estan fent molt bé. I els que fem televisió van a fer llenya cap de cap d'ells. I, bueno, a mi m'agrada molt venir, no sé si per a cap tallera. I molt bé, he fet unes fotos molt xules. I res, a gaudir-ho tot el que pugui mentre estic dreta una estona més.
1: Molt bé, sí, per aguantar dreta, eh? Sí. De fet, és que aquí, tanta estona de peu dret, cansa una mica, eh? Vull dir que no tothom aguanta tota la jornada. Bueno, espero que avui no hi hagi incidents de camins, perquè crec que el dia del carro una mica assistirà a l'ambulància. Estem molt bé, estem aquí a la ombra, ocupant tota la avinguda de l'Aurea Miruc a la sala que estic. No fa tanta calor com les setmanes. Què més voleu comentar? Perquè ja el Pilar ja no està aixecat i ara s'està preparant la colla següent. Josep Maria, vol alguna pregunta més?
3: Molt bé, Isabel. Bueno, el Josep Maria ara ja saps com és, que està donant voltes.
1: Sí, és un belluguet que no té mai el cul a la cadira.
3: Moltes gràcies, Isabel, per aquesta crònica.
1: Sí.
3: I que disfrutis i que us ho acabeu de passar bé.
1: Gràcies.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: Bueno, tenim aquí l'Armand i l'Eric, que han estat jugant al concurs d'escacs, i ens explicarà una miqueta què tal, Eric. Com ha anat això de l'escacs?
1: Bé, bueno, m'ha agradat molt el torneig. Crec que he fet un molt bon torneig. He guanyat moltes partides, quasi guanyo la copa, encara que el Quim Rovira, que és un amic meu, també ha tingut moltíssimes possibilitats de guanyar. I... bueno, jo ho he vist bastant bé, però ja és veritat que a ser unes partides ràpides de 3 minuts era com difícil concentrar-se, perquè tenies que jugar molt ràpid i a vegades capturaves un cavall en comptes d'una torre i, bueno, coses que passen.
0: Clar, errors, perquè la velocitat també moltes vegades fa que no puguis pensar la jugada bé com vols, no?
1: Sí.
0: Clar, però això també forma part del joc, perquè si et deixen molt temps per pensar, la partida seria completament diferent. El anar tan ràpid també t'obliga a prendre decisions molt ràpides.
1: Sí, però és veritat que hi ha partides, bueno, una partida o dos, em sembla, que he guanyat per temps, perquè hi ha gent que... bueno, jo tinc alguna tàctica i tal, i que hi ha gent que jo veig que hi ha gent que a Mora pensa molt, sí, sobretot gent gran, i llavors a l'hora de fer partides ràpides tarden un minut a moure, i llavors ho tenen molt xungo.
0: Ho tenen malament, perquè ja han perdut que la meitat del temps només pensar el que faran, clar.
1: Sí.
0: Això és que la gent gran som així, noi, que tu ets molt jovenet. Quants anys tens?
1: 11.
0: Clar, 11 anys, eh? És la segona persona que entrevistem. Hi havia una noia també que ha vingut abans, que també tenia 11 anys, i ha estat jugant, però ella ha dit: no, jo sóc molt dolenta, sóc molt dolenta. Dic: home, tan dolenta no ets, perquè vas quedar segona en un concurs no fa gaire, vull dir que tan dolenta no ets.
1: Yeah.
0: Ets bo, ets dolent, com ets tu, Eric?
1: Jo diria que sóc mig-mig, perquè és que tampoc vull ser molt egocèntric ni res, però, a veure, per 11 anys, que és veritat que a més que bé faré 12, a mi em sembla que sóc bastant bo. Però, bueno, que el meu pare et digui, perquè...
2: Bueno, si ho diu ell, ja...
0: Si ho diu ell, tu ja no dius que no.
2: Exacte. És veritat que la gent gran ja comencem a pensar més a poc.
0: Clar.
2: Però, bueno, jo, a mi m'agraden aquestes partides, perquè veig que, com tenen poc temps, es concentren molt i són molt divertides. I així clar, poden jugar moltes.
0: Clar,
2: és interessant. Si no es fa molt llarg.
0: Clar, si no es fa molt, més avorrit, inclús pels que juguen. Clar, d'aquesta manera és molt, molt dinàmic.
2: Sí, sí.
1: Ja, perquè hem estat una hora fent partides i tal, però clar, si són de 15 minuts, 10 minuts, clar, és veritat que et dona molt temps per pensar, però a l'hora de fer partides només podràs fer 5 partides, perquè...
0: Clar, també suposo que no deu ser el mateix jugar partides de 3 minuts que jugar-les de 10, perquè també, clar, hi haurà un tipus de jugador que igual en les de 10 és molt millor que amb les de 3. Vull dir que això també...
2: Exacte.
0: Clar,
1: sí.
0: Això cada un...
1: Encara que és veritat que ràpides a mi se'm dona bastant bé fer ràpides, perquè a l'hora de pensar penso molt ràpid i clar, pel temps, jo no perdo per temps mai a ràpides, encara que tinc un minut.
2: I a més, estan acostumats a jugar amb el Duolingo, que són partides ràpides. Llavors,
0: ja tenen
2: jo crec
0: entrenament.
2: Que així tothom, a tots els nivells, tenen possibilitats. Llavors jo crec que...
1: Bueno, Duolingo i més coses.
2: Sí. Bueno, ja ho sé.
0: I escolta, normalment entre setmana entrenes algun dia,
1: sí,
0: vas a jugar?
1: Sí, vaig el dilluns, el dijous rugby, 2 hores entreno, i el dimarts faig una mica de boxeo.
0: Estàs preparat per tot, eh?
1: No.
0: Tu no se't pot dir res, perquè tu estàs preparat per tot, estàs fort.
1: Ja. I el dimecres, bueno, a vegades vaig al psicòleg, però cada 15 dies o sí. I el divendres o faig anglès o faig escacs.
0: Bueno, t'agrada més l'escacs, bueno, que l'anglès, o t'agrada més l'anglès que l'escacs?
1: Jo diria que igual, però una mica més l'escacs, eh? I, bueno, ja partit, i els dissabtes fem partit de rugby.
0: Vale. I el teu pare, tu també jugues a escacs? O...
2: No, jo...
0: Tu acompanyes,
2: l'acompanyes. Jo acompanyo.
0: Tu acompanyes.
2: Sí, he començat fa poc i...
0: Tu ets el patidor.
2: Exacte. Jo sóc l'esparring.
0: Escolta, hi ha algun ídol que tinguis a escacs? Algun jugador que diguis, ui, aquest és el meu ídol, m'encantaria semblar-me amb ell?
1: Kasparov.
0: El Kasparov. Has vist totes les partides que ha fet i l'has seguit?
1: Alguna sí. I el Magnus Carlsen també.
0: Jo sé, i ho tens claríssim, tu tens claríssim. El Kasparov per tu és el teu model a seguir.
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, arribaràs a ser tan bo com ell?
1: Jo crec que sí.
0: Molt bé, així m'agrada, la moral alta, que això és el més important.
1: Jo crec que abans arribaré a astrofísic que ser tan bo com Kasparov.
2: No tiene abuela, eh?
0: Però millor, escolta, millor que tingui la moral alta, millor, no? Millor, sempre és millor.
2: Sí,
0: clar, això és bo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sabeu, teniu casa vostra, qualsevol cosa a Esplugues FM estem...
2: Moltes gràcies, la veritat és que les festes estan sent magnífiques.
1: Sí, la veritat que a mi m'està agradant bastant les festes i, bueno,
0: Sou d'Esplugues? Viviu a Esplugues?
1: Sí, som d'Esplugues.
2: I al col·le. No saludes al teu col·le?
1: Sí, home, hola, Garbí.
0: Molt bé fet.
2: Molt bona feina, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut i ja sabeu, teniu aquí a casa vostra. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies. Fins la propera.
1: Adéu. Fins la propera.

0: tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
1: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i als espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però esclar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella, ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major, sense tu falta algú. Aquí hi ha algú que ens falta, ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
1: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el Bert i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant ni això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer, es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus te veure un paisatge meravellós, què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
1: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt la part de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és el mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
1: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que hi vagi gent i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, fet amb tu, sí, correcte.
1: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte.
1: Un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer, i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
1: Et sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica, històrica, que va ser totalment, o sigui, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
0: bueno,
1: perquè...
0: Més que trist, podria... diria afortunat.
1: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
0: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, afortunat per la meva persona. Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic perquè, bueno,
1: en fi, deixem
0: aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem
1: una altra cosa.
0: Tenim ara l'estudi molta gent.
1: Va ser un crit de guerra.
0: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot el seu...
1: Pilarín. Sí, sí. M'encantar. A veure, torna-la a fer, va, perdre.
0: Tenim aquí vària gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, sí. Tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
1: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de el que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé.
1: I tant.
0: Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
1: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat Kashgar. De Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i em recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anava per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt. I com a exemple de les teves acampades, m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment no hi havia tant, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant a que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement ja a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai. les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts jocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada 2x3 està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè al principi a Tajikistan, aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans,
2: sí.
3: No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els direu, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No, no. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí al principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les 2, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni a cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré a enredar-hi 3 hores, crec.
2: Clar, llavors
3: no sé,
2: Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí, exacte.
2: Que és el que pertocaria, exacte, per la zona. Una pregunta tonta, ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge, més o menys? 20 dies o així?
3: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat?
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
2: Clar.
3: Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I, diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat doncs són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts, i tot sec. i de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar, i m'han enviat alguna foto, i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? A quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar, estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatjat et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: Ah, a partir
3: diuen
2: de l'any.
3: A partir de l'any m'enyoro. Si ja porto 9 mesos i mig, no doncs queda... mira, em queda encara 2 mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi,
3: no.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
3: Por ahí.
2: Buah.
3: Ara crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, pot ser.
2: I en quilòmetres, més o menys?
3: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
2: Buah.
3: Sí, i he anat fent total 26.000.
2: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
3: Ara a l'estiu estic fent de mitjana 40.
2: 40.
3: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguida havia d'acampar.
2: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
3: Són
2: 42
3: i
2: alguna cosa.
3: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
2: Sí.
3: Sí.
2: I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
3: Sí.
2: És la part més...
3: Entre els peus i les cames jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
2: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
3: S'ha de cuidar bé.
2: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
3: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
2: Ah, encara.
3: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
2: O sigui que
3: estic bastant content en el pes.
2: Economitzes el que pots, no?, perquè pesi el menys possible, no?
3: Clar, important.
2: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia? A Geòrgia va ser o...?
3: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Hoka,
2: sí?
3: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li ha una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tan abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
2: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
3: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
2: Ah, les has comprat ja, molt bé,
3: sí,
2: molt bé.
3: Sí. Jo pensava que no tindrien el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
2: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
3: Clar, sí, marca Peak, no sé, no el conec, crec que és marca xinesa, sí.
2: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
1: Has fet alguna mitjana?
3: Mira,
1: has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
3: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
1: Quina diferència, eh?
3: Però, bueno, tenien altres inconvenients, també, vull dir que al final no hi ha la bamba perfecta.
1: Yeah.
3: Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes,
2: bueno, no te refies gaire, no? De les sabatilles.
3: Clar, és que marca que no conec. Sí. No tenen la sola especial per muntanya, que, però bueno, tampoc per la muntanya.
2: Sí, sí. Ara, més o menys, portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
3: Vale.
2: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
3: Doncs...
2: Ara, Pakistan,
3: des
2: no?
3: Des d'aquí... Seria... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan, he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen, i fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan, després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera, no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalaies Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud per pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
2: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
3: exacte.
2: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a...

0: al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil, difícil de dir. Però, bueno, abril, abril, maig, potser, sí. No ho sé.
1: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial, algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no, no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
0: Tajikistan és un país que abans d'entrar jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors que tot et venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que, es, que acaben en Estan són iguals i no, no és així. Tajikistan no és un país molt, molt islàmic. Són musulmans, però són, són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes, un dels països amb la mitjana de muntanyes més, més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, eh? Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar ja una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, sí, molt, molt sorprenent.
2: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica les, els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
0: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa, llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Crec que és impossible que funcioni. Diré que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies perquè pots... Estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I bueno, també et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però bueno, també anant sol coneixes més gent perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes i la gent s'adapta més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol.
2: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, alguns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un... no sé com li diuen, un morburú, sí, com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí, altres que anaven corrent, però caminant n'has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
0: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que no feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. No, mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Price, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent, i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Els he hagut de trobar a posta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar buscant, entre cometes.
2: Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns amb bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, que tal, agafem amb bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
0: Clar, tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers que van l'únic a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer. sinó només ho va gent a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser

0: Jo per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Bé, igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la... que està envoltant de dos mostres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig...
0: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
1: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos mostres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
0: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó i poca cosa més. La veritat és un país que té molt poca cosa. És que ni el turisme és potent allà.
1: A veure si a través...
0: També ho fan aposta, perquè tenen ja un visat per anar, vull dir que ja...
1: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert això? Tu has passat per allà?
0: És el... No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... no és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac. I bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses, llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va assecar. Una de les desastres naturals més grans de la història, diuen.
1: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda
0: bueno,
1: nostra...
0: Bueno, perquè ja fa molts anys.
1: Ah, vale.
0: Ja fa molts anys, sí.
1: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. Uh-huh. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
0: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i, buah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita, la fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
1: Bueno, així passa acumulant greixos, pel que pugui passar, sí. No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
0: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no?, també allà. Doncs després del dinar amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
1: No estava carregat, no?
0: Suposo que no. Però pesava, ostres, pesava.
1: Sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos, els ruskis, no?
0: Jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
1: Home, si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
0: Té tota la pinta, sí.
1: Portava baioneta o no, sense baioneta?
0: Sí, Ah, tenia la baioneta sobre.
1: Sí, o sigui, sí, sí. Estava pres per la, per l'atac, no? Per fer-lo servir, no?
0: Era arma de guerra, arma de guerra.
1: Sí, sí, sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
0: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors, a veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
1: No cridava, vale, vale. A ti te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
0: Això,
1: no?
0: Això diuen.
1: Diguéssim, allà has d'anar una mica en precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
0: No sé, jo a priori no crec, o sigui, que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, als estrangers que van a peu amb bicicleta, els hi posa una escorta i és una mica agòbil, però bueno, ho fan per seguretat.
1: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
0: No. M'ho van preguntar.
1: Ah, t'ho van preguntar.
0: M'ho van preguntar, perquè vaig anar a molts països, clar, el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir
1: que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista i...
0: Puguis... No només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista... Malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
1: Sí, sí.
0: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa, clar, no sé. Clar.
1: Que siguis influencer...
0: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
1: Ah, això, clar,
0: no
1: que anava
0: tampoc,
1: a dir.
0: Perquè però tampoc... és el mateix, jo crec, que periodista, no?
1: Algú semblat, no? Diguéssim.
0: Sí.
1: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora... I, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura, o d'exemple, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no?, diguéssim.
0: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, suposo que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
1: Sí, sí, a la Índia segur, a Pakistan sí que dubto que sigui democràtic, no sé,
0: jo dubto, també.
1: No tinc ni idea, deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb oli, no?, que es diu. Molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: I, a veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per lo que ve?
0: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i hòstia, si tota la volta món a fer vols com Tajikistan seria molt dur, però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, estic bé, sí, en general no tinc cap queixa i crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
1: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat d'ells quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui, mira...
0: Fa.
1: Estic a Tailàndia, però pues, em queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió... Sempre pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
0: Sí.
1: Diguéssim, estic molt agobiat.
0: I de fet ho vaig fent, vaig parant.
1: Vas parant, però què pares? Un parell, 3 dies? 2-3 dies? Més o menys? Quan és...
0: Pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar 3 setmanes.
1: Tres setmanes?
0: A Xòxia vaig parar una setmana... ara estic parant, no? ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
1: Vale, bueno, vale,
0: sí.
1: Vale. Sí, sí, sí, sí.
0: És necessari, és necessari.
1: Uh-huh. Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
0: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
1: clar,
0: i per això... Però
1: clar,
0: sí, veig que ha augmentat bastant ara.
1: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira, quan més tingui millor, però...
0: Exacte, la quantitat que tinc ara mateix està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix està molt bé.
1: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
0: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
1: Déu-n'hi-do.
0: I al YouTube, 29.000.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
0: Sí.
1: No? Exacte, exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
0: Sí.
1: Sí, no?
0: Sí, tinc amics amb els que parlo sobre. Sí, sí, sí, sí.
1: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
0: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... I explico una mica, després tinc el podcast, Tan Falses i Marim,
1: vale.
0: I també cada dimarts o dimecres, doncs, mitja horeta fent una mica de resum de la setmana.
1: Sí, sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any i mig o una cosa així, més o menys?
0: Sí, por ahí, dos o així, sí, però vaig viure a Terrassa. Però... Algunes penses que soc de Terrassa, però no.
1: Ah, és el que anava a dir, has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era... Com
0: l'alcalde, no?
1: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
0: Raül
1: aquest...
0: Romeva.
1: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
0: Ah, ell va dir que era de Terrassa? Pues, no, Sant Espluga, sí. Vull anar repetint sempre, perquè...
1: Ho has de dir,
0: eh? El diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, és igual, saps?
1: Sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més avui que és la Festa Major, vull dir que... Està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
0: No, silenci res, eh?
1: Ah, no?
0: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
1: Hòstia.
0: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
1: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
0: Crec que un milió, aproximadament.
1: Clar, déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
0: Doncs això deu haver passat aquí.
1: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí.
1: Perquè, clar,
0: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
1: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així orientals.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: A veure, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original, o sigui, durant més de 2.000 anys Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Mm-hmm. Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
1: Sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
0: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cort d'Aventura, com si els edificis posin de cartó pedra. Uh-huh. I està guapo, és maco, però fa pena perquè si tu saps la història, saps que no és real, això.
1: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...?
0: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts, però no... A Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Uh-huh. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
1: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
0: No m'he trobat allò... No.
1: No, no.
0: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
1: Clar, clar, clar.
0: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant?
0: No, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
1: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
2: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, l'hi has fet?
1: Ja està.
2: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
0: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
2: Sí, clica el vídeo i tanca.
0: I per això han augmentat les visites.
2: Ah, doncs no...
0: Això és el que fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant,
2: clar.
0: Sí, que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
2: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar,
0: exacte.
2: És veritat que algun vídeo l'he obert més d'una vegada per errada.
1: Clar.
2: Sí.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Val. Doncs això.
2: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
0: Va ser molt emocionant, sí.
2: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
0: Gràcies.
2: El barret nou m'agrada molt.
0: Mira, a mi quan el vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, tapa molt, m'agrada.
2: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
1: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
2: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
1: La Volta al Món a peu. Dia?
2: Dia, avui quin dia és?
0: 294, crec.
1: 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
0: No sé segur.
1: Te fots una paella, ja? Una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal o així? No tens cap problema, no?
0: I tant.
1: Vale, doncs ja parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
2: Una abraçada.
0: Okay.
1: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
0: Una abraçada a tots. Una abraçada.
1: Adéu, gràcies.

0: Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. La gent està molt engrescada amb la, amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell regarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
0: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu, doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
0: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
2: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis sí que els podeu trobar. O contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
0: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
2: Sí.
0: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
2: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a la Olga,
0: doncs
2: que
0: vinga,
2: també són d'Esplugues.
0: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia,
2: sí.
0: Val? I gràcies.
2: A tu.
0: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
3: Hola, bones, què tal?
0: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
3: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
0: Molt bé. Hi han pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
3: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
0: Per exemple, aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
3: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talismà.
0: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
3: Exacte.
0: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
3: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
0: Sé que n'hi ha una concreta que té protecció.
3: Sí. Totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
0: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
3: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc bruixeria nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
0: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comanda online?
3: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
0: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
4: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles. I com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús en la part pràctica, per donar-los el sopar, es queden flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra, sí, tota és de titelles.
0: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè el meu fill, agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
4: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets, i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions, i és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
0: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
4: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat, encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, sí, allà encara li diuen els putxinel·lis.
0: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit,
4: sí.
0: Que això encara és més interactiu, perquè sí. Tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
4: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
0: Les feu aquestes, vosaltres?
4: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
0: Per tant, seria com una col·lecció.
4: Sí,
0: jo, no és una titella, és una col·lecció de del conte.
4: Els fem de quatre personatges, són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Pues la llegenda de Sant Jordi posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, pues el Patufet, per exemple, hi posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la caputxeta, la Rínxols d'Or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
0: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires, aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i si us poden fer tant seguiment com comandes.
4: Exacte.
0: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
4: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellespuma@.
0: Val. Seria això, l'arroba al davant i té ja espuma.
4: Exacte.
0: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja si un cas torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara.
5: A la Gina i les seves amigues, l'Ari, l'Edurne, l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
6: Jo deia els exiliats.
5: Exacte, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any, de vegades realment som super amigues però no ens veiem durant tot l'any i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
7: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any per això.
5: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
8: Ens aixequem i anem cap a la... Ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
9: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè és un punt de trobada anual amb tot de gent d'antanyo, que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa i és com un anca anual. Així.
8: La veritat és que és molt xulo, perquè jo que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el tiempo des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
5: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
8: Exactament.
5: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
10: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps i, aquí hi ha un grup de gent que, vam crear espais una mica, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament i com són les festes populars i, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
5: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
11: Bueno, molt bé, no sé. És... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
5: Però també havies estat diable.
11: Sí, també, sí, sí.
5: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
11: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
5: Ah, imagina't, eh? Encara se sap sí. La lletra, fortíssim.
8: I els diables quan surten, avui?
5: Avui a la nit, no? A la nit.
8: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
12: Pol.
8: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
12: Estic bé, bastant bé, sí.
8: Que ets primera, segona, tercera generació de... què? De mestizo, de híbrid...
12: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
8: Carai, veniu del País Basc a la festa.
12: Sí.
8: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? El que passa és que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
5: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
13: De Vilada.
8: On és Vilada?
13: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll, és el primer poble.
8: A prop no, eh?
13: A prop de Berga, sí.
8: No, a prop d'aquí.
13: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
8: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
13: Sí, sí, sí, bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
5: Sí, és d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem i ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any
13: sí.
5: I ens tornem a trobar i ostres, tu faltaves l'any passat i és sí. Com un moment...
8: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i part de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
14: Iñaki.
8: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
14: No, perquè jo sóc del País Basc.
8: És el País Basc. I has vingut al País Basc?
14: Eh?
8: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
14: Vaig vindre el dijous.
8: Vale, però has vingut amb excusa.
14: Les festes, sempre.
8: Veieu el moviment?
5: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
15: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
8: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
5: Aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
8: 10 del matí.
5: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs, com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
8: Molen, molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
5: Visca!

0: On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Robert Brilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, som d'aquí, eh? No.
1: Sí? Sí. I tu de on eres?
2: No, jo en Barcelona. Soy la tia, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Buenísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito, la verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los, ¿cómo se llamaban? Los Currafox.
4: Los Currafox,
3: sí.
4: ¿Que fueron ayer por la noche?
3: Sí, y hoy por la noche creo que también son.
1: Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente, a toda la gente que conocemos.
1: Ay. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama mercado medieval. Y mercado medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City. Para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Ay, no, tú no, tú no, tú no. Ay, qué vergüenza. En directe per Esplugues FM. Què us està semblant la festa?
6: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests són més... estan més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona.
6: La segona, sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, sí, sí. M'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. Ai, que riu, que riu, que riu. Què tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
7: Adéu, bona festa major a tothom.
1: Igualment. Un petitó. Ah! Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí, sou d'aquí d'Esplugues. Els dos.
8: Però que de Sant Jordi. Jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo.
7: Jo que no.
1: Te hablo en castellano.
8: La conclusió. Soc rifenyo i vinc a Poble Veí.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: Oh, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va amb la sabata del Ball de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. És la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes a tu? No.
7: Perquè no amb el camp.
1: Molt bé, oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
0: Ah, ens faràs venir gana, eh?
1: Un altre que té formatge, solis, embotits...
0: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
0: Sí.
1: Veniu, veniu aquí. Demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 2:45 i des de 5:45, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Totim, totim, totim. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
9: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
9: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
9: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
9: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens, per exemple aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles, i això la veritat és que es fa molt de poble amb això, i està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals, aquest al ser de l'oest doncs és diferent, està també molt xulo, i pels petits doncs la fira també. No toca més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
10: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
11: Els diables.
12: Has apuntat a la colla
10: de diables?
12: Sí. Sí? Sí. Vas
10: sortir
12: allà
10: a la nit?
12: Sí.
10: Ostres.
12: I no fa
10: por,
12: perquè a mi em fa una por.
10: No.
12: No cremen. Què? No cremen les
10: espumes. No, depèn. Si
1: portes
10: tratxa, no?
1: Clar. És que jo aniria sense tratxa i això no pot ser, oi que no?
10: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí i si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
0: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
0: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant.
2: I els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Zarzaparrilla, poca.
2: Molt poca zarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò es entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, no, estem contents. Ens agrada aquesta època. Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entén?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica, sí. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic. No, estaven més als salons i poca més. Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira... És el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més. Doncs mira, me l'apunto i per demà me'l miro. Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio.
3: Ah, mira, goita, doncs no ho sabia pas.
1: Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què? Que
2: he rebaixat
1: el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
1: Dili 6 dedos. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
4: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o a lo millor una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia

un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer d'Alegria faia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les plugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom amb els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre de tota la vida i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60 a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i esmerçava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot asques grossos, en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens se'n feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corríem per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i encomanant el riure a tothom la xaranga. Ells seran color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar licors a la pinyata, a veure com caïen les caramels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet, i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble. I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a Alavens, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la festa major. L'Avens era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop

Llavors la posava en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc al tren de la bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartits a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El terra feia xits, sonava la música de l'època, tot drat per aquells altaveus grans, i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a...

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clares Plugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sírex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica Orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així, gairebé sense adonar-nos, em va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble, transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rock més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment el poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafaven algun espectacle o event. Ara escoltarem ara un d'aquests temes del 90 que van cantar los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi d'alet, els vermuts fantàstics al bar de l'Avens, els cotxes de xoc a la plana i el castell de fots d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar al cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poco de todo y algo más, Esplugues FM, os dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Doncs mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la Festa Major funcioni bé.
2: I petardos.
1: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar. Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers, i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
2: I tant.
1: És el grup de tambors.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra, que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan, eh?
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí, sí.
0: Sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mira, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, menys que jo no estava, però sí, pues aquí... Sí.
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. N'hem menjat menys. Perquè l'any passat, el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu... Sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè... no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. Anem a desplaçar-nos ara, tornen una altra vegada els timbalers, anem a desplaçar-nos una miqueta cap al Robert Brilles, a veure quines són les activitats. Et passo el micro i tornem d'aquí un parell de minuts.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Avui us parlarem de l'AMPAL, una entitat d'aquí d'Esplugues de Llobregat, que són els amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. I per parlar d'aquesta entitat tenim a la Mercè Vidal. Bon dia, Mercè.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, m'agradaria que ens expliquessis què és l'AMPAL i quina finalitat té l'AMPAL, quan es va crear l'AMPAL.
5: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent doncs es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués doncs uns coneixements més amplis a nivell cultural.
4: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que forma part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
5: Sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, una mica més, de socis que paguen una quota bastant podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a, bueno, a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, o i que llavors, doncs, és clar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'Ampel es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades. Per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té a l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per altra banda, aquestes sortides, quan organitzem les sortides, doncs, tenen un al·licient, que és, doncs, que anem també a dinar amb algun restaurant, i que es crea també un clima, doncs, d'amistat i de coneixences.
4: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida a l'agenda. Us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament, i també tenim una pàgina web. No patiu, que si poseu Museu d'Esplugues al Google, trobareu ràpidament aquesta pàgina web de l'entitat. I també tenim un correu electrònic, que és esplugues.ampel@gmail.com. Mercè, estem parlant molt de la ceràmica, de que l'entitat neix per donar suport a aquests museus. Anem a parlar dels museus. Tenim el Museu de Can Tintorer i el Museu de la Rajoleta, i anem una miqueta a diferenciar en què consisteix cadascun d'ells i les activitats que es programen.
5: Bé, el Museu de la Rajoleta, el Museu de Can Tintorer, el que es fonamenta és amb una col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció del Salvador Miquel, doncs també té peces que provenen d'altres col·leccions o que han pogut ser adquirides. Això pel que fa al museu. I, per altra banda, el que hi ha és els forns de la Pujol i Baucis, tot el centre industrial, que va ser molt important perquè en el període doncs, del modernisme va donar una gran volada en la seva producció. Aquí participaven arquitectes de gran renom, el Puig i Cadafalch, el Gallissà, el Domènech i Montaner, i això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà a mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem doncs, que hi ha coses de l'Aragai.
4: El que sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que la zona on estem, d'aquí, d'Esplugues, Sant Just, Hospitalet, hi havia bòbiles.
5: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa, i això afavoria que hi haguessin bòbiles. Si jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial, i abans de construir-se doncs, tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs, hi havien camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes, que hi havia coves i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà i de Collblanc, també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, la que es deia aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ara doncs més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal.
4: Sí. També hi havia una molt propera aquí a la Masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gallissà per fer una miqueta de memòria del que va haver-hi allà.
5: Exacte, sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
4: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les Carbes Marguerí o... hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues i considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent, també hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment.
5: Home, això, aquesta riquesa evidentment existeix i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets arribar aquí i poder gaudir doncs, d'aquesta coneixença del territori.
4: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
5: Exacte, sí, sí. Home, nosaltres, Ampel, també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals, sí. Doncs també, que ara és on hi hauria el centre aquest Finestrelles, no? aquest centre comercial, sí. Doncs just a Can Rigal vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
4: Està bé. Tenim la rajoleta, en el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem, desapareix.
5: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. I justament aquest any el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet. i era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar primer del senyor Pujol i Baucés, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons arrel de l'Exposició Universal de 1888, i per altra banda de la riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns, i això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres a Breda, o sigui, tenen aquesta diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament, un a un, i que poguessin, doncs, fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa, que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica. Però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire, es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç de que nosaltres tenim un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista, doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats. I ell, doncs, es va brindar a poder potenciar aquests estudis. La via de les beques no va donar resultat, i llavors vam passar a fer publicacions. De manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel, que són, bueno, uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és, ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica, diríem, que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns, però que, clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
4: Doncs un projecte molt engrescador.
5: Exacte.
4: Molt, molt ambiciós, alhora.
5: Sí, sí, sí, també és veritat, és ambiciós, però crec que en podrem, doncs, tenir un resultat. Això sempre passa, que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps, que s'estudia, bueno, s'elabora, i intentem llavors, doncs, donar-ho, posar-ho a l'abast, i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria, doncs, que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués, doncs, unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
4: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh? Sí. Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
5: Home, som els amics de la ceràmica, o sigui, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya. Vale. I hem assistit a algunes conferències que han agrupat, doncs, això, museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer, i que han participat ells, doncs, amb algunes coses que hem organitzat nosaltres. Uh-huh. I al mateix temps assistim també a allò que ells fan. No?
4: Munteu la Fira de la Ceràmica?
5: No, no, no. Això ho fan ells.
4: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
5: Exacte, venen aquí a Esplugues. També hi ha una vegada, no sé si cada X temps, doncs que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades, sí. I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, doncs aquests que són molt més especialistes es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats però que atrauen molt també, atrauen molta gent.
4: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podríem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podrien destacar.
5: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi han algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues, i que sempre és una idea que hem tingut doncs, de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
4: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
5: Exacte, sí, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles, aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts que eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on la gent que vivia allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després doncs, és a Horta, és anar a la zona d'Horta, sí, de Barcelona.
4: Allà hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safreig.
5: És aquest, del carrer Sant Llorenç.
4: El del carrer Sant Llorenç.
5: Exacte.
4: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu,
5: La publicació, les sortides, el fet de, sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Baucis.
4: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.
3: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització, que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estàvem més bé dintre de l'Avenç i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem bàsicament ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entri en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem. No sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix has de tenir els braços d'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres, i si en balles 9 que es ballen a cada ballada o 35 o 40 que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això, què és el de repartir, en què consisteix.
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer, és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posat en forma?
1: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los al·legats, se't cansen. però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser, no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: To dream the impossible dream, to fight.
3: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàleg sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàleg sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàleg sota la sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
8: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, el Marroc, a Ceuta, ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, doncs, bueno, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació i que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemen, David Minoves, que ens farà una introducció el tema, sobretot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
7: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix l'espai Diàleg sota les sorres podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàleg sota la sorra i com vareu començar.
8: Diàleg sota la sorra és un, bueno, un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobre tots els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant doncs, allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa i que, bueno, sobre, amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, poc a poc, més enllà de la sensibilització, a poc a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, que ens centrem bàsicament en tres països, diem, que són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan, són tres països, tres nacions sense estat, que fa molts anys que estan en conflicte i que creiem que són, bueno, que són importants de que es visibilitzi aquest, la seva situació. Això no vol dir que només parlem d'aquestes tres nacions, sinó que parlem una mica de tot. Hem parlat de Cuba, hem parlat del Congo, hem parlat de Colòmbia, hem parlat de moltíssimes coses en aquests 12 anys i de moltíssims països i conflictes.

0: fent cooperació directa.
1: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de diàlegs sota la sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra al professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
1: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: igual que tu.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: impossible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Hola, bona nit i benvinguts de nou al Sònica. Aquesta nit amb Sergi Felipe, saxofonista, en principi, ell potser dirà que és més coses, però de moment el tenim com a saxofonista, i fundador del segell discogràfic Underpool. Bona nit, Sergi.
1: Hola, bona nit.
0: Bé, per començar aquesta vetllada, escoltarem un tema del teu últim disc, Last Whisper, que es diu, el tema en concret, Natación Sincronizada.

0: Bona nit, Sergi, de nou. Aquesta vegada sí que et podrem escoltar en profunditat. El Sergi, hem de dir que és un músic molt, molt actiu en l'escena catalana, no només com a músic, que ha fet les seves produccions, és la sèrie Whisper Songs.
1: Sí, correcte.
0: I a més com a fundador i en aquest moment codirector del segell Underpool, un segell que, segons ens explicava, ja té més de 40 referències.
1: Així és, sí, sí. Bueno, jo soc saxofonista, com bé deies, i em dedico a tocar i sempre m'hi he dedicat. Soc d'aquelles plugues, aprofito per dir-ho.
0: Sí.
1: I bueno, a partir del moment que vaig començar a treure les meves pròpies publicacions, em va sorgir l'assumpte del segell discogràfic, no? Que molts cops ens passa als músics quan volem treure un disco, no? I bueno, el primer disc el vaig autoeditar, el meu primer disc, el 2011, i a partir d'aquí, i arran de que també tinc a l'estudi de gravació Underpool, doncs vaig decidir crear la discogràfica també amb el mateix nom. I des del 2013, que vam publicar el primer, doncs fins ara, que ja en van uns 45.
0: Això vol dir 2013-2020, uns...
1: 6 anys, sí, no? Si no m'equivoco.
0: No, i la quantitat de referències per any?
1: Si no arriben a 10, si fas la divisió, però bueno, sempre estem allà a prop del quasi 10, 8-10 referències per any, que són moltes.
0: Sí, són moltes, una al mes, pràcticament.
1: Exacte.
0: Perquè Underpool, qui és Underpool en aquests moments?
1: Underpool, ho diguéssim que ho vaig fundar, com deia, el 2013, i cap al 2015 no m'esperava que entre els músics, entre el públic i la crítica, pues, la cosa estigués tan benvinguda, i la cosa va anar funcionant i anava creixent. Llavors no podia jo portar-ho jo sol, i parlant amb un molt bon amic, el Pep Mula, també músic, bateria.
0: Després el sentirem. Mm.
1: Doncs ens vam decidir posar els dos i portar-ho entre els dos, que així arribaríem a més llocs.
0: De fet, sou dues persones.
1: Dues persones.
0: Bueno, FM és una persona.
1: Sí.
0: O sigui, principi sí. No hi hauria problema. Seguim escoltant aquest darrer disc de Sergi Felipe, que es diu Last Whisper, uh-huh. El darrer sospir, esperem que no sigui el darrer sospir d'Underpool,
1: no.
0: Amb la cançó que es diu Catatònic.

0: Això era catatònic de Last Whisper, que ens comentava el Sergi, que és un final d'etapa, perquè sí, hi haurà un canvi de grup. Qui hi havia en aquest grup?
1: Sí, Whisper Songs era aquest grup que va començar el 2011. Vam gravar el 2011 el primer disc, el 2013 el segon, i el grup hi ha l'Hugo Astudillo, sexual, l'Alfred Artigas, a la guitarra, el Marc Cuevas, baix, i Òscar Domènech, a la bateria. Sí. I hem gravat tres discos. Aquest tercer, que ha sortit aquest any, bueno, aquest any passat ja, 2019, és una mica el que tancava l'etapa d'aquest grup.
0: Perquè es pot parlar d'una estètica underpool?
1: Es pot parlar del que vulguem, però de vegades, més que hi hagi una estètica, és que la van creant els propis discos que van sortint, no?
0: Sí, però sí que hi ha uns elements comuns, no?
1: Correcte, sí.
0: O sigui, per exemple, no hi ha música vocal, tot és música instrumental, les formacions són acústiques, excepte el piano elèctric o la guitarra elèctrica, i després és un tipus de jazz, no? És un jazz...
1: És un jazz molt... Bueno, molta gent ens ha relacionat amb el West Coast o així, no? I inclús també de gent que també ho relaciona amb el lloc, no? Amb l'espai i el clima, que pot ser un Barcelona, amb el que podria ser un Califòrnia en algun moment també, no? És la Califòrnia europea o el que... I sí que hi ha un denominador comú, que és que intentem que tots els discos siguin de música original i no d'estàndards. No per res en concret, perquè els estàndards ens encanten i algun disco sempre colem d'estàndards, com el solo del Jaume Llombart o algun que ens sortirà aquest any. Però aquest és un denominador comú bastant important. Música vocal, hi ha certa música vocal en el catàleg, però és veritat que no n'hi ha molta, també perquè costa més també trobar gent que faci dintre d'aquest estil música vocal original, no? I no siguin estàndards. Però bueno, està clar que s'ha anat creant una estètica amb el temps i l'anar traient discos i una de les parts més difícils, que sempre és triar discos, no? Quin disco treus, quin disco no treus. Nosaltres, la veritat és que si ens dediquéssim de ple i tinguéssim més temps, trauríem encara més discos, perquè hi ha molt material que està molt ben fet i tenim molta sort per això. Però sempre al final has d'acabar triant quan no tens temps i no pots treure-ho tot, no? I al final això és el que ha creat l'estètica una mica, que es podria dir, underpool.
0: Bueno, i jo diria que també és una quantitat de músics que estan sortint a l'escena catalana cada any, any rere any, que venen de l'SMUC, que venen del taller de músics, i que realment underpool té una funció i ocupa una necessitat.
1: Sí, molta gent ens ha dit, i de vegades al principi nosaltres no ens donàvem compte, però molts dels discos que traiem i que traiem són de gent que fa el seu primer disc, i són gent jove, i són gent que sí que ha passat per escoles d'aquí o de fora d'aquí també, i sí que té aquest punt del jazz més actual o més de la cosa que està passant ara mateix.
0: Tots seguint amb una altra producció d'Underpool, escoltarem el disc de Jorge Abadías, el tema At Oscars.

0: Bueno, hem escoltat At Oscars, que és, forma part d'aquest CD que ha publicat a Underpool Jorge Abadías, i escoltàvem el saxo de Sergi Felipe. És estètica Underpool, 100%.
1: Totalment.
0: És un quintet, baix acústic, guitarra elèctrica, saxo tenor...
1: Sí, sí, sí, és estètica Underpool total. Però també és veritat que aquest disc té moltes formacions, perquè no tots els temes toquen els mateixos músics, i som tres saxofonistes, tres contrabaixistes, i hi ha altres temes que se'n van més d'aquesta estètica, i bueno, hi ha també altres discos que se'n van, per exemple el de Marc Cuevas, que és música electrònica un 80%, però bueno, són discos que, tot i no tenir l'estètica pura, estan allà, no?
0: Sí, sí. Sí, vosaltres amb el Pep Mul es trobeu un cop al mes i dieu que tenim aquestes propostes.
1: Sí, bueno, parlem de moltes altres coses, però, i avui tenim reunió, de fet, però hem tingut reunió. Però sí, anem per aquí, intentem trobar propostes que ens arriben i altres propostes que nosaltres produïm des de zero, no?
0: Però són tiratges curts, feu 500, 1.000 còpies.
1: Són tiratges curts, sí, sí, de vegades més curts, tan curts com, quasi diria, edicions limitades.
0: No? I on es troben? On es troben aquests CDs? Perquè...
1: Es troben a Discos 100, per exemple, una gran botiga de discos de Barcelona, que està al barri de Gràcia. També els trobeu a la nostra web, que es poden comprar des de la web i fem en tots els enviaments. I, evidentment, en tots els concerts que es van fent del segell i dels artistes.
0: És una difusió limitada.
1: Sí.
0: Arribeu a nivell internacional?
1: Venem fora d'aquí, de vegades més que aquí, però venem des de la nostra web. No venem a través de distribuïdors ni altres tendes, perquè no surt a compte, no?
0: Diguéssim. Sí, perquè es queda en un marge, que és el petit marge que podríeu tenir vosaltres.
1: Sí, i bueno, que també les tendes de discos tampoc no agafen tots els discos en físic, perquè sí, és que el disc en físic cada dia es ven menys, no? Sí. I fins i tot ens hem plantejat de deixar-lo de fer.
0: Sí.
1: Però no, el seguirem fent.
0: Però el disc està en decadència, en teoria, però els músics continuen fent discos perquè ho necessiten. I ara escoltarem del teu, el codirector d'Underpool, Pep Mula, que té dos discos publicats.
1: Correcte.
0: I és un compositor molt inspirat, amb temes que tenen molt de cançó, i escoltarem en concret Antàrtida.

0: Estàvem escoltant Antàrtida, del segon disc, penso, de Pep Mula, sí, que té una estètica lleugerament diferent perquè no és tan jazzy, no? És més melòdic, són més cançons, és com una atmòsfera.
1: Sí, aquest disc ha tingut molt bona rebuda i l'altre dia sortia una crítica en un blog internacional bastant important i la veritat és que sí, és un disc molt especial, molt especial. Mm.
0: Perquè ell és bateria, però aquests bateries compositors que tenen... Les bateries compositors a vegades tenen un rotllo una mica diferent, tipus Billy Cobham o tipus...
1: Correcte, sí. Digue-li des de Billy Cobham fins a David Chirgu o Carlos Falanga, Pep Mula, gent d'aquí també que... bateristes que fan músiques i que normalment és cert que tenen un punt de vista que, bueno, ve des d'un altre angle, no?, clarament, i això és molt interessant.
0: Ell què, compon el piano o...?
1: Bueno, això... crec que sí, però sobretot per el que jo sé, sí, el piano sempre és l'eina també, però li hauríem de preguntar a ell, li direm que vingui.
0: Direm que vingui, estarà convidat. I ara voldríem escoltar una altra producció, trobo que és una mica diferent, d'un grup que es diu Metri Nova, el tema Ten and Changes.

0: Era el grup Metrinova i el tema Ten and Changes. Parlava amb el Sergi Felipe de les dificultats que hi ha per la música de jazz al nostre país i del tancament de sales que diu ell, des de fa 20 anys que soc músic han tancat més sales que han obert. Això no té solució?
1: Bueno, no, jo no tinc la resposta a això, però segur que té solució, segur que n'hi ha. El que no sé és com, però el que fa falta, penso, és que sigui més fàcil arribar al públic i llavors es creï una mica més de demanda, no? Perquè clar, si no ofereixes, la gent no ho coneix, si no ho coneix, no ho demanda i llavors és aquest cercle, no? I bueno, nosaltres el que intentem fer és intentar arribar a més gent cada cop i bueno, tenim un mailing list, fem concerts durant tot l'any, fem uns laboratoris també mensuals i bueno, intentem fer una mica de divulgar aquesta...
0: En què consisteixen aquests laboratoris?
1: El laboratori és una cosa que fa ja 3 o 4 anys que estem fent. És un concert que fem un cop al mes a la Sala Robadors i convidem a un grup de músics a que es trobin a la sala una hora abans, que escriguin un tema i el portin pensant amb el grup que seran, i de 7 a 8 fan l'assaig i a les 8 i mitja fan el concert. I la veritat és que és molt increïble, perquè hi ha molta frescura i la gent, els músics s'ho prenen amb moltes ganes, el públic cada cop ho coneix més i va més. I surten coses molt xules, molt arriscades, a vegades també, evidentment, poden passar coses al directe, però és una música molt interessant. I és curiós perquè molts músics que no es coneixen, però que estan a la mateixa escena, s'acaben trobant aquests laboratoris, no? És una manera d'ajuntar gent diferent i fer una mica més de comunitat.
0: També parlaves d'aquesta marató que feu al Festival de Vic.
1: La Marató Underpool la portem fent també ja fa 3-4 anys i bueno, és una marató que va començar per fer una trobada d'una tarda llarga, diguéssim 4-5 concerts per celebrar l'aniversari del segell una mica o amb aquest sentit festiu, i al final ho vam acabar ampliant i ho vam proposar al Festival de Jazz de Vic, on ho fem des de fa 3 anys, i encara ho hem ampliat més, que ara convidem a un segell estranger a venir i després fem un intercanvi i nosaltres anem a tocar a la seva ciutat. L'any passat va ser a Berlín i bueno, va estar molt bé, va venir un grup del segell de Berlín, va tocar el festival d'aquí, vam estar fent altres concerts també i després vam estar nosaltres en diversos grups un cap de setmana tocant a Berlín.
0: O sigui, són iniciatives que pretenen, pues, eixamplar una mica el públic i eixamplar les activitats d'Underpool. I ara per seguir amb una altra producció amb el saxofonista Marcelí Bayer, a duet amb Antoni Saigi, dos músics molt actius a l'escena catalana.
1: Sí.
0: Petit Vals.

0: Era el petit vals amb Toni Saggi i el fill de Chupi, famós pianista, i Marcelí Bayer. Bé, parlant d'Underpool, estem davant d'una discogràfica ja consolidada, un projecte que té 7 anys, que dins del seu àmbit de treball agrupa una multitud de músics que hi han passat per aquí, s'ha creat una petita comunitat i desitgem que això vagi creixent.
1: Moltes gràcies.
0: Ara escoltarem un col·laborador molt proper a Sergi Felipe, que és el guitarrista Alfred Artigas, que a nosaltres ens agrada molt, i està en els teus discos.
1: Està en els meus discos, està amb un disco al seu nom, sí. El tema aquest és del seu disc,
0: sí.
1: I està també en altres produccions. La veritat és que és un músic que viu entre Barcelona i Cuba, i quan està a Barcelona està molt actiu i tots estem molt contents, i quan està a Cuba, pues, tots volem anar-lo a veure.
0: A tu t'agrada aquesta sonoritat sense piano, amb la guitarra?
1: A mi m'agrada aquesta sonoritat. Per exemple, el Whisper Song és amb piano, amb guitarra sense piano, i amb dos saxos, que també és bastant especial. Però sí, i sobretot quan la guitarra té un so més tipus el d'Alfred Artigas, per exemple, no? Un so més obert, no tan de guitarra clàssica de jazz. Diguéssim.
0: No és el comping aquest.
1: Correcte.
0: Sinó que és més obert, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Si t'agrada aquesta sonoritat, que el piano potser et marca més o...
1: Sí, el piano pot ser un instrument més, molt complet, però una mica, sí, que marca més els tempos, no? I que de vegades és difícil de combinar amb altres instruments harmònics, no? Posar guitarra i piano a la vegada sempre ha tingut el seu què.
0: Doncs escoltarem Ginza amb Alfred Artigas.

0: estàvem escoltant Ginza, un tema d'Alfred Artigas, d'aquest darrer disco. Ens deia el Sergi que l'Alfred Artigas viu a cavall de Cuba i Barcelona.
1: Així és.
0: I quan ve aquí l'aprofiteu i està molt actiu fent bolos i arrobadors.
1: Sí, gravant coses i tocant per diversa gent, sí, sí.
0: Sí, és un músic sol·licitat. Bé, ens ha passat de pressa aquesta hora amb el Sergi parlant dels seus discos, del Whisper Songs, d'aquest nou projecte que té, de grup que sorgirà, que no... Quin grup tens pensat?
1: Bueno, jo fa temps ja que en realitat que vaig tocant amb un trio que hem estat tocant l'últim any bastant, i bueno, de moment seguirem tocant amb aquest trio tot el que pugui perquè m'ho passo molt bé.
0: Que és saxo, baix i bateria.
1: Sí, és saxo...
0: És pianoles.
1: Exacte, sense instrument harmònic. Amb el Xirgo, amb el David Xirgo i amb el Masa Kamaguchi. I bueno, de moment anem tocant amb això també.
0: Bé, doncs ens despedim del Sergi Felipe i escoltarem per acabar un tema que és d'un disc anterior que es diu My Little Rechonchi. Bona nit.
1: Bona nit. Bona nit.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
2: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
3: A vosaltres per convidar-nos.
2: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
3: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
4: Sí, quan... podríem entendre que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, sinó que som un conjunt d'entitats.
2: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats. Eh?
4: Exacte, som entitat, sí. Som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
2: Doncs hem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
3: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
2: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
4: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
3: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
2: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
4: No, primer es va crear Santa Magdalena, bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Caselles i van tocar el babau, i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans, i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de gegants, i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista,
2: el Joan Amades,
4: el correcte, del costumari.
2: Que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
4: Clar, perquè ell és

0: l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
1: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
0: Correcte.
1: I comencem amb el mestre Marcel Caselles.
0: Exacte, entre el mestre Marcel Caselles, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no?, i va ser el boom. I paral·lelament és això, es van crear, doncs, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Caselles va dir, doncs, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, doncs trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
1: I creem aquest seguici.
0: Exacte. Eh? I llavors havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
1: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena, perquè de fet Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
0: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
1: Exacte.
0: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
1: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara, per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena el tret de sortida és el dia de la Santa?
0: Depèn de l'any.
1: Val.
2: Depèn de quan caigui, si és abans del calendari, de cap a setmana, després. Clar. Exacte.
1: Hem estat parlant de que la coordinadora ha format part, m'ha fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones, perquè clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent, gegants també són molta colla, eh?
0: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
1: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té força.
0: Sí, sí, sí. Eh? Per això et dic sí i no.
1: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
0: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
2: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
0: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
2: YouTube,
0: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure. Totes el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
1: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
0: Des de l'Ajuntament, sí.
1: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant. Els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també utilitzeu la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport, i per tant animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
2: Exacte, de fet sense les entitats no hi ha coordinadora possible, així que bàsicament és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i per tant trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumàvem un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les Esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
1: Qualsevol persona, espluguina com jo, que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable, i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
0: Sí, tenim la pàgina web, que és culturapopular.cat, i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles, i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
1: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
2: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí TIC Espluga Viva a la llista, que també forma part
0: de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
2: sí.
0: Demanem disculpes ja públicament.
1: Ja. És que jo soc de TIC, eh? O sigui que...
0: No. Però són tantes entitats que formem coordinadora, que ara així de memòria, no?
2: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre algú no s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no, i com anem una mica formant aquest dia.
0: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera, i Espluga Viva és encén la foguera.
2: Sí.
0: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
1: Per Sant Joan, sí.
0: Per Sant Joan. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora, i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot, per aquestes 1.000 i pico persones, no? Per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no? Veure les seves festes, no?
1: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos? Necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
0: Jo vull afegir dues cosetes.
1: Sí.
0: La primera és una crítica. Una Digues. Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. Tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
2: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
0: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris, fins i tot hi ha entitats que han de deixar local altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això, però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
1: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
0: En aquest sentit estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar amb aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
1: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
0: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser: això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
1: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
0: Recordes bé, recordem tot.
1: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
0: Sí, sí.
2: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en re o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
0: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
1: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
2: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
1: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
2: I com a poble també, vull dir que al final Exacte. Aquí passaven unes coses que són diferents d'altres pobles, i això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
0: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
2: Sí, cert.
1: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent, al meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
2: I que per sort hi ha fotografies que ara encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no? que ens portaven identitat. I hi ha algunes pues, que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
1: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
2: i tant,
1: i de per fet, seguir conversant.
0: Sí, sí, de fet he dit que en tenia dues.
2: I en tinc una altra.
1: Vinga, som-hi.
0: Vaig a la segona i després ja et dono.
1: Sí.
0: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
1: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més?
2: Sí, Alba? Ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles, doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
1: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
0: Moment ja et dic, està enfonsat a sota el calaix. I no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
1: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
2: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
1: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Casellas. Bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Bona tarda.

0: Veniu amb representació de la Crònica, que ja té 71. Es va fundar el 1950, si no recordo malament. Feu-me a mi memòria, eh?
1: 1950 és el primer any de publicació.
0: De publicació.
1: O sigui que es va fundar el 1949, o finals del 49.
0: Perquè revisant aquest llibre que tenim, que és Esplugues de Llobregat, monografia històrica, que es va publicar el 47, veiem que hi ha aquest buit, d'aquests dos anys, i podríem dir que la Crònica pren el relleu de lo que és la història d'Esplugues. En aquest cas seria una crònica molt actualitzada, trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi seria la Crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la Crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima, sobretot tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys. O sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la Crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i de funcions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats amb aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la Crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens n'enterem, les famílies no ens ho fan saber.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues de la Crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues, sí, @gmail.com.
0: És ben fàcil, eh? Si recordem, Crònica Vida Esplugues seria cbesplugues @gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
1: Sí, ve baixa,
0: de vida. Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
2: Sí, la seu censal, la seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la Crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys, per exemple, les receptes, no sé si encara les feu, les receptes, sí. Recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna e imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic i voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Ets que és el Miquel.
0: Ets el Miquel.
2: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut. Però mira, s'ha de fer cada crònica, ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms, normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin, els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
1: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina, i això és el que és important. Sí. I a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi, perquè ens representa, així sabem la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però sí que ens agradaria saber la gent que ens respon, i de fet pugem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Hi ha una certa competició per participar.
1: Sí.
2: Sí, hi ha una certa competició.
1: A la persona que ens envia les respostes, estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els hi responem donant-li les solucions.
0: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa: podeu enviar el llistat de les solucions a info@vidasplugues.com. Això és el que ens posa. I bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13. No sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, sí, o és sempre lliure?
1: És sempre lliure, el tema és lliure, i agafem les paraules que d'un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser, amb el número de Nadal, sempre agafem un tema nadalenc. Sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres de coses de Nadal.
0: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
1: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior, sí, i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
2: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. Ah. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
0: Sí.
2: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
0: Oh, és la persona... una abraçada per la Neus, des d'aquí un record molt sincer per la Neus.
2: És la persona que ens suggereix això,
0: sí,
2: i ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida. Des d'una modista fins a un noi jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins a gent molt gran. Però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos. I aquesta la cuidem molt.
0: Després també teniu una secció que també parla de les persones. És una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
2: Aquesta secció... curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt. Actualment tenim bastantes dificultats, perquè no tothom està disposat a obrir casa seva. I segons quin tipus de comunitat, diuen que sí primer, tipus la comunitat hindú, o la comunitat pakistanesa, o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí,
0: Sí que ho fan.
2: Va respondre, sí, molt.
0: Mira,
2: bé.
0: Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas, Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Tenim alguns exemples.
2: Aquesta és una que volem anar conservant, però en aquest moment hi ha dificultats. La gent, bueno, no t'obre les portes així com així, no és fàcil, però bé, la tenim i intentarem mantenir-la.
0: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, sí, lliure a casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
2: Bueno, això també, però, per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats,
0: sí,
2: però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior, és les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
0: Molt bé.
2: I creiem que hi ha moltes entitats que no aprofiten aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
0: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'Escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
2: No, feta per un alumne.
0: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí, a la mà que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
1: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
2: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells, i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
0: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
2: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
1: Està en combinació amb el grup d'estudis.
0: Clar.
1: El primer fulletó el vam fer nosaltres sols i el segon fulletó s'ha fet de concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
0: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista interior i exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
2: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
0: Els escacs, ja ho he vist.
2: Amb un gran nivell.
0: Molt bé.
2: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
1: I el futbol també col·labora. El futbol també col·labora. Voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha els esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres, donant-nos articles i per fer-ne publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
2: patinadors,
1: de tot tipus,
2: patinadors,
1: i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
0: Per tant, si ens està escoltant algun esportista, recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
1: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
0: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats, n'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
2: I els arbres d'Esplugues.
1: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador, de Barcelona,
2: que ens va obrir el seu casa seva,
1: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs de la Forja,
0: perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats amb motiu també del vostre aniversari, en veu fer un al Brilles
2: 70.
0: Però n'heu organitzat algunes d'altres.
2: Sí, sempre ha tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada per, dos mesos.
1: Per celebrar el 70 aniversari.
2: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer. I,
0: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
2: Sí, senyor.
0: Abans de la pandèmia, 6 mesos abans de la Covid.
1: Per celebrar els 70 anys de la premsa local.
2: La nostra, que érem nosaltres, clar. Va venir gent molt interessant, sí.
1: Va venir gent de la premsa local de Sant Just, gent de la premsa local d'Arenys
2: i
1: del Pont d'Esplugues,
2: el senyor Eduard Sanz.
0: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
2: A l'equip central motor som 10, no?
1: Sí, som 10 persones, que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí. Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa el treball d'impremta.
2: Tenim el Consell.
1: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que es dediquen més al treball concret de maquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta, que també porta una certa feina.
2: També tenim uns col·laboradors fidels.
1: També tenim uns col·laboradors.
2: Sí, això és molt important, eh?
0: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen d'anar de les xarxes socials, perquè, clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. Uh-huh. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
1: Sí.
0: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
1: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006. Uh-huh. Que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una, porta un cercador també,
0: sí.
1: Qualsevol tema es pot buscar i dins d'aquest, des del 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
0: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
1: Sí, sí,
2: estan tot, últims anys no.
1: Del 1950 al 2006.
0: Val, doncs diré la web, que és Xac, acabat amb C de Catalunya, X, a C, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
1: Exactament.
0: I després també tenim el Facebook i Instagram.
1: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats, sí. Només amb el paper. I hem volgut, ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més i
2: però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir, jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar si vols cada dia, i nosaltres anem més lents perquè la revista és més lenta.
0: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
1: Sí, però a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i potser ja ha passat. Però bueno,
0: però ja ho sabem.
1: Nosaltres donem constància de què ha fet, per això ens diem crònica. Fem una crònica dels fets que han passat als Esplugues o que pensem que passaran als Esplugues.
2: Ens agradaria,
0: Però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys i n'havia tingut més. Per tant, és una crònica, però que em queda a mi per sempre.
1: És un arxiu, sí, és un de les arxiu. Coses que passen als Esplugues.
0: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa, poder trigaria una estona. I això ho tinc a casa amb un prestatge i ho tinc al moment. I només he de buscar la data i el que justament m'interessa.
1: Sí, sí.
0: Oi?
1: Sí, perfectament, no, perfectament.
0: Això,
1: perfectament.
0: Hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs. Per celebrar el 70 aniversari veu fer un...
2: No és creació poètica.
0: No.
2: No, és un concurs literari.
0: Això, concurs literari.
2: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure. Un nivell força acceptable, jo diria que bo, perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més plural.
0: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic que heu dit abans,
1: el mateix correu electrònic de cb-esplugues@gmail.com, demanen la subscripció,
0: sí.
1: Es pot fer subscripció, nosaltres es posaríem en contacte amb la persona.
0: Quant val la quota anual?
2: 20 euros.
0: 20 euros.
1: 20 euros són 5 números en tot l'any.
2: I el
1: calendari.
0: No sé si em deixa alguna cosa que volguéssiu
1: afegir.
0: Jo voldria
1: demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ella expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses. I que estem oberts a fer-ho.
2: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
0: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, estem aquí a l'Avens.
2: Exacte.
0: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, l'Avens. Nosaltres, finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avens. Per tant, el nostre vincle és molt estret. L'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Esther, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
2: Exacte, sí, sí.
0: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Udina. Fins la propera. Sí, bona tarda.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàlegs sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàlegs sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàleg sota la sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
3: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, al Marroc, a Ceuta, no ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, doncs, bueno, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació i que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemens, David Minoves, que ens farà una introducció al tema sobre tot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
2: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix l'espai Diàleg sota la sorra es podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàleg sota la sorra i com vareu començar.
3: Diàleg sota la sorra és un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobre tots els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa, i que, bueno, sobre, amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, poc a poc, més enllà de la sensibilització, poc a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, que ens centrem bàsicament en tres països, diem, que són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan, són tres països, tres nacions sense estat, que fa molts anys que estan en conflicte i que creiem que són, bueno, que són importants de que es visibilitzi la seva situació. Això no vol dir que només parlem d'aquestes tres nacions, sinó que parlem una mica de tot. Hem parlat de Cuba, hem parlat del Congo, hem parlat de Colòmbia, hem parlat de moltíssimes coses en aquests 12 anys i de moltíssims països i conflictes i des de diferents perspectives. I ara el que volem és, bueno, més enllà de fer actes, doncs, per exemple, fem taquilla inversa per poder fer aportacions als projectes que es desenvolupen en els països d'on fem l'acte, intentem portar exposicions, intentem, bueno, col·laborar i informar a la gent també d'Esplugues i col·laborar amb altres entitats o ONGs que estan fent cooperació directa.
2: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de diàlegs sota la sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
2: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Gràcies.
1: El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.